aquell 1991 va treure la visita personal de Christina Rosenbinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papà, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i el moment que tu vulguis, el moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el Coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers temps dels Beatles, All My Lovin', i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 90.

All My Loving. Nai no na. Los Manolos. Bons amics del programa que a més han col·laborat desinteressadament en algunes de les festes d'aniversari del Cocodril.

Un programa al que pots dirigir-te per qualsevol cosa que necessitis per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera. De seguida et descobreixo la cançó oficial de l'estiu 91, però abans vull recordar que aquell any, finalment, el rock català va omplir amb quasi 22.000 persones al Palau Sant Jordi.

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària, omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada, de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades. Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de Cabra. D'alguna manera, en aquell temps, jo els considerava els meus nens, perquè des del 86-87, que tots van passar pel meu programa, pels Malla Musicals de la cadena 13, demanant-me una primera oportunitat. Quan no eren coneguts, quan no els recolzaven des de cadenes importants com los 40 principales, nosaltres vam apostar per al rock català. Després ha passat el temps, els meus nens s'han fet grans, alguns ho reconeixen i ho recorden, altres no, però és igual, vam fer el que havíem de fer. Abans de la cançó de l'estiu, destacar aquest tema, Lost in My Religion, dels REM, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el que el discjòquei valencià Ximo Bayo va aconseguir amb la seva cançó Así me gusta a mí va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera.

0: Així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chimo Bayo.
1: Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pim.
0: Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Però el 1991 començava el boom de la salsa, especialment a Catalunya, i aquesta va ser la canció de...

0: Ojalá que llueva café en el campo. Al gran bunda Juan Luis Guerra. I al seu grup Los 440. El recordo, omplint la plaça de Toros Monumental de Barcelona i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins. Bueno, els locutors, companys, o músics o cantants que m'estiguin escoltant ja saben a què em refereixo. No, no era una mania. És que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se, això és l'important.
1: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
1: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire.
1: Porque estoy en el...
0: Fa poc va estar el programa de convidat en directe. Ah.

Semilla Negra va ser un dels èxits del 92. Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió a Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada, pensant que la competència estimularia la imaginació i que no sabríem en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro, en una de les entregues de la trilogia, es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava, encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes, que tenia la seva gràcia, no? I que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita amb data 20 d'abril del 90.

De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta.

0: Y nos dieron las 10. Era una de les cançons de l'àlbum Física i Química de Joaquín Sabina. El disc de l'any 1992, el més venut durant tot l'any a Espanya. Però aquell any, aquesta va ser...
1: La canción del verano.

Sí, Cocos. El tractor amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato Veloz.

0: tractor amarillo.
1: Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora?
0: Records d'aquelles revetlles, d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir: l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
2: La canción del verano.

0: no, no va ser aquesta, eh?
1: En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige.
0: Però va sonar molt.
1: En mi nota soy extenso.
0: Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993. L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard. Va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comencem una nova edició del Via Directa. De salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant els propers minuts aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Avui en el Via Directa, un programa resum de les diferents activitats desenvolupades en el marc de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. I avui en el Via Directa el que parlarem també és l'inici del curs escolar. Va començar aquest dimarts. Aquest dimecres no hi va haver escola per la previsió de pluges torrencials i, finalment, aquest dijous s'han tornat a reprendre les classes. Parlarem d'aquest inici de curs i escoltarem, entre d'altres, les entrevistes amb la regidora d'Educació, Anna Serra. Però, com dèiem, gran part del programa d'avui dedicat a fer un resum de la Festa Major 2026. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa. Comencem.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura Andreu Mitjans han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la Festa Major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents. Jo crec que tothom ha gaudit molt i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure, però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació, col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància i, per tant, tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció, i és el que hem estat fent aquests dies. Ja en els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit ha funcionat tot molt bé, i aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu de la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de Festa Major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement, doncs, que el dispositiu ha funcionat, i a més també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia, i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una Festa Major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara, amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic, reforçarem tota la cobertura. Per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet, la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament, doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
1: Va ser un acte molt emotiu. Eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que, a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons, va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment. I, per tant, jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i, bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
0: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta festa major. Abans li donava la valoració a l'alcalde, ara vostè com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt forts ja el divendres amb la Xenoa. Va ser espectacular com estava aquí l'esplanada. El dissabte també, una passada també, i el tema de l'ermita també, que cada any està agafant més renom, i aquest any amb el bus, i el Golden Graham també espectacular, estava a petar l'ermita, i aquí també amb els 80 principals, que també va ser el primer grup que vam portar el primer any de legislatura, i també doncs, ens feia il·lusió, donat el seu èxit que va tenir, doncs, tornar-los a portar aquest últim any de legislatura. I la veritat és que molt, molt satisfets, molt, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons, doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... I sobretot també la festa major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
0: Una festa major de celebracions, el centenari del casino, a través de la societat del casino, i van fer el pregó, els 10 anys de la colla del percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari, 30 anys del drac, que va sortir de festa el divendres.
2: Sí, sí, ui, sí, aquest drac... Es veu que devia tenir molta set perquè van fer un recorregut molt, molt, molt divertit. Van passar molt bé d'anar a fer cerveses pels bars, i la veritat és que sí, sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora, i sí, sí, la vam incloure en el programa, i la veritat és que contents això que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la festa major, doncs, que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana, i la veritat és que molt contents. És una festa major que, ja, que s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant-hi, també agraeixo molt a tots els treballadors de Cultura i de l'Ajuntament, brigada, policia, neteja, tothom, doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs, i està sent, avui acabem. La veritat és que sí, sí, molt, molt, molt satisfets.
0: En quina imatge es quedaria, regidor?
2: Amb el carrer ple de gent. És que som un, no sé, un poble, que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups quan surten a l'escenari i veure tanta gent, però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa, i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer, doncs, moltes activitats per totes les edats, sobretot, també.
0: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlava un altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ya la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y... I nada, ja seguir el dia perquè hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos, el Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant sí. De l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: A Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo, y, de mi, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera... Y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí. Me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys i que des de llavors estem fent coses i bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de benestar animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull. No?
0: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? Amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Sous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Líria García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents que comptin amb nosaltres per la Festa Major, pel pregó, i amb moltes ganes que la gent del poble que no coneixi l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica van fent cada vegada més cosetes. L'any passat es van convertir en Colla de Set. I, bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, vale? Una es falta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I, bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir d'acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa. Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida a que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies... Molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quant que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare.
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a piles, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la Colla dels Castellers de la Droga?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistats i que tu passes molt bé, perquè també anem a, a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: Lara Bes, cap de músics de la colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la canalla d'Ús de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ús de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ús de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quina anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ús de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància. I totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Fall Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte-conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del petit circ de Messier Mustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes pulseres de pas preferent per les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes pulseres, com les poden reclamar?
6: Sí, ja portem unes edicions fent la pulsera de pas preferent, que és una pulsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o bé d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
6: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
0: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encén Clavé. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
7: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
0: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
8: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
7: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
8: Ha estat molt coral.
7: Doncs sí, sí, sí, amb diferents generacions.
8: Què volia buscar en aquest pregó?
7: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
8: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
7: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
8: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
9: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
8: Satisfet del resultat del pregó?
9: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix, i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
8: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
7: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
8: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
7: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
8: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
7: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
8: Què és el casino? Què és?
7: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
8: Edifici emblemàtic, centenari...
7: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
8: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
9: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
8: Sí. Exacte.
9: Poca broma, eh?
8: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
9: La revolució és, venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
7: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
0: Gràcies i felicitats.
9: Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. L'alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
10: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
0: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
10: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
0: L'escoltem emocionat, eh?
10: Molt emocionat, molt emocionat.
0: Què espera d'aquesta Festa Major?
10: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
0: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga, de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
11: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
0: Serà una Festa Major calorosa, eh?
11: Sí, crec que serà dels pocs anys que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
0: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
11: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
0: Comenta abans a l'alcalde que espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura.
11: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
0: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Ous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
10: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
0: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, motiu de la Festa Major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça en Sentclavé i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sator Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigüestoses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigüestoses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot, que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes, com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual cosa s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat? És destressa? Com funciona?
3: És, sobretot, constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si haguéssim 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu eslot? Per una persona que no té ni idea d'aquest hobby, jo veig això quan he entrat i dic, ostres, és un escalèstric, per què no es diu escalèstric, es diu eslot?
3: Bueno, jo diria que escalèstric és la marca que va posar aquí en valor, no?, de la Dexin l'eslot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com eslot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí, a Itàlia, a Bèlgica, al Regne Unit, i doncs en el món és eslot, molta gent li diu escalèstric perquè realment és un símil, però escalèstric seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15 a 20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric.
4: Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
3: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui doncs podrà participar, anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer, absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs tu els pots veure, hi ha tres cotxes a un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I els cotxes organitzen curses.
2: Els cotxes són xulos, eh? Hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
3: Hi ha dos models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
2: Mm-hmm. És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això o és simplement...
3: Hi ha moltes categories, vale. És complicat de resumir, en funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Mm-hmm. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
2: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
3: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110-120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
2: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
3: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5 i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'eslot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
0: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Matomistor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
5: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un joc en el que tires 4 daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
2: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...
5: Sí, el blackjack és el bàsic push or luck de tota la vida. I llavors, pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
6: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
5: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha molts, moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix, i llavors cada dia pots jugar a un joc nou, i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
6: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al Don Roscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
5: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds, pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real, perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
6: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
5: És que al lado enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
6: I a tu quins t'ha ofert?
5: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Spartacus. L'Spartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
6: És a dir, que et va la violència, eh?
5: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
6: I fora d'intel·ligència artificial, si haguéssit d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
5: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances, amb gent que no juga normalment. Per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
6: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Don Roscado?
5: Perquè descobreixen la quantitat de jocs que existeixen. O sea, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs, i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta, pues no coneix.
6: No s'acabaran algun dia els jocs, perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà la imaginació.
5: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
6: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
5: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que perfeccionar. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la història de Catalunya.
2: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior.
6: Què esteu jugant? Explica'm.
7: Al Carcassonne, però en una edició més vieja.
6: Com es juga al Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
7: Sí, camins i...
8: Tens que tancar els camins,
7: el camins.
8: Amb una peça...
7: Bueno, i llavors...
8: És un achateu. I quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, pues posa's dos personatges d'aquests.
7: El que aconsegueixi posar tot això aquí primer guanya.
6: Has guanyat alguna vegada?
7: No. En el torneig no, però en casa sí.
6: Quins són els teus jocs preferits de taula?
7: Aquest, el Sushi Go, i ja està.
6: I els teus?
8: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
6: Des de fa quan que jugueu a jocs de taula?
8: Vull...
6: Tu? Quants?
9: 5 anys.
6: I tu?
8: A saber.
6: Tota la vida, no?
8: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
6: Bueno, aquest matí estic aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
7: Bé.
6: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
8: Jo.
9: Tu, no?
6: I per què? Explica'm bé.
8: Perquè soc...
7: He posat una. Llavors, ell té ventatge perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una, no?
6: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
8: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà no sé quants minuts.
2: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens explica

0: Ja ho saps, el que guanya al final és el que té més punts.
1: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
0: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no? I amb més difusió, i un amalcatant, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
1: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
0: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diuen, tipus 1, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no? Perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no? La introducció. Però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
1: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu? La gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps.
0: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
1: I tu, on et toques?
0: Eurogames.
1: En què consisteix aquest joc?
0: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no? i de recursos per aconseguir també objectius.
1: Molt bé, doncs, per acabar, vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta les avantatges de jugar a jocs de taula.
0: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
2: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
3: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
2: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la gincana diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
4: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove, i en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no? Allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes, tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueixi serà el guanyador d'aquesta edició.
1: Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat una cosa amb l'altra.
4: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, com des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Al igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions de

0: Baix Llobregat. Les preguntes van en sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall finalment d'una tradició transversal a la ciutat.
1: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
0: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
1: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
2: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ètnia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ètnia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ètnia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a trobadeta de l'Ètnia, organitzada per l'Agrupació Cultural Aigües Toses i la Colla Gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ètnia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'Agrupació Cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any li hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons, més proper als nens, una mirada de donar-li una volta a lo que era la trobada de l'Ètnia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ètnia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Dractor de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme i després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per al dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'Agrupació Cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ètnia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ètnia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ènia se'ls quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica les gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un cap gros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'Ètnia com a la Festa Major de Sant Andreu i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noas Camià García i soc de la colla del Drac d'Or, de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu del Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això. I després, bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta un nens molt petit, molt cookies, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que Sant Andreu Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si us trobeu fora de Sant Andreu Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies.
4: De res.
0: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Velleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans en aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí, sí.
0: De la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representa la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'on la va fer també per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
0: I aquí s'ha quedat, s'ha quedat amb vosaltres.
5: I triomfen molt amb la canalla de la colla.
0: Gràcies.
5: A vosaltres.
0: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
6: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
6: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
6: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers d'una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
6: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
6: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta, esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta de l'Ètnia també hi ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
7: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'Ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any a l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
7: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres puestos i que l'estiguen demanant en altres jocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada. No?
7: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió. Sobretot que la veguen i que diguen ai...
0: Quan la veuen, què et diuen?
7: És que n'hi ha de tot, però sobretot els agrada molts colors, els agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat... Bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell. No m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, així que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, eh? Reivindicant el seu origen.
7: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora el, com una ampolleta que porta, que és el número del el código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
7: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i púlvic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de Diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla Diables de Sant Andreu de la Barca.
8: Èxit del Corredrac i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu de Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell, eh?
8: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
8: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
8: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Roda.
0: I del drac de Sant Andreu de Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la colla de diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
9: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca, a més acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
9: Correcte, som 3 persones dins i cap de les 3 veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
9: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu de Barca en els altres anys i que podem veure avui?
8: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són 3 persones que ho porten, que és una cosa que dona joc que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet pastís d'aniversari?
8: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
0: Avui no la porta la corona, eh?
8: No era...
0: Rics de cremar-se.
8: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
0: Algun missatge al drac? Quin missatge li donaríeu?
9: Ah, que compleixi molts més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
8: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar a molts puestos, també.
0: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també a alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
10: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada.
11: És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que duri moltíssims anys més.
12: Una gran perda a la festa major.
13: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
0: Quin missatge li donaries al drac?
14: Al meu drac... Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
15: Gràcies per il·luminar el poble.
16: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tot Sant Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i crema el poble amb ell.
0: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Ous de Drac. I la coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la festa major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
17: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallerí i acabant per És la Moreneta, Albert Folk, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
18: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, Les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
17: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, de l'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara en plena festa major i sigui un punt de trobada?
18: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la festa major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim la coral amb tota la gent del poble.
17: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Per què heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
18: Això jo ho vaig plantejar com una cosa, a veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases, ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'un en un, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta. I aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
17: Doncs per acabar, m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
18: A mi, jo sóc un enamorat, perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
17: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs de part de la coral Ferran Sors.
18: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'Església per celebrar el Nadal.
17: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics. Una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
0: I pel que fa a les actuacions musicals, del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Quis Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús. La mítica banda de heavy metal va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Fortu Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

Llavors, de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian O'Neill, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian O'Neill, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actua novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuen al costat d'Obús. Tenim a Brian O'Neill. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veient que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera, la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Fem un altre dels components. Àlex,
3: què tal, com
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit? I una nit de rock and roll, sobretot, no?
3: I tant, esperem doncs donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi de històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu, i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Res, encantat que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells. Vinga.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la festa major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana Nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho vam tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quan us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, Malalts de Festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, el tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, i és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea i o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas no, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema, vam dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar gent de poble i tal, i està superguai que sigui del Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una menció. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica, tots a la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una menció, un socorrem. Vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia 2 hores tothom treballant i fent coses a casa. Que tenim hasta les mamis treballant. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una mansió i pugeu, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que la cultura del Baix Llobregat jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com va sorgir la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. Llavors, bé, té el toc Sant Andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava per vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. I reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Baix Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Gym Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Nen. Això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrevesat. Però, aquest any l'hem currat.
3: Hem decidit bé, la verdad.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Sí, jo crec que sí. Jo crec que anirà uns quants nens.
3: Un mes.
7: Perquè coneixem, un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Us reuniu en algun lloc en privat o...?
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp i no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del Caro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, un, dos, tres.
7: Llavors, què passa, nen?
6: Som la Birres Vella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més, heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la Festa Major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més.
6: Volem fer podi. Clar.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment, i és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: La birra és vella, no, no, no, no, no, no, la birra és vella, no, no, no, no, no, no, la birra és vella.
9: Som el grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç, llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas.
0: Molt difícil trobar aquest tema?
9: Bueno, vam barrejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant el nom i el... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
9: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
10: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos y vamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, ¿eh?
10: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
10: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
10: Debutamos.
0: Moltes ganes.
10: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
10: Sí, sí.
6: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé, no?
6: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
6: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé. El millor, el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
8: Són males dades per fer la...
6: Però bueno. El carro.
0: Passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
6: no,
0: si això es pot...
6: No, és el Llobregat.
0: Ja, però clar, la gincana és aquí...
6: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baixo.
11: Exacte. Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
11: Molt, molt. Pues són moltes hores de treball, sobretot la disfressa, és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
0: Bueno, veig aquí uns capurossos molt elaborats, eh?
11: Sí, sí, són moltes, moltes i moltes hores de treball, tota l'estiva treballant.
0: A tothom treballant...
11: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
11: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa un altre cop.
0: Ja vau guanyar l'any passat.
11: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició, enguany la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de zumba a la plaça Federico García Lorca amb zumberos del parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup A la Birra de Brian ha guanyat la gincana nocturna 2026. Una gincana nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que Ceda el Basso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la Birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 31a edició de la gincana nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barcelona Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 31a edició de la gincana nocturna. Guanyadors de la gincana nocturna 2026, sí. La Birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta gincana nocturna i després de sentir el nom de la Birra de Brian com a guanyadors de la gincana nocturna?
13: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho hem passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, mig punt, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana nocturna d'aquest any?
13: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la gincana nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
10: Ha pujat. Ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podien participar junts i de cabeza. I, pues, de sorpresa, segundos.
0: I l'any vinent més, no?
10: Sí, sí. Si tothom, si tots els cosins poden, doncs, pues del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana?
10: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup. I el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
0: Junganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la gincana nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
14: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
15: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: La imminent més, no?
15: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
14: Sí.
0: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment...
16: Bueno, ha sigut un mes de molt curro, perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar, i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar, perquè realment som un grup jove amb pocs recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
0: Teníeu competència en carro, eh? Hi havia una ruleta de la fortuna molt gran.
16: Sí, no, de vegades en peor, ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi, però bueno, estem molt, molt il·lusionats.
0: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
17: Home, com sempre intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això significa...
0: Com cada any, eh?
17: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de sobretot parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de la gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó 4 o 5 voltes i aneu de port senglars.
17: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els ports senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als porcs senglars?
17: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
18: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
0: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
18: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
0: Un encert ja de l'any passat, el tema dels colors, d'ajuntar els grups en diferents colors, això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
18: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
0: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
18: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari, que ho fa perquè s'estima la gincana, des dels controls que ideen les proves i les fan possibles, com les persones que preparen les botifarres, són persones que altruïstament donen el servei del dissabte a la festa major de la seva ciutat per donar continuïtat a aquesta activitat.
0: Què té la gincana nocturna?
18: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
0: Valoració de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta Gincana Nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors. En segona posició i només per mig punt C del Paso, la primera vegada que participen a la Gincana. I tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Senglars, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els actes de dilluns de la Festa Major van començar amb la Festa Major petita al Parc Central, la Festa de l'Aigua i de l'Escuma. Després d'uns anys de sequera, finalment es va poder recuperar aquesta activitat. Ràdio Sant Andreu va valorar les diferents activitats de la Festa Major petita amb la regidora adjunta a Cultura, Anna Serra.
2: Una valoració molt positiva, com sempre, la Festa Major petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també, de diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també doncs, jocs d'aigua, que hem agraït moltíssim per acabar la Festa Major doncs, una mica refrescats.
1: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar doncs, una d'aquestes activitats molt esperades, no?
2: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut doncs, per quedar-se.
1: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits. Per tant, hem tingut de tot aquí.
2: Hem tingut de tot i, a més, activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral, que agrupa des d'infants de primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família es retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
1: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta Festa Major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
2: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge, i per tant sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
1: Anem ara a l'inici, al pregonet de Festa Major. Enguany hi ha dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la colla castellera de la Droc, els més petits van ser els protagonistes, o els Sous de Drac, el grup de percussió de la colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
2: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners. Jo aquestes entitats doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar del pregonet.
1: La Festa Major petita ha arribat per quedar-se, no?
2: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys i cada vegada millor i amb noves activitats.
1: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra, que tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major també s'ha agraït, no?
2: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
1: Si haguéssim de definir la Festa Major petita amb tres paraules...
2: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major petita és diversió, és alegria...

0: i és família.
1: Les valoracions sobre la Festa Major Petita d'Anna Serra, regidora adjunta a Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a les 6 de la tarda, a l'esplanada del Mercat Setmanal, va arrencar una nova edició de les Calacaixes. Paula Sors, de 12 anys, s'ha enfilat fins a les 32 caixes i ha conquerit les Calacaixes 2026. A només 12 anys, com dèiem, Paula Sors s'ha proclamat la guanyadora de les Calacaixes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després d'aconseguir enfilar-se fins a 32 caixes. Adri Díaz, amb 27, està el segon classificat en una de les activitats més espectaculars de la programació jove. Caixa a caixa i cada vegada més amunt, les Calacaixes ha tornat a desafiar l'equilibri i també els nervis dels diferents participants durant la Festa Major, una activitat en què la concentració és tan important com la força. El funcionament de la prova és aparentment senzill. El participant comença sobre una caixa i progressivament n'ha d'anar col·locant més sota els seus peus fins a construir una torre cada vegada més alta. L'objectiu és aconseguir apilar i superar el màxim nombre de possible de caixes sense perdre l'equilibri. N'hem parlat amb Paula Sors, com deien, de 12 anys, que ha estat la guanyadora d'aquesta edició apilant 32 caixes.
2: Has pujat 32 caixes, com ho has fet?
3: Mantenint l'equilibri i molt concentrada.
2: Fas castellers o quina activitat fas?
3: Fa poc vaig deixar gimnàstica artística.
2: Ah, jo crec que això t'ha servit, no?, per anar pujant escala a escala, caixa a caixa, no?
3: Sí.
2: Com anaves pujant les caixes, què anaves pensant? Quina tècnica has utilitzat? Perquè, clar, has d'estar molt, molt concentrada.
3: Has de mantenir el cos endavant i, no sé, pujar amb els braços, sobretot.
2: T'hem vist pujar i no t'hem vist gens nerviosa, eh?
3: Bueno, des de dalt pensava, em queden poques, se'm queden poques.
2: Per què et vas decidir apuntar-te a l'escala caixes?
3: Perquè l'any passat el vaig fer i vaig quedar bé i em va agradar. I he vist una casa aquí i pues, he dit, va, m'apunto.
2: Quantes vas fer l'any passat?
3: 19.
2: 19, i aquest any 32.
3: Sí.
2: Pràcticament gairebé acabes amb les caixes que hi havia aquí, eh?
3: Sí.
2: Quants anys tens?
3: 12.
2: Tu saps que aquí han participat gent que formen part de la colla castellera, d'altres que fan muntanya, i tu has pujat 32, eh? Has superat, eh?
3: Sí.
2: Gràcies.
3: De res.
1: Paula Sors, com dèiem, amb 12 anys, guanyadora de les Calacaixes 2026, va apilar 32 caixes. El segon classificat, Adri Díaz, que debutava a les Calacaixes de Sant Andreu de la Barca, va aconseguir apilar 27 caixes i va acabar segon.
4: Mira, ha sigut el primer any i m'ha agradat molt perquè no pensava que puja tant i mira, al final, de moment segon, no? I l'any que ve, doncs, ja, millor i més.
2: Què es necessita per participar d'aquesta activitat? Quina que creus que és la clau?
4: La clau és l'equilibri, no posar-te nerviós i equilibri, més que força o alguna cosa, però equilibri.
2: A mesura que van pujant les caixes, comencen les tremolors?
4: Sí, jo penso que sí, perquè jo no he començat molt bé, però al final he agafat una dinàmica que, mira, al final he pujat bastant.
2: No s'ha de posar nerviós, tenir una certa tècnica, no?
4: Sí, sí, sí. I ja està, i cap amunt.
2: Bueno, et veig aquí observant a tots els que van pujant. No sé si vas agafant ja idees de cara a l'any vinent, que dius que l'any vinent tornaràs.
4: Sí, sí, l'any que ve estaré aquí.
2: Havies fet alpinisme, havies fet muntanya, no?
4: Sí, havia fet escalada. Bueno, faig escalada, sí, sí.
2: Home, això també ajuda, no? Aquí també hem vist gent del món casteller que diuen que aquesta activitat els hi va molt bé.
4: Jo pensava que sí, que els de castellers me guanyarien, però bueno, aquest any no ha sigut així.
1: Les Calacaixes 2026 s'ha tornat a posar a prova els diferents participants. Una prova, com dèiem, que desafia l'equilibri i també els nervis dels diferents participants. Més d'una vintena de participants en aquesta edició.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els joves van poder finalitzar la festa major amb un tardeo jove a Villa Maria.
0: El Tardeo Sant Hilari ha celebrat la seva segona edició per la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa de l'agrupació de joves de la ciutat ha tornat a oferir una tarda festiva marcada per la música i la participació, confirmant així la bona acollida d'una proposta que es va estrenar l'any passat. La presidenta de l'agrupació, Anna Rodríguez, ha remarcat la importància de tenir espais d'oci fet per joves i per a joves.
6: Des de l'any passat vam voler que la nostra representació a la Festa Major fos diferent. Vam deixar de fer la nostra estimada barca, que sempre la portarem al cor, però se'ns estaven una mica ja de mans, hi havia moltíssima assistència i entre tot el grup de voluntàries, encara que fem una feinada increïble, doncs ens estaven veient una mica superades i hem decidit per optar per una cosa més relaxada, també una mica més nostra, aprofitar també com tota l'auge dels tardeos i vesprets i tot això, i intentar fer doncs, alguna cosa el dilluns de Festa Major, que sempre faltava com un punt de cosa jove.
0: Doncs en aquest sentit, és el segon any que el feu. Com va funcionar el primer any, sobretot perquè repetiu aquest any?
6: Doncs l'any passat va funcionar superbé. Sí que és veritat que a l'inici doncs, hi havia poqueta gent, perquè també era molt d'hora, i hem decidit per optar pel mateix format perquè ens va funcionar molt. Jo crec que a la gent li va agradar molt tot el tema de la música en acústic, els mojitos, la sangria. Llavors hem decidit per optar pel mateix format. Hem implementat com algunes dinàmiques perquè la gent es mantingui com activa durant la tarda i esperem que tothom s'ho passi genial.
0: Si pots explicar en què consistirà la dinàmica d'aquí del Tardeo Villa Maria?
6: Doncs tothom que vingui a comprar a la barra de la grupa tindrà una etiqueta i llavors ha de buscar la seva parella. Llavors, quan es troben, han de venir a la barra i tenen una tirada a la ruleta.
0: Vale, en aquesta ruleta què ens podrà tocar?
6: Doncs és de consumicions, fer unes proves, crec que hi ha quiebre també i alguna sorpreseta més.
0: O sigui, quiebre vol dir que et quedes sense res?
6: Sí, mala sort.
0: I el millor premi?
7: La consumició. No?
6: La consumició, jo crec, sí.
0: Després també repetiu amb el mateix grup de música?
6: Sí, aquest any tornen a venir Xivarri, el grup de Xivarri. És un grup de rumba, de música en acústic, tocant versions de tot tipus. La gent els va agradar moltíssim l'any passat i hem decidit per optar doncs, aquest any també per ells.
0: L'any passat Sant Hilari es va estrenar amb un format que era així amb una, com una espècie de sant. Aquest any heu canviat, ja no és res a veure amb els sants, és com uns dibuixos animats. Es pots explicar aquest canvi?
6: Bueno, sí, al final com el nostre local pues, està a Villa Maria, que és una casa pues, emblemàtica de Sant Andreu que té pues, molt a veure amb les monges, pues, volíem com aprofitar també el Sant Hilari pues, d'acabar-te la beguda i li hem donat com un toc potser una mica més juvenil i més dels 2000 com són els Padrinos Mágicos.
0: Després, per què és important tenir espais com aquests on el jovent es pugui trobar a Sant Andreu de la Barca, no només en el marc d'oci nocturn, sinó també fer coses per les tardes i tenir un espai on trobar-se?
6: Doncs, bueno, nosaltres des de la grupa sempre intentem pues, això, animar el jovent a participar de forma activa, no només des del el consum no, d'oci nocturn, com bé has dit, sinó també doncs, aprofitar per trobar-se en altres espais pues, més assemblearis, més horitzontals, que tothom que vingui aquí pugui dir la seva, no? En plan, per això aquest any hem tornat a fer això de la lona. L'any passat Creepy Crew va portar una lona i tothom va com signar. I va ser molt guai. I els vam dir, que aquest any tornem a portar una lona i que tothom ens deixi com algun missatge, en plan, pues, per què t'estimes la grupa o què hem de fer a la grupa, que tothom pugui dir la seva i participar i que la grupa pugui continuar creixent, no?
0: Quina va ser els missatges que es van recollir aquí? Alguna així que destacaries que es va repetir més?
6: No ho sé, la gent ja anava amb les parides, amb els piques entre grups de gincana, però també fa caliu i fa que doncs, sigui una nit bastant especial, perquè al final és com, ahir va ser entrega de premis i avui com tornem a parlar, en plan, no volem que s'acabi la Festa Major.
0: En aquest sentit, també el fet que hi hagi la gincana tan a prop d'aquest tardeo ajuda que s'ompli, no? M'imagino.
6: Sí, la veritat que tots els grups de gincana ens han anat com penjant la publicació que vam fer per promocionar aquest esdeveniment i creiem que la resposta serà com bastant positiva per part dels grups de gincana i això, convidar pues, els 61 grups, em sembla que érem aquest any, a que vinguin i participin en aquest dia.
0: Per segon any consecutiu es torna a apostar pel grup de versions en acústic Xivarri. Amb aquesta segona convocatòria, el Tardeo Sant Hilari comença a consolidar-se com una de les activitats que formen part de la programació festiva de la ciutat. La jornada ha reunit així nombrosos participants per compartir una tarda d'ambient festiu i continuar gaudint de la Festa Major.
1: A les 8 de la tarda de diumenge es va poder veure la pel·lícula Balandrau ben salvatge en el casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I la música va ser protagonista en el final de la festa major amb el grup tribut de Fito i Los Fittipaldis amb el grup Fitos i el Fittipaldi. Vam poder parlar amb ells.

0: El grup en tribut a Fitos i el Fitipaldi ha posat la banda sonora al final de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. El grup ha tornat a la ciutat 5 anys després de la seva primera actuació per oferir un recorregut per alguna de les cançons més conegudes de Fito i Fitipaldis. Cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions han servit per acomiadar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Fitos i el Fitipaldi han protagonitzat el concert de Cloenda amb un repertori dedicat única i exclusivament a la trajectòria de Fito Cabrales i la seva banda. Era la segona vegada que actuaven a Sant Andreu de Barca. La primera va ser l'any 2021 en unes circumstàncies molt diferents, marcades encara per les mesures derivades de la pandèmia. Aquell concert es va viure amb el públic assegut, cadires i mascaretes, tot el contrari del concert que s'ha viscut aquest dilluns a Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb el cantant de Fitos i el Fitipaldi, Francesc Bach.
1: Segona ocasió, i recordo la primera, estàvem parlant fa poquet tu i jo, que va ser justament després de la pandèmia, i recordo amb unes ganes impressionants, que anaven sentats amb cadires, no?, en aquella època, però bueno, ja es podia treure la mascareta i ja sortien de, diguéssim, oler un poquito de libertad, no?, que ens feia falta.
0: Bueno, avui jo crec que la gent sí que podrà ballar, eh? Avui no hi ha restriccions, per tant, avui molt bé. Veu començar amb el tribut l'any 2009, ja porta uns anys, no?
1: 17 anys ja són, 17 anys. Vam començar el 2009, i, hòstia, ja ha costat moltíssim, però ara mateix som una família. Estem aquí amb l'Albert Formatge, que s'està gravant, amb tots, el Jorge Carrasco, bueno, al final som una família.
0: Com sorgeix? Com sorgeix a fer un grup tribut a Fito?
1: Mira, sincerament, jo no volia fer ningú tribut. Jo vaig agafar una època que les cançons de Fito a mi m'identificava molt amb elles, i les cantava perquè a mi m'agrada cantar cançons que m'agraden, i aquelles en aquell moment a mi m'identificaven moltíssim. Vaig començar a cantar, la gent li va agradar moltíssim. Vaig fer un dia un concert només de Fito, de cançons de Fito, que no estava tan de moda els tributs en aquella època, eh? Hi havia alguns, però poquets. I va venir el productor i em va dir, tio, et vull agafar per la nostra productora, i allà va començar tot. De tenir 3 bolos a l'any a tenir 70. Vull dir que imagina't.
0: Déu-n'hi-do, més pensa acompanyar-te d'una bona banda, eh?
1: Bueno, la millor banda. O sigui, no només banda com a professionals, com a músics, sinó com a persones, vull dir, impressionant.
0: Quan una banda tribut afronta un tribut a un grup, en el teu cas de Fito, què és el que busques? Intentar semblar-te al màxim o intentar també alguna cosa teva?
1: Jo, mira, aquí la primera part de Fito sí que anava molt, igual que Fito, amb les ulleres, amb la perilla, les d'això. Ara vaig molt al meu rotllet, perquè jo crec que sí que està molt bé la imatge, però al final el que hem anat fabricant més, per dir-ho d'una manera, és la nostra identitat, el nostre sello. Vull dir, fem un show que és cançons de Fito, però amb el nostre sello.
0: Quina és la cançó que no pot faltar mai en els dos concerts?
1: Hòstia, Soldadito Marinero, vull dir, aquesta és... Hi ha moltes, però Soldadito Marinero per mi és el hit dels hits, vull dir, la gent se les coneix, tothom se la coneix, aquesta cançó, totes les edats.
0: El bo és agafar un grup que tingui moltes cançons i que formen part de la gent, no?
1: Hòstia, jo vaig començar amb Fito, que tenia les típics hits, però és que el tio no ha parat de fer discos, i cada disc ha sigut millor i amb bones cançons, vull dir que, hòstia, tenim un repertori per donar i per vendre, com aquí que dius, saps?
0: Saps si el Fito t'ha escoltat alguna vegada?
1: Sé que Fito m'ha escoltat alguna vegada. De fet, em va escriure personalment ell i vam estar parlant, i amb el Jordi Ramadà he parlat molt, amb el Enrique Cabrales parlo moltíssim amb ell.
0: Per tant, això sí que és bona notícia, no? Bona Suposo notícia. Que per tu és un orgull, no?
1: Home, un orgull, perquè tal com està això avui en dia, fixa't que no es veu, però hi ha molts haters, per dir-ho d'una manera, que està a la moda aquesta paraula. A mi m'escriuen molta gent rabiosos perquè fem un tribut a Fito, igual que tinc amics que un munt de Catalunya, els d'U2, tots aquests tributs, el de Coldplay, són molt amics meus, i també s'escriuen, però escolta'm una cosa, al final són com les orquestes, no? O sigui, al final que fem cançons, jo vaig fer els tributs sense, no volia guanyar-me la vida, jo amb cançons d'un altre, jo tinc el meu disco, vaig fent cosetes, però m'encanta Fito, que us et digui, no puc fer altra cosa.
0: T'hem vist abans a les proves de so, t'hem escoltat, millor dit, tens un registre de veu que a part de Fito podries cantar també altres coses, sobretot ben rockeres, eh?
1: Bueno, de fet, Fito m'ha ajudat molt a millorar, o sigui, a cantar, i al final, doncs, sempre, el bo de la música és que si tens constància, sempre evoluciones. I sí, tinc cançons també, vull dir, estem cantant una de Bon Jovi que me apetece a vegades, dic, hòstia, doncs a vegades aquesta no arribava, ara arribo. Vull dir que, bueno, ja molt agraït de poder descobrir-me a mi mateix, vull dir, clar, amb la música.
0: Per acabar, un fragment?
1: De què?
0: Alguna cançó?
1: De Fito?
0: Sí.
1: Hòstia, vale. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar... ¿Quién conoce alguna esquina?
0: A ritme de rock va finalitzar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Festa Major 2026, i a 9:15 finalitzava ja definitivament la festa amb el castell de focs artificials. A través de radiosantandreu.com podeu trobar tots els reportatges, fotografies, vídeos, entrevistes sobre el desenvolupament de la Festa Major 2026, no només a la pàgina web, sinó també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest dimarts arrencava el nou curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb l'arxidora d'Educació, Anna Serra. Més de 3.000 alumnes han començat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca, un inici de curs que coincideix també, a més, amb jornada de vaga del professorat per reclamar més recursos. Però volem saber com ha estat aquest inici de curs a Sant Andreu de la Barca, i per això ens acompanya la regidora d'Educació, Anna Serra, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, inici del curs 2026-2027. Quina és la primera valoració d'aquesta arrencada de curs des de la seva regidoria i des de l'Ajuntament?
2: Bé, doncs, aquí a Sant Andreu de la Barca tenim aquesta tradicional arrencada del curs amb la finalització de la Festa Major, que per tots els veïns i veïnes, doncs, és un bon tret de sortida, perquè sempre diem que acomiadem l'estiu, en certa manera, amb la nostra Festa Major, i és una manera també de començar el curs por todo lo alto, i per tant avui comencem el curs amb moltes il·lusions, amb moltes històries que s'aniran explicant al llarg del curs, i bé, sobretot això, molta il·lusió i espero que moltes ganes també per part de, tant de les famílies com dels infants i dels docents també, que comencen, com bé dius, reivindicant molts aspectes.
1: Després parlarem d'aquesta jornada de vaga que s'ha convocat a l'inici d'aquest curs, però parlem ara d'aquestes dades. Uh-huh. Parlava de més de 3.800 alumnes, concretament són 3.837 alumnes. Estem parlant d'educació infantil, primària i també l'ESO, i a més de batxillerat, que també inicien el curs al mateix temps. Des de fa una setmana a les escoles Bressol, d'aquesta xifra dels 3.837, com es divideix aquesta xifra? Quan són de primària? Quan són d'ESO?
2: Sí, les escoles d'infantil i primària, des d'I3 fins a 6è, avui reben un total de 2.024 estudiants, mentre que educació secundària, l'ESO, compta amb 1.288 alumnes. Pel que fa també als més petits i petites, aquest dimarts continuem amb l'adaptació, que ja va començar la setmana passada, aquest període de familiarització, on assisteixen 213 infants entre 0 i 3 anys. D'altra banda, també tenim els estudis postobligatoris, que també les dades ens diuen que tenim 312 estudiants de batxillerat, que també comencen les classes avui 8 de setembre, i properament també s'incorporaran els alumnes del PFI, formació professional i cicles formatius de grau mitjà i superior, que també sumaran 514 alumnes més a tots els centres educatius d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
1: De cara a aquest nou curs, hi ha novetats en els centres educatius?
2: Bé, doncs cada escola sempre comença amb projectes diferents, i sobretot, doncs, això, no? Moltes ganes de treballar, moltes ganes d'acompanyar els infants i les famílies en el seu desenvolupament, i per tant el pes i la rellevància del curs és una mica això, no? Fer tota aquesta tasca pedagògica d'acompanyament, d'aprenentatge i també de reivindicació.
1: Durant l'estiu s'han dut a terme diferents treballs de manteniment i també millora a les escoles. Quines actuacions s'han realitzat aquest estiu?
2: Aquest estiu hem començat a fer actuacions que encara seguiran duent-se a terme durant setembre. Tasques que es podran fer de manera compatible amb els infants mentre estan a les aules, i també hi haurà alguna cosa que acabarem de fer al Nadal, però el cas és que l'objectiu és posar les escoles a punt, tenir totes les tasques de pintura, manteniments més essencials. Això és el nostre focus principalment.
1: vam comentar-ho el mes de juliol. Sant Andreu de la Barca doncs, invertirà més de 500.000 euros al manteniment i la millora de les escoles arran d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya. També es va parlar en el ple municipal d'aquesta inversió per manteniment.
2: Exacte. Aquesta subvenció el que pretén sobretot és millorar el confort tèrmic des d'una mirada de fer els millors tancaments i bé, som conscients que les nostres escoles necessiten un empuje de manteniment, un empuje de fer totes aquestes tasques de millora, i amb aquesta subvenció que porta la Generalitat doncs podrem fer aquesta apretada per començar a fer millores realment més significatives i que són molt necessàries perquè els infants estiguin molt més a gust i més agradablement als centres.
1: Hem començat dient d'aquest inici de curs s'inicia amb una convocatòria de vaga on els professors tenen diverses reivindicacions, reclamen més recursos, menys ràtios, més professionals per avançar cap a una educació inclusiva. Aquestes reivindicacions des de la seva regidoria com les valora?
2: Bé, és un moment molt important perquè no s'havia començat mai abans un inici de curs amb una vaga ja definida el primer dia. Penso que això diu molt i que s'hauria d'escoltar molt més els equips docents, perquè aquestes reivindicacions no només afavoreixen les condicions laborals del personal, que són molt importants, però no només és això, sinó que també es busquen a costa del sou, perquè recordem que els professionals de l'educació cada vegada que fan vaga evidentment doncs, se'ls descompta del salari una part important, i per tant estan reivindicant unes millores considerables no només pel seu interès laboral, sinó també per la millora de l'educació pública dels nostres nens i nenes. Reduir ràtios és essencial per poder-los atendre millor, tenir més personal docent també pues, per atendre tota la diversitat que hi ha avui a les aules. Reducció de la càrrega burocràtica, perquè això també fa que els docents i el personal educatiu hagi de dedicar temps a unes tasques burocràtiques que van a la contra de poder també avançar en projectes, en crear material, i per tant tot això doncs, s'ha d'escoltar i hem de començar a posar fil a l'agulla de manera més aterrada.
1: De fet, en el ple municipal del mes de juny es va aprovar una moció, precisament d'alcaldia, per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. Ha estat un dels temes que durant finals del curs i aquest estiu, i suposo que ara amb aquest inici de curs, perquè encara tenim temperatures altes, segurament que serà un dels temes que se'n parlarà.
2: Sí, la nostra voluntat és començar a climatitzar molt millor les escoles. Per això també deia que és important la subvenció que rebrem de 500.000 d'euros, perquè ens permetrà doncs, fer millors tancaments, millorar cobertes, perquè al final l'aire és important, però necessitem que si el tenim no se'ns escapi. I com a ajuntament volem fer el primer pas, volem climatitzar les escoles. És una inversió molt, molt elevada i per això necessitem que la Generalitat aporti per poder-ho fer. Que al final, qui ha de fer aquestes inversions, recordem que és la Generalitat, però com a ajuntament no volem passar-nos més la pilota, volem entomar el tema i necessitem, doncs, per posar-nos de veritat a fer-ho, aquesta col·laboració amb la Generalitat i arribar a un conveni de col·laboració, un acord, perquè la conversa ja no sigui si et toca a tu o et toca a tu, sinó que col·laborem per poder-ho fer possible i que els nostres infants estiguin a gust, que estiguin ben climatitzats i segurs als nostres centres educatius.
1: Hem parlat abans d'educació infantil, primària, ESO, també batxillerat, també els alumnes que també en aquest cas comencen també formació professional. Des de fa una setmana han arrencat les escoles bressol.
2: Sí,
1: sempre comencen abans de l'inici de curs.
2: Sí, sempre comencen una miqueta abans. Ara es troben en ple procés de familiarització i bé, no, és un moment molt important tant pels infants com per les famílies, perquè aquest procés moltes vegades és... Bueno, moltes vegades no, sempre és, tant per les famílies com pels nens i nenes. perquè al final estàs deixant el teu infant, que si és un nadó no és fàcil deixar-lo amb algú que no és, no? Que no és purament de la teva, que no és de la teva família. I per tant aquí doncs es fa una feina molt important, les nostres treballadores en fer aquest acompanyament.
1: De les escoles bressol municipals estem parlant de 213 infants. Aquesta és la xifra.
2: 213 infants que van començar la setmana passada, com deien, i que ja estan fent tot aquest procés d'adaptació.
1: Pel curs vinent afegirem l'escola bressol La Quimeta. De moment estem veient l'evolució d'aquestes obres, perquè les tenim ben a tocar dels estudis de la ràdio.
2: Sí, aquest estiu ha fet una bona evolució. Hi ha molta gent que ja ens està sorpresa perquè la cosa ja agafa forma. Tenim moltes ganes de veure-ho acabat i ja estem també en ple procés de treballs per posar el mobiliari.
1: Per finalitzar, missatge que voldria transmetre com a regidor de l'educació tant als alumnes, famílies, docents i professionals que comencen aquest nou curs escolar.
2: Doncs els equips, docents i personal educatiu, tot el recolzament en aquest període de vagues que puguin venir, que esperem que siguin els menys possibles, perquè voldrà dir que hi ha hagut una bona negociació i una escolta activa, i per tant esperem que ben aviat s'hagin d'acabar aquestes vagues, que els primers interessats en que no es facin són els mateixos equips docents, perquè voldrà dir que hi ha hagut unes millores considerables. Pel que fa a les famílies i als infants, doncs molt bon inici de curs. És un període on hi ha molts infants i moltes famílies que comencen el curs amb il·lusió, amb moltes ganes, amb nous projectes, objectius, però també recordem que els inicis a vegades també són d'incertesa i d'angoixa per a aquells infants que doncs que poden estar patint algun tipus d'assetjament, de burles i de missatges no desitjats. Per tant, aquí també faig una crida a la responsabilitat a tots aquells adolescents que ja són capaços de reaccionar i de pensar les coses, com tractem els altres, una mica d'empatia, i també les famílies que cadascú des de casa també faci la feina amb els seus infants, tant per si els hi toca ser l'objecte de rialles, com també per si els nostres infants són els promotors d'aquestes burles. Per tant, aquí és una cosa molt seriosa que tothom, com a societat i com a municipi, ens hi hem de posar, no mirar cap a un altre costat i treballar cap a l'empatia, cap al respecte, i fer la vida una miqueta més fàcil també aquests primers dies que puguin tenir més de neguit.
1: Anna Serra, regidora de l'Educació, gràcies per acompanyar-nos i ens seguirem parlant sobre aquest inici de curs i l'evolució d'aquest inici de curs.
2: Moltes gràcies, Jordi, i a la ràdio per fer d'altaveu.
1: I davant de l'inici del nou curs, també aquest dimarts, ens acostàvem a diferents escoles de Sant Andreu de la Barca per copsar l'opinió de pares, mares i també d'alumnes.
3: Les portes de les escoles de Sant Andreu de la Barca han tornat a omplir-se de famílies i infants amb l'arribada del nou curs escolar. Entre les motxilles noves, retrobaments i els últims comiats abans d'entrar a classe, pares, mares i alumnes han explicat com afronten aquest inici de curs i quines són les seves expectatives per als propers mesos. Un dia de retorn que no és normal, ja que els professors han fet crida a la vaga i molts centres educatius es troben amb menys personal.
4: Bien, muy bien, la verdad que ya con ganas.
3: Tenia ganes des de casa, no?, que vuelvan.
4: ¿Quién tiene hijos sabe lo que hay, sabes? Que se aburren. Son muchos días de fiesta y ya tocaba ya.
3: Este año empieza el 8, antes de la diada. Normalmente sí. Otros años era después de la diada, antiguamente. Sí. ¿Cómo estáis viviendo esta vuelta más tempranita?
4: Bueno, la verdad que lo que te he comentado, que por mí perfecto. Se aburren, demasiada tecnología y ya tocaba ya.
3: ¿Que el niño tiene ganas de ver a los compañeros?
5: Te digo, bueno, yo he visto ya los de fútbol. Pero quedan los de cola algunos.
3: ¿Tienes ganas de empezar?
5: Sí.
3: ¿Quién curs comienzas?
5: Es quinto.
3: ¿Sin qué? El año pasado, ¿cómo acabó el cole y cómo empiezas este año el cole?
6: Bien, ¿no?
5: Mamá, como sí, todos los días, ¿no?
4: Aprobó todo y muy bien.
3: ¿Cómo esteu vivint la vaga de mestres? Avui està la gent tornant al cole dient, ostres, ¿hi haurà professors i no hi haurà professors?
4: Sí, en teoría ya te avisan y con tiempo y te dicen que hay mínimo de profesores y tal.
3: Aquí que us han avisat, que us han dit els professors?
4: Sí, la setmana passada, creo, nos avisaron por el TOCAP de que había mínimo, había huelga, pero que había mínimo de profesores. Y bueno.
3: Què tal? Teniu ganes de tornar al cole?
5: Sí.
3: Sí? Sí. Que se t'ha fet llarg l'estiu o voldries més vacances?
5: Voldria més vacances.
3: Sí, no? Tens poques ganes. Quin curs comences ara?
5: Cinquè.
3: Cinquè? I què, cinquè A, cinquè B?
5: Cinquè... És que solo hi ha una classe.
3: Ah, molt bé, molt bé. Hi ha alguna assignatura que sigui la teva preferida per començar al col·le? O no hi ha cap?
5: No hi ha cap.
3: El pati, no? Ni educació física? Tampoc. Tens ganes de veure els teus companys per començar al col·le o... Els has vist fora?
5: Sí.
3: I tu, tens ganes de començar al col·le?
5: No.
3: No? Què has fet aquest estiu?
6: He anat a la platja, a Calafell i a la piscina.
3: Quin curs comences?
6: Segon de l'ESO.
3: Segon d'ESO, ah, molt bé, molt bé. I què estàs estudiant a segon d'ESO? Hi ha alguna assignatura així que t'agradi més en especial que alguna altra?
6: Música i educació física.
3: Educació física, no?
6: Sí.
3: T'agrada l'esport, ja veig que vas amb la samarreta al Barça. Tenies ganes de veure els teus companys?
6: Sí.
3: Tens ganes, no? Se t'ha fet llarg l'estiu, curt?
6: Curt.
3: S'ha fet curt, no, igualment?
6: Sí.
3: Bueno, molt bé, doncs que vagi bé el primer dia d'escola.
6: Vale, gràcies.
3: Bon dia, què tal la tornada a l'escola?
7: Bé, bé.
3: Dura? Amb ganes, no?
7: Amb ganes, amb ganes.
3: Teníeu ganes, els pares teníeu ganes i la nena?
7: La nena no, i jo, bueno, estic bé amb ella, però com que ja he de treballar, em va bé deixar-la.
3: És a dir, que quan ja torna, s'acaben les vacances, ja va bé que hi hagi col·le, no?
7: Sí.
3: Com està sent la tornada a l'escola? S'està fent costa amunt, costa avall?
7: Fàcil, ella ho fa molt fàcil.
3: Teníeu ganes de... Tenies ganes de tornar a l'escola?
8: Sí.
3: Tenies ganes de veure els companys?
8: Sí.
3: Hi ha alguna cosa, que alguna assignatura així especial que t'agradi més que alguna altra? Quina?
8: Català.
3: És a dir, les llengües, no?
9: Català.
3: Molt bé, doncs com està sent la tornada amb el tema d'això de la vaga dels professors? Com està sent aquí? M'imagino que no ho ha l'ortit, no?
7: Sí. No és fàcil, però entenc els motius per la manca de recursos que hi ha. I s'ha de fer i s'ha de reivindicar i reclamar més recursos, perquè és impossible sostenir tant alumnat amb tan pocs recursos.
3: És a dir, que des dels pares ho enteneu, no, aquesta vaga?
7: Sí, totalment, totalment.
3: Com us han informat?
7: La comparteixo.
3: Com us han informat? Us han dit quina assistència hi hauria avui de professors? Com ha funcionat això? Fa quan? Ho sabeu, que hi ha avui vaga?
7: Direcció va enviar un comunicat, no sé, fa uns dies, no sé quants, però van enviar un comunicat i, bueno, suposo que per privacitat del professorat no han dit quants, però em van dir que hi hauria vaga, sí que van informar.
3: És a dir, que avui sabeu, no?, que hi ha vaga, que hi haurà menys professors.
7: Sí, sí, sí, totalment informats.
3: Què tal és la tornada al col·le? S'està fent costa amunt, costa avall?
9: Bueno, de moment no sabem, encara no hem començat.
3: Però teníeu ganes de que els nens tornessin a escola?
9: Sí.
3: Sí, no?
9: Ells també.
3: Sí, no? Tenien ganes de veure els companys?
9: Sí, sí, sí, sí.
3: Ells us ho deien, no?, que tenien ganes de tornar?
9: Sí.
3: Com us esteu muntant a casa gestionant la tornada a la feina, a la vegada que els nens? Com es gestiona això?
9: Bueno, ja estàvem treballant nosaltres. O sigui que ara, bueno, amb la reducció de jornada i de més, doncs ens combinem.
3: Quin curs fan els vostres fills?
9: Primer i segon.
3: I com està sent aquesta etapa de primària?
9: Bueno, no sé, bastant like.
3: Molt bé. Com us han informat? Avui hi ha vaga, ho sabíeu, no? Hi ha vaga de mestres. Fa quan us han informat? Què us sembla el tema de la vaga? Fa una setmaneta, crec, que us van enviar una circular,
9: sí,
3: no?
9: Sí, sí, sí, sí.
3: Que us van dir que hi havia menys professors.
9: Sí.
3: I què tal us sembla això? Que el primer dia d'escola, el primer dia de vaga?
9: Bueno, el primer dia em sembla una miqueta justet, eh? Com per seguir-ho, la vaga. Perquè és a l'inici del curs, han de conèixer professors nous, han de conèixer una miqueta com anirà a l'escola, i si el primer dia comencem així, no sé. No perquè sigui dimarts, ho tenen que fer tots els dimarts, que ho facin a l'inici del curs, que sigui un altre dia, la vaga. Però bueno.
3: Entens els motius, però potser un altre dia hagués sigut millor, no? Més acertat.
9: Ara, a l'inici del curs, sí. Un altre dia, millor.
3: Teníeu ganes que els nens tornessin al col·le,
10: sí.
3: No?
10: Sí.
3: Tu, els pares, sí, no?
10: Sí.
3: I els crios?
8: No.
3: No, no tenia gana. S'us ha fet curt, llarg, l'estiu?
10: Bueno, llarg.
3: A tu se t'ha?
8: Molt curt.
3: Teníeu ganes de veure els companys a classe?
8: No.
3: No, no, tenies ganes de més estiu?
8: Sí.
3: Molt bé. Què tal ha sigut? Com està sent la gestió de tornar els nens a l'escola, tornar a treballar, gestionar tot plegat?
10: Bueno, una mica complicat. Ja el primer dia ja en vaga i, bueno, problemes.
11: Jo t'anava a preguntar, avui és el primer dia ja vaga. Com esteu, també, què penseu d'aquest tema, que hi ha més menys professors, com us han informat, què en penseu?
10: Bueno, no s'ha gestionat molt bé, perquè després això és un problema, perquè en tota la gent que està treballant, després amb els nens que fem i tot això, i no tindria que ser així. Tindrien que mirar de queixar-se d'una altra manera, perquè tot això passa en els problemes pares.
11: És a dir, que prefereixes que en lloc de fer vaga que ho protegin d'alguna altra manera, o t'estàs queixant que el primer dia ja havia vaga primer dia?
10: El primer dia. Ja venen de les vacances i ja no pot ser, ja que comencem així.
11: Com està sent la tornada a l'escola?
12: Bueno, normal no. Normal no. Sembla que no hi ha tanta gent que farà vaga, però bueno, en principi uns quants sí que anirem, i es tracta precisament de no començar amb una normalitat com es començava abans.
11: Et veig que vas amb nens, però tens una samarreta de protesta de professors.
12: Correcte.
11: Ets mare i professora, m'imagino, no?
12: A la vegada, correcte. Llavors, clar, els nens a la mà ni no me'ls puc emportar, perquè al final es cansen, tenen calor, s'avorreixen. Ells vindran al col·le i jo aniré a la mani.
11: Com està? En quin moment es troba el sistema educatiu? Tu, com a professora, com trobes que està tot plegat, que haguem d'anar el primer dia d'escola vaga?
12: Bueno, a veure, per una banda, jo vaig tenir també la meva crisi existencial, no?, de dir, ostres, com a mestra i com jo valoro l'educació, penso que fer vaga el primer dia és, fa mal. Fa mal a les famílies, fa mal als alumnes i ens fa mal a nosaltres també, però és una manera de dir o ara o mai. Vull dir, vam acabar el curs amb reivindicacions i molt fort, i penso que hem de començar igual per poder fer força i que realment se'ns escolti.
11: Tu, que ets mare i professora, per què és important, ara, per la gent que ens estigui sentint, el fet de tenir una educació forta, una educació amb menys ràtios, amb més professors a les escoles i més recursos?
12: Bueno, al final l'educació és la base de la societat. Vull dir, estem educant a infants, són els futurs adults ciutadans, i igual que la sanitat, és la base de la societat. Vull dir, si no lluitem per això, per què lluitarem?
11: Com està sent la tornada al col·le? Teníeu ganes de que el...
13: Jo escriu...
11: sí. Tu sí, no?
13: Sí.
11: Com a mare, sí.
13: Sí.
11: I tu, com a nen, vols tornar al col·le o no? També?
13: Bueno.
11: Tenies ganes de veure els companys, de tornar a l'escola, per què vols tornar al col·le?
14: Perquè vull fer educació física.
11: Ah, t'agrada educació física, eh? Sí. Com està sent la gestió aquesta de que els nens tornen al col·le, la feina, un altre cop, la rutina?
13: Bueno, jo a la rutina ja porto un mes, quasi, però bueno, per a ells és millor. Són molts dies de vacances i tornar a la rutina ja va bé.
11: Com està sent també l'entrada al col·le, amb tot el tema de la compra de llibres?
13: No, bueno, això ja l'he fet abans de que comença l'estiu, o sigui, això... La veritat és que ell no porta llibres, és tot digital o se lo fa mal col·le, però bueno, bé.
11: També preguntar-vos, per acabar, el tema de que primer dia de col·le, primer dia de vaga. Què en penses de tot plegat?
13: A veure, jo veig bé que, bueno, que ellos pidan lo que necesitan, pero ser el primer día de cole con huelga, luego dos días de cole, fiesta otra vez, no lo veo lógico, la verdad.
11: És a dir, que entens els motius, però millor hagués sigut un altre dia, no?
13: Sí, sí. Y más cuando, en su caso, es el último año de cole, luego hay niños pequeños, yo lo hubiera puesto otro día.
3: Per alguns infants, la tornada suposa recuperar la rutina després de les vacances, mentre que per als que comencen una nova etapa, els nervis han estat més presents. Les famílies, per la seva banda, encara en aquestes primeres setmanes, amb l'objectiu de recuperar els horaris habituals i adaptar-se de nou al ritme escolar. Les veus recollides a les portes del centre mostren així les diferents maneres de viure un inici de curs que un any més dona el tret de sortida a un nou any educatiu a la ciutat.
1: Les classes començaven aquest dimarts. Dimecres, classes interrompudes per la previsió de pluges torrencials. L'alerta que ja va anunciar dimarts la Generalitat de Catalunya des de Protecció Civil. Avui, dijous, doncs, s'han tornat a reprendre aquestes classes amb normalitat.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el dia 3 d'octubre, Sant Andreu de la Barca viurà una nova edició de la cursa de la tardor. En aquesta ocasió serà nocturna. El mes de juliol vam parlar amb Sergio Vallé, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca celebra el seu 15è aniversari i ho farà amb una novetat important, ja que serà una cursa nocturna. Serà el dia 3 d'octubre. Ens acompanya avui Sergio Vallé, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
15: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, 15a edició de la cursa de tardor. Grans novetats. I una de les grans novetats és el fet de que sigui una cursa nocturna i no diurna, com han estat en les 14 edicions.
15: Així mateix, ja des que vam acabar l'anterior edició, parlant amb el Laura, el president, ja vam dir que havíem de fer alguna cosa diferent. Sí que és veritat que el circuit el van canviar justament fa un any, que només ha pogut fer una vegada, però buscàvem sorprendre, buscàvem una cosa diferent per poder celebrar molt bé aquests 15 anys de la cursa. I ràpidament ens va venir la idea de les curses nocturnes. És una cosa que està funcionant, que ha començat a no fa molt, i aquí a la comarca hi ha dos, a Cornellà i Hospitalet, si no recordo malament, però tampoc hi ha masses. I vam dir, vinga, ho tirem endavant i tirem per aquí, que segur que funcionarà i jo crec que serà un èxit.
1: El repte és gran, no?
15: Molt gran, perquè tot i tenir molta experiència organitzant aquí les curses del poble, la primavera, la sísmica i la tardor, 15 anys, com hem dit al principi, el fet de passar-la en un altre horari, un circuit nou, i no només la cursa, sinó que volem que sigui una festa, que no només sigui a córrer els 10 quilòmetres o els 5 quilòmetres i que s'acabi, no? Volem que sigui molt més gran. Hem fet una festa posterior a la cursa i llavors, bueno, tenim aquest neguit de veure com sortirà tot i amb aquestes experiències que encara no tenim.
1: Arribeu, això, als 15 anys de la cursa, una cursa que ha evolucionat molt i molt bé en quant a participació, en quant a organització també.
15: Sí, bueno, a nivell de participants, els darrers anys, sí que amb el Covid vam tenir aquella petita davallada, però bueno, com va passar amb tot el que era l'esport, però a partir d'aquí, cada any més participants, i en part perquè la gent acaba molt contenta, és a dir, tothom ens ho diu, que és superguai, molt ben organitzada, molt bon recorregut, tot i que tenia pujades i baixades, és a dir, no és un recorregut que els atletes vinguin per fer marca, però venen per tot el context, com està muntada, i supercontents, i el boca a boca doncs fa que tot vagi a millor.
1: El fet de que sigui nocturna també canvieu el recorregut, per tant aquí tenim un nou recorregut amb inici i final davant de l'Ajuntament.
15: Sí, el fet de ser nocturna, clar, un dels canvis que havíem de fer era el recorregut, que és el que em preguntes, perquè clar, no podíem bloquejar els carrers del poble en aquest horari. Normalment la cursa es feia a les 9 del matí un diumenge, que afectava en petita quantitat, sempre hi havia algun problema amb algun veí, però bueno, intentàvem que fos el menor possible, però clar, sent a les 19:45 de la tarda hi ha molt de moviment un dissabte, i llavors vam parlar amb la policia i vam mirar com poder-ho fer-ho, i llavors ho portem a l'Ajuntament, correrem per la Nacional, baixarem al polígon, i sí que hi haurà una part per dintre del poble que serà pel casc antic, però que ja hem revisat i no afecta gairebé cap pàrquing, i creiem que amb el veïnat doncs funcionarà molt bé.
1: Un circuit o un recorregut que serà més ràpid? O...
15: creiem que sí. Hi ha un gir més de 180 comparat amb el que hi havia abans, que això pels corredors doncs, fa que s'aminori el ritme, però a nivell de pujades i baixades, per tant el desnivell serà menor i hauria de ser més ràpid. Això ho veurem el 3 d'octubre.
1: Això mateix, el 3 d'octubre, que per cert és un dissabte, com hem comentat, i a més que el públic podrà seguir també aquesta cursa. El fet que sigui nocturna, penseu que pugui crear encara més interès?
15: Doncs mira, no només ho pensàvem, sinó que ho estem veient a nivell d'inscripcions, que el ritme portem 3 dies, ho vam anunciar el dia 1, que era quan s'obrien les inscripcions, i de moment anem de rècord comparant el ritme actual amb el de l'any passat. Faig 5 cèntims, potser. Ara portàvem ja 60 inscripcions, cosa que en les darreres edicions la gent s'apuntava a l'últim mes. Comparat al dia d'avui, de fa un any, portàvem 3, i ara ja portem 60, així que això vol dir que la cosa pinta molt bé.
1: Quants corredors, al màxim, 700?
15: Doncs de moment hem limitat a 700, però el que passa que ja saps que ens agrada que la gent pugui fer esport, i limitar no vam nosaltres, tot i que hem de ser conscients de que el nou recorregut no el coneixem, no sabem si hi haurà algun espai on es pugui fer algun embut, creiem que no, però sí que és veritat que amb el casc antic hi ha un carrer que, bueno, podem fer alguna solució perquè si s'hagués de pujar no pujaríem a 2.000, això és impossible, però bueno, si fes falta haver arribat a 800 perquè tothom tingués cabuda, crec que ho podríem solventar.
1: Una cursa pensada per tothom, no? Els que sí. Ja són habituals...
15: Sí, sí, sí, clar, clar, tothom pot venir a córrer. Sí que és veritat que demanem que es vingui a córrer, que no es vingui a passejar perquè tenia el poble bloquejat perquè puguis caminar, doncs genera unes dificultats que no tothom està d'acord. Si fos per nosaltres ho podria fer sense problema, però i s'afecta en altres persones que no, que s'ha d'evitar, però que el ritme no importa, és a dir, mentre vinguis a córrer pots fer-la a 5 quilòmetres si estàs començant, que és més fàcil, i a partir d'aquí, doncs l'any següent, si t'has sortit bé, fer-la de 10.
1: 10 quilòmetres o 5 quilòmetres, les dues opcions d'aquesta cursa de la tardor, com dèiem, 3 d'octubre, la gran novetat, edició nocturna. Com és habitual, té la seva vessant solidària, el dorsal 0, una recaptació amb una associació de Sant Andreu de la Barca, com és Coco, Esperança i Vida, en qui ja heu treballat, heu col·laborat en més d'una ocasió.
15: Sí, ja sabeu que a nosaltres les curses ens agrada que siguin col·laboratives, que ajudem entitats que treballen pel benestar de la població, i en aquest cas, doncs, amb el Coco Esperança i Vida hem fet el dorsal 0 aquest any, perquè tothom que vulgui fer un donatiu pugui entrar, és a dir, ha d'entrar Championship, i hi ha un dorsal que és això, el dorsal 0, li cliques i tens donació a partir d'un euro fins a 50. Demanem això, que la gent s'animi també, i que si no poden venir a córrer, doncs que puguin fer la seva donació. I després, com cada any, tenim els Fan Runner, que tenen el Demos un Paso Adelante, que també és contra el càncer, que ells venen a fer les llebres de la cursa, ja fa molts anys que la fan, i tenim una donació fixa amb ells que entorn, depèn de les inscripcions que tinguem, doncs són 150-200 euros que també donem a aquesta entitat.
1: On podem fer les inscripcions de la cursa? Tenim la pàgina web, no?
15: Sí.
1: Cursa de la tardor.
15: Recomanem que visitin la pàgina web de la cursa de la tardor perquè ja tenen tota la informació i ho tenen molt fàcil. Hi ha un enllaç que fica inscripcions, o la de 5, la 10 o el dorsal 0 que estàvem parlant, i entres i en 2 minuts la tens feta.
1: Organitzar una cursa com aquesta no és fàcil, necessita molt de suport, molts col·laboradors. Quin és el suport que teniu des del club? Evidentment, des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Quin més suport teniu?
15: Sí, bueno, muntar un esdeveniment d'això, que estem parlant d'un volum de 700-800 corredors, a un o dos familiars que hi hagin, estem parlant també d'un públic de 2.000 persones al voltant, és a dir, que és un esdeveniment molt gran, si no el més gran esportiu a nivell del poble juntament amb la primavera, així, així. I clar, voluntaris, moltíssim. Per sort tenim una entitat molt gran, que ha anat creixent a poc a poc i que es trobarà en un moment àlgid i que sempre estan a peu per poder ajudar i, clar, fan falta aproximadament uns 110-120 voluntaris. I com és una novetat, també anem una miqueta així, així, perquè amb el tema de la festa que volem fer després, bueno, hi ha coses que no tenim controlades, però que també sortir de la zona aquesta de confort va bé, i veurem a veure quants hem de demanar, i després doncs, també, lògicament, el suport de l'Ajuntament en quant a infraestructura, deixar-nos material per poder-ho tirar endavant, i sense dubte el patrocinador. El patrocinador és el més important, Polcon, que sense ells ja portem moltes edicions i totalment agraïts, no només és el patrocinador del club, sinó que també de la cursa, i permet que podem fer aquestes coses, que ens podem llançar i provar i innovar. És a dir, tenim diverses sorpreses preparades i és perquè tenim aquest suport econòmic, si no, no seria possible.
1: I tindreu després la Polcom Party.
15: Veus, aquesta és una de les novetats que podem fer gràcies al patrocinador. I sí, buscaven que fos una experiència diferent, que no només fos córrer, i llavors els atletes quan vagin arribant podran anar tirant cap al central, que de fet farem allà l'entrega de premis, la farem allà, i quan s'acabi l'entrega de premis doncs tindran un DJ punxant música, podran prendre una beguda, el que vulguin, fins a 1:15.
1: Des del Club d'Atletisme suposo que aquesta novetat s'ha rebut molt bé, no? Entre els membres...
15: Doncs la teníem una miqueta amagada, perquè no volíem que s'anticipés una miqueta, i llavors, bueno, vam anar apurant, al final sí que amb alguns atletes, tals, no ens podíem callar, ja portar aquesta sorpresa no la podíem amagar massa, ja ho deixàvem anar, uah, estem preparant un canvi, potser la fem nocturna, no ho asseguràvem, però ho deixàvem córrer, i sí, sí, sí, tothom supercontent, una vegada que l'han rebut ha sigut sorpresa, doncs no s'ho esperaven, però ho veuen molt favorable. I de fet, parlant una miqueta més seriosament, crec que les curses estan destinades amb el canvi climàtic a fer aquest canvi, és a dir, córrer cada vegada d'hora en aquests mesos més calòrics és difícil i, sota el meu parer, crec que totes aquestes curses que fan en els mesos de calor hauran d'acabar passant-se a la tarda-nit perquè pugui ser còmode.
1: Per tant, us avanceu, eh?
15: Bueno, intentem ser una miqueta sí, anticipar-nos al futur i també doncs, això jugarà al nostre favor, no? Que si ho fem bé, doncs, de les primeres curses que ho fan, doncs sempre estarem aquí.
1: És el 3 d'octubre, per tant, tindrem temps de continuar parlant a través de la ràdio, de l'evolució, de les novetats, a mesura que es vagi acostant la data del 3 d'octubre. Però ja sabeu, si voleu participar, les inscripcions ja estan obertes per participar a la 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca, enguany la versió nocturna, i després de la cursa, si encara us queden forces, hi ha aquest, el lliurament dels premis i després la gran festa. Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé i ens seguirem parlant.
15: Moltes gràcies, seguiu-nos a xarxes i estareu al dia de les novetats i sorpreses que anem preparant.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Nosaltres posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant aquests minuts aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Casa nostra és on construïm la nostra vida, on neixen les nostres històries i on ens sentim segurs. Però dir-ne casa nostra cada cop és més complicat. La crisi de l'habitatge ens fa fora dels nostres barris i obre les portes a societats despersonificades que volten amunt i avall sense arrelar-se, convertint les llars en productes d'especulació. Avui parlarem de tot plegat amb Llucia Ramis, autora de Un metre quadrat, un llibre editat per Anagrama que relata la crisi de l'habitatge a través de la vida i les cases on ha viscut l'autora. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó. Sergi Brió ens explicarà la tasca de la Fundació Xamfrà a la secció Gent amb Valors. Recollirem una nova recomanació literària de Concha per Ramon i escoltarem un nou conte amb valors a la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. Aquesta novel·la gràfica és obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei i ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, l'obra aborda les conseqüències ambientals i socials de la fast fashion i dona a conèixer alternatives més sostenibles per repensar la nostra manera de consumir moda. En parlarem amb Clara Mallart, que a més també és ecòloga industrial i dissenyadora.

0: Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bans a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Què tal, Laura? Com estàs? Avui vull parlar sobre seguretat i llibertat. El motiu és que cada cop hi hagi més notícies que tenen a veure amb la implementació de nous sistemes de videovigilància, que en principi ens haurien de portar més seguretat, però que a la vegada ens poden suposar una pèrdua de llibertats.
0: Un debat interessant perquè parlen de mesures que s'implementen, perquè la sensació d'inseguretat, al cap i a la fi, està a l'ordre del dia entre la població i ha crescut, no?
2: La sensació d'inseguretat ha augmentat entre la població, sí, però les xifres pel que fa als delictes ha baixat. Vivim en un moment en què les xarxes socials ens apropen qualsevol fet delictiu que passi i ens dona la sensació que se'n produeixen més i que ens toca més de prop. Abans, per exemple, si a algú li roben el mòbil, ningú se n'hagués assabentat perquè era algú que ningú podia veure, perquè només ho podies veure si eres in situ en aquell espai. A més, si tenim en compte la gran quantitat d'usuaris que reciclen o tergiversen vídeos a les xarxes, doncs fa que la percepció encara augmenti més.
0: Per tant, ens sentim més insegurs del que estem en realitat.
2: Doncs sembla que sí, i això s'està aprofitant per blindar, entre cometes, les ciutats. Amb la visita, per exemple, del Papa Lleó XIV, els Mossos van estrenar un sistema de videovigilància per no perdre'l de vista en cap moment, examinant imatges captades pels agents, per drons o d'altres que rebien de càmeres col·locades en vehicles. Tot desplegat en un centre en què les imatges s'analitzaven en directe. I el comissionari dels Mossos, Miquel Àngel García, doncs, celebrava que fos el primer cop que es pogués posar en marxa aquest tipus de dispositiu.
0: Podríem dir, doncs, que va ser una prova pilot.
2: Sí, com també ho és Mataró, on la policia local serà el primer cos de policia local de Catalunya que desplegarà com a prova pilot un innovador sistema tecnològic de seguretat que permet integrar en temps real dades, imatges i informació operativa per millorar la coordinació i la presa de decisions policials. I important, es farà ús de la intel·ligència artificial per exemple, buscar vehicles.
0: És evident que això suposa una millora en matèria de seguretat, però quin impacte té en la nostra llibertat, Carles?
2: El fet és que aquestes eines serveixen per protegir el ciutadà, però en qualsevol moment se'ns podrien tornar en contra. Em recorda, per exemple, el panòptic digital que també hem tractat en algun moment, en què estem controlats de les 24 hores del dia, en aquest cas per les grans empreses tecnològiques, però aquesta vegada seria per els cossos policials o almenys per les institucions. És una exageració el que estic fent, però vull recordar que és la primera prova i que cada cop s'instal·len més càmeres de vigilància arreu de Catalunya.
0: Per què hauria de suposar-nos o podria suposar-nos un problema aquesta mesura?
2: El fet és que l'augment de la vigilància fa que l'humà perdi llibertat. Si jo crec que m'observen, el meu comportament ja està supeditat i no actuaré de la mateixa manera, podríem dir que em modula. I si ens posem en un pla molt més exagerat, si aquest sistema de videovigilància creix i de control, potser en un moment de canvi polític pot servir com a eina de control i ja no de seguretat. Déu no ho vulgui, però si integrés un model totalitari, es podria controlar la societat des d'una sala i durant tot el dia, i no caldria ni que ho fes la policia.
0: És una reflexió molt interessant que segur que es posarà sobre la taula en moltes tertúlies i debats. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Hi ha una paraula que surt a pràcticament totes les cròniques sobre Dawa Sherpa. Miracle. Aquest guia nepalès va sobreviure contra tot pronòstic a 6 dies perdut enmig de les muntanyes de l'Himàlaia, sense poder-se comunicar, amb molt poc menjar i assetjat pel fred, el vent i la neu. Però se'n va sortir. Com si estigués predestinat a tenir una vida marcada per la muntanya, a Dawa Sherpa van posar-li el sobrenom de Hillary, com Sir Edmund Hillary, la primera persona que va coronar l'Everest. Però ell no tenia gaire interès a seguir els passos de l'alpinista neozelandès. Treballava de cuiner per una empresa turística de l'Himàlaia i no tenia cap vocació escaladora, però una emergència va fer que acabés fent de guia de muntanya. El 28 de maig va acompanyar un escalador britànic, un de polonès i un xerpa nepalès en l'ascensió a l'Everest. Per sobre del camp 3 va aturar-se a descansar i va dir als companys que continuessin, que ja els atraparia. Els altres van seguir la ruta cap al cim del món segurs que al cap d'una estona o bé a la baixada el retrobarien. Quan Dawa Sherpa va intentar reprendre la ruta, va caure per un esporanc i va quedar-hi atrapat. Sol, cada vegada amb menys oxigen, amb un telèfon que no sabia fer funcionar i un walkie-talkie sense bateria, Dawa Sherpa només podia esperar un miracle. Passaven helicòpters i no el veien. Durant els primers dos dies no va menjar res. Després va mastegar gel. I finalment va descobrir que en una bossa hi tenia xocolata i galetes, que van acabar salvant-li la vida. La neu que no parava de caure va acabar omplint l'esvoranc i va fer que ell pogués sortir. Es va aturar la recerca. La seva família ja havia començat a preparar el ritual funerari. L'alpinista que l'acompanyava i que havia estat l'última persona que l'havia vist va escriure un missatge de comiat a Instagram. Ja ningú comptava trobar-lo viu. No hi ha precedents, almenys coneguts, de persones que hagin sobreviscut 6 dies desapareguts a l'Everest. El 4 de juny, responsables de l'equip que fa manteniment de la muntanya el van trobar lliscant a la cascada de Kumbu, anant cap al camp base. El van rescatar i van aconseguir evacuar-lo amb helicòpter. Des de l'hospital on s'està recuperant, Dawa Sherpa ha explicat que no té previst tornar a l'Everest. Diu que de moment, si va a la muntanya, serà només per fer una mica de trekking.

En l'últim segle, Barcelona i Mallorca, per exemple, s'han maquillat per vendre's al turisme i a la gentrificació. De seguida ens endinsem en aquesta qüestió, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: M'encantaria que les persones que ens escolten ens poguessin observar per un foradet perquè veurien tota la comunicació no verbal que hi ha durant el programa, com la que acaba d'haver-hi entre Pere Sánchez i Carles Banks, per discrepàncies musicals, jo crec, no?
1: Fem un podcast. Sí, jo li proposava una cançó de Maria Jaume i Joan Miquel Oliver que parlen molt sobre la situació de Mallorca i em fan una gran crítica, però aquesta també m'agrada i sí. Jo m'he criat escoltant aquest tipus de música també.
2: Sí, són la fera i comença en tu, no? I és una manera de queixar-se de tot el que ens envolta en el tema de la vivenda. I l'he trobat bastant adequada i té aquest ritmillo tan festivalero veraniego que està bé. Encara.

0: Es espera per selecció musical com cada setmana. L'habitatge, Carles, quin gran tema.
1: Doncs sí, és un gran tema, sobretot per gent de la meva edat. Per exemple, jo tinc 24 anys i crec que no veig un futur clar amb tot plegat.
0: Crec
1: i
0: que ningú,
1: Segurament ningú. Encara bo que, per exemple, puc viure amb els pares de moment i no he de marxar. Avui parlarem de casa nostra perquè sí, crec que l'hem de reivindicar. Viure a la nostra terra no hauria de ser un privilegi, però la crisi actual de l'habitatge ens demostra que ho és. Això és el que explica Llucià Ramis al seu nou llibre Un metre quadrat, editat per Anagrama. A mig camí entre el reportatge literari, les memòries i l'anàlisi periodística, la periodista aborda el problema de l'habitatge al nostre país a través de les històries que ha viscut als pisos on ha estat llogatera en les últimes 3 dècades. Nascuda a Palma, ha vist com la seva illa es balearitzava i posava murs als locals i com Barcelona es posava guapa per vendre's al món.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta setmana, Llucià Ramis. Benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Molt bé, bon dia, què tal?
0: Molt bé, molt contentes de poder parlar amb tu i sobretot d'una qüestió com aquesta que ens interpel·la, jo crec que tots i totes, en alguns moments de la vida. Per tu, com ha estat visitar tots els pisos on has viscut? T'ha remogut?
2: Sí, m'ha remogut bastant perquè, bé, primer és aquesta cosa que fa una mica d'emoció, no? Anar a picar la porta i a veure qui t'obre, quina relació té la persona que viu ara al teu pis i com es relaciona amb aquella casa, etc. Però després també, de sobte, té tota la teva memòria, no?, de cop. I em passava una cosa curiosa, que és que moltes vegades aquesta memòria corregia la realitat. Jo hi veia més del que hi havia, i no només això, sinó que era incapaç de deixar de veure la meva habitació, on hi havia la meva habitació, etc, etc. No? És com si hi hagués dues realitats superposades a les meves cases.
0: Mm. No sé fins a quin punt tots aquests pisos, que en són 10, te'ls has sentit casa teva?
2: És una pregunta que em faig sovint, no? Perquè volia saber com es crea aquest sentiment de pertinença per coses que no et pertanyen, no? Ja siguin ciutats, ja siguin barris, o en aquest cas els pisos de lloguer, no? I volia saber si m'havia sentit com a casa meva o no. És difícil sentir-te a casa teva quan no tens l'estabilitat escaient per això, no? És a dir, des del moment mateix que tu signes un contracte de lloguer per 3 anys o per 5 anys, comença un compte enrere que fa que et vagis angoixant a mesura que s'acosta al venciment del contracte. No? Llavors, és difícil sentir-ho com a casa teva, quan no saps si pots continuar allà, i vaig adonar-me que jo sempre estava posant dates de caducitat a tot el que m'envoltava, no només la casa, sinó també el barri, etc. I llavors això, a la llarga, quan escrivia el llibre, he vist que potser no ho sentia tant casa meva com mentre hi vivia, no? Allà, que ja sí que jo no necessito tenir una casa en propietat per sentir-la meva, per fer-me la meva, però és vera que aquest compte enrere complicava aquesta sensació. És a dir, bé, sempre tindré aquell lloc on tornar, no? Tenir un lloc al qual tornar, jo crec que és el que fa que te sentis a casa teva.
0: És interessant aquesta reflexió que fas, perquè no només estem parlant de tenir un sostre, sinó de tot el que va en aquest sac, no? De relar algun lloc, de crear vincles amb l'entorn, de sentir-se que formes part d'un barri, per exemple.
2: Uh-huh. És que a una casa ho tens tot, tens la teva vida, tens l'activitat, ho tens absolutament tot, no? Quan una persona perd casa seva perquè hi ha hagut un incendi, perquè hi ha hagut una inundació, un terratrèmol, etc., tenim això, ho ha perdut tot, no? I en canvi hi ha aquests desnonaments silenciosos, que els desnonaments silenciosos són aquests que passen quan tu no pots continuar vivint a casa teva perquè no te la pots permetre, perquè t'han pujat tant el preu del lloguer que ja no el pots pagar, o perquè directament ve un fons d'inversió i compra tot el bloc de pisos, o perquè, pel motiu que sigui, ja no pots continuar en el teu lloc, que tu havies fet com a teu, no? I tot el teu entorn, no? Llavors, aquest desnonament silenciós està completament naturalitzat, és a dir, l'hem assimilat completament, l'hem normalitzat, i això fa que cada vegada estiguem més avesats a deixar de viure en un lloc determinat, no només la casa, sinó també el barri, a la ciutat, no? I en el cas de les Illes Balears, moltes vegades hi ha persones que no poden viure ni tan sols a la mateixa illa on s'han criat, on tenen la feina, on tenen la família, on tenen les relacions, etc. No? És a dir, que cada vegada és com que normalitzant aquesta possibilitat que a casa nostra no ho sigui, no? I això, hi ha un moment en el llibre que dic, què n'hauríem de dir d'aquesta mena d'exili? No perquè hi hagi fams ni guerres, sinó simplement perquè no poden permetre'ns casa nostra, no? Perquè hem venut el més valuós que teníem, que era casa nostra.
0: Exacte. Què en queda, ara que parlaves de les illes, què en queda de la Mallorca on tu vas néixer o també de la Barcelona a la qual vas arribar fa 30 anys?
2: No ho sé, queda alguna cosa. Jo crec que Mallorca per mi és com una mare, jo l'estim com una mare, la trobo la més guapa del món, no n'hi ha cap d'altre com ella, però és vera que cada vegada que hi torn veig la seva transformació, també veig com ha canviat. No? Jo crec que ens reconeixem en un lloc quan som capaços de reconèixer aquell lloc, quan aquell lloc ja no hi és o directament és tan diferent que ja no sabem com era, no tenim la manera d'evocar-hi els records, és quan deixem de reconèixer-nos allà, no? Llavors, és el que em passa una mica a Mallorca i desgraciadament a Barcelona cada vegada em passa més, no? Aquesta sensació de dir, ostres, jo hi havia espais que sabia la seva història, no? Sabia com la seva història i la meva història en aquell lloc, no? I ara fa l'efecte que cada vegada més les ciutats estan més pensades per la persona que està de pas, que no té una memòria dels llocs que recorre, i en canvi no estan tan pensades pels residents, que són els que formen part de la memòria dels espais, no?
0: Clar, parlàvem de Mallorca o de Barcelona, que són dos llocs on tu has arrelat, no, podríem dir, però també ens podíem referir a altres punts del món, com París o Buenos Aires, que coneixes bé.
2: Que a més, de qualque manera, jo em sentia una mica malament quan feia el llibre, perquè deies que al final jo vaig ser expat, per exemple, a Buenos Aires, no? a París vaig ser immigrant perquè tenia menys diners que els residents de París, però a Buenos Aires jo tenia la sensació que tenia un poder adquisitiu superior de la gent d'allà, i de qualque manera em sentia una mica un expat. Però això també és una cosa que me n'he donat en escriure el llibre. En el moment que hi era ja, estava fugint de la crisi que tenia aquí, que tenia moltes dificultats per poder pagar el pis de lloguer, i vaig dir, mira, vaig intentar un altre lloc a l'altra banda del món, que estan molt avançats a les crisis, a veure com se'n refan, no? Llavors, he vist que la gentrificació no té fronteres i no té límits, no? Arriba a tot arreu, i com veig aquestes transformacions de les ciutats més pensades moltes vegades pel consumidor que està de pas, que no pas per la persona que hi viu.
0: Ja parles molt de gentrificació, també de turisme, no? Un dels grans problemes de l'habitatge és aquest turisme. Sempre culpem a la resta, però nosaltres no sé si hauríem de ser més autocrítics. Potser viatjar una mica menys o d'una altra manera?
2: Sí, estic completament d'acord amb això. És a dir, a veure, jo venc de Mallorca, tota la meva vida ens han dit que nosaltres vivim del turisme, que sense el turisme érem pobres, etc. No és exactament així, però al final és una espècie de professió autocomplerta, no? De tant dir-ho, al final tu crees, no?, un monocultiu, construeixes un monocultiu que fa que l'hagis de mantenir sí o sí, per l'única manera de mantenir-ho és fer-ho cada vegada més gros. I, per tant, fer que les altres activitats econòmiques no funcionin, no?, que només funcioni l'activitat econòmica del turisme, no? Llavors, al final, això fa que esdevinguem molt pobres, perquè només tenim aquell monocultiu, no? Llavors, quan ets d'una illa turistitzada com Mallorca, i veus les dificultats que tenen les persones que tenen feina, per exemple, a Eivissa es veu claríssimament, no? Gent que viu a caravanes o gent que viu a habitacions compartides, no pisos compartits, habitacions compartides per 800 euros al mes, gent que té feina i que fins i tot té bons càrrecs, però que no tenen la possibilitat de llogar un pis perquè no tenen dobles per fer-ho, no es poden pagar un habitatge. Quan tu veus aquest problema, dius, ostres, no és veritat, no som cada vegada més rics gràcies al turisme, sinó que cada vegada som més pobres i cada vegada tenim més dificultats per viure a casa nostra, no? Llavors també fa que prenguis una consciència del que és fer turisme, que significa ser turista, no? I llavors jo crec que, bé, jo en el meu cas fa molt d'anys que no faig turisme. I si faig turisme, si qualque vegada he fet turisme, ha estat més per una qüestió de feina, que aprofit que tinc una feina i llavors vaig a fer un passeig, això sí, però sempre si he de fer un viatge o de fer alguna cosa, sempre m'informa abans si veig que és un lloc turistitzat o és un lloc en el qual jo aniré una mica ja de colonitzadora, no hi vaig. És a dir, fa molt de temps que ja no ho faig, però de tota manera cada vegada faig menys turisme, no? I hi ha aquesta cosa de que moltes vegades ens pensam que els llocs turistitzats són els altres i no són el nostre, no? I no és vera. Al final també nosaltres som part corresponsables d'aquesta turistització des del moment que volem fer negoci amb jo què sé, amb un pis o amb l'habitatge o amb, moltes vegades amb els mateixos comerços que... O sigui, el problema de la gentrificació és que moltes vegades hem d'acceptar que hem de canviar el nostre negoci per poder atendre aquest nou consumidor que hi ha de pas. Llavors desatenem moltes vegades el resident, canviem de producte, i nosaltres sabem si vivim en un lloc turistitzat o un lloc gentrificat quan veiem que el tipus de producte no està pensat per nosaltres, que la llengua en què ens el venen no és la nostra llengua i sobretot pel preu, que és un preu que nosaltres no ens podem permetre. No? Llavors, aquesta persona que ha canviat el seu negoci pensant que faria més doblers d'aquesta manera, moltes vegades es veu en la situació que no pot pagar el local perquè s'ha encarit tant que després no pot mantenir aquell local, o directament no pot pagar els seus treballadors amb bons salaris, perquè aquests treballadors no tenen la possibilitat de viure a prop del lloc de feina i aquests locals acaben moltes vegades tancant. I, per tant, això fa que en els llocs gentrificats cada vegada hi hagi més franquícies, més negocis que són estrangers, i que fa que moltes vegades doncs, sentim no, que ens expulsen del barri que ja no som capaços de reconèixer.
0: De fet, em feies pensar, Llucia, en una cosa que dius al llibre. No sé si és ben bé així literalment, però expliques que el turisme consisteix a vendre el que no és nostre. No sé si ens queda alguna cosa per vendre-li al turisme.
2: Sí, això és una frase que diu el José Mancilla, no? que nosaltres venem el que no ens pertany, venem el clima, venem la platja, venem el mar, venem totes aquestes coses, no? Que no són nostres. Però no només això, també venem el tarannà de la gent, venem la seguretat, venem els recursos, no? I fins i tot venem aquest preu assequible, no? Per a tothom, no? aquest turisme massiu, que és un turisme que per guanyar només pot créixer, i si només pot créixer és negatiu per als residents, no? Llavors, queda alguna cosa per vendre? Sí, el problema és que sí, és que sempre pensam que això arribarà un moment que petarà i no es verà. Si ens fixam en Venècia, en el centre de Venècia, no ha petat mai. Quin ha estat el resultat? Que ja no hi ha venecians. És a dir, al final hi ha coses que es poden mantenir per sempre i poden anar creixent i creixent i creixent. A les Illes Balears, per exemple, l'any passat van arribar de 9 milions de turistes i s'espera que enguany n'arribin més de 9 milions. És una barbaritat. Això vol dir que per cada resident hi ha 20 turistes. Clar, és insostenible de totes, no? Llavors, jo crec que hi ha una part de consciència a l'hora de viatjar, hi ha una part de consciència a l'hora també d'intentar vendre'ns, no? Jo crec que Barcelona, les Balears, però també altres llocs, intentar vendre's internacionalment, tenir l'orgull per aquesta banda internacional, jo crec que ja no té molt de sentit. I crec que si començéssim a preguntar als residents si tenen aquesta necessitat de vendre's, moltes vegades jo tinc la sensació de que Barcelona és una mica una influencer, no? És a dir, està més pendent de traure aquest consumidor que està de pas que no pas de cuidar-se ella mateixa, no? Llavors jo crec que hem de començar a canviar el model, si és que es pot, perquè no sé si hem arribat a un punt de no retorn que fa molt complicat aquest tornar enrere, no? Intentar que les coses tinguin la densitat que haurien de tenir.
0: Tota aquesta fotografia que ens estaves fent ens porta a fer-nos moltes reflexions, no? I tu ens ajudes una mica amb aquest llibre, com per exemple, si tenim dret a viure on hem nascut o al barri on hem crescut, si a vegades ens sentim potser culpables fins i tot per voler viure allà on voldríem o allà d'on som.
2: Això és una cosa que em fa molta gràcia, no? Quan te diu la gent, no, és que tothom vol viure al centre. I pensi, bé, primer, tres qüestions. Si no som nosaltres els que vivim en el centre, qui ha de viure al centre? Per qui és el centre, no? És a dir, si nosaltres que hem viscut al centre, jo he viscut a l'Eixample, jo he viscut a Gràcia, què vol dir que jo no puc continuar vivint allà? I, de fet, jo ara no podria permetre'ns la majoria de pisos en els quals he viscut, no? Llavors dius, si no és per la gent que hi viu, per qui és el centre? Segona qüestió, on s'acaba el centre? Perquè jo vaig viure a la Sagrera. En aquell moment la Sagrera no estava gentrificada, però ara s'està començant a gentrificar. On s'acaba el centre de Barcelona? A l'Hospitalet o més enllà? És a dir, i tercera qüestió, hi ha un moment, hi ha dues parts de l'article de la Constitució que parla del dret a l'habitatge digne, que és la paraula digna i la paraula especulació. Diu que no està per massa l'especulació. Aquesta part no s'ha respectat mai. Hi ha hagut sempre especulació. I després hi ha la part de la dignitat. Què vol dir dignitat? És a dir, si tu no tens la seguretat que pots continuar a casa teva, on és la dignitat, no? És a dir, si tu crees aquests vincles amb el teu entorn, amb els teus veïns, amb el teu barri, amb la teva gent, amb l'escola dels nens, etc., tu construeixes tots aquests vincles, però com que vius de lloguer, passats uns anys te diuen que no pots continuar vivint allà, on queda la dignitat? Persones que, jo que sé, ara mateix fa 55 anys que viuen en un pis de lloguer i els diuen que ja no poden continuar allà. On és la dignitat si no tens aquesta capacitat de seguretat, no? És a dir, ja no és tant el fet de dir que visc al barri dels meus pares, o és el barri on he viscut tota la vida. clar, això tampoc està recollit per la Constitució. I després, en aquests barris, que val, no diuen lloc que puguem viure al barri on ens vàrem criar, per exemple, d'acord, fantàstic. Però llavors Mallorca o Eivissa, no? És a dir, ho diuen lloc que la gent pot viure a l'illa on ha nascut, on ha crescut i on ha fet la seva vida, o tampoc, no? Això no està recollit en lloc. Llavors, jo no crec que ens haguem de sentir culpables per dir que jo vull viure a la meva ciutat, o jo vull viure a la meva illa, o jo vull viure al meu barri. És a dir, no ens hem de sentir culpables. El que passa és que cada vegada més hem normalitzat que ens puguin fer fora de casa nostra o que no puguem accedir a determinats llocs, no? Perquè la casa ha perdut aquesta funció de llar i es converteix en producte, i des del moment que es converteix en producte, evidentment, perquè sigui rendible, s'ha d'anar encarint. I llavors, clar, aquí xoca amb l'altre article de la Constitució, que és el de la propietat privada, que fa que des de sempre pensem en l'habitatge com en la propietat. I l'habitatge no té per què ser només una propietat. Tu tens dret a un habitatge digne, sigui de propietat o no sigui de propietat.
0: De fet, Llucia, tu obres cada capítol amb el que pagaves el lloguer, no?, als pisos on has viscut. De quina manera t'ha anat angoixant això en les diferents etapes que has passat a Barcelona?
2: Moltíssim, perquè, clar, jo, a més, soc periodista freelance, per tant, jo cobro per peça, per col·laboracions, i durant els moments de crisi, sobretot després de l'esclat de la bombolla immobiliària, a mi em van fer moltes retallades salarials, no? És a dir, m'ho pagaven menys o directament ja no comptaven amb jo per fer algunes col·laboracions, però els pisos de lloguer continuaven pujant de preu, no? Llavors jo em veia sempre amb la sensació de dir, ostres, ara com puc arribar a final de mes? He de cercar més feines, encara que estiguin pitjor pagades, per tant, vaig arribar a fer 9 col·laboracions setmanals per poder pagar-me alguns pisos, i després sempre que cercava pis, doncs això, mirava que hi hagués una habitació extra per poder tenir qualcú en un moment donat si havia de compartir pis, perquè hi ha hagut de compartir pis fins i tot en 35 anys, persones moltes vegades que ni tan sols coneixia, però necessitava que qualcú m'ajudés a dividir despeses, o directament ficant el meu lot de torn, el ficava a viure amb jo, encara que fes 2 mesos que ens coneixíem, ja anàvem a viure junts per fer aquesta divisió de despeses, no? Moltes vegades, llavors sempre estàs pensant en un plan B, perquè si no l'alternativa es torna a Mallorca, no? Jo ja fa molts anys que visc a Barcelona, fa 30 anys que visc a Barcelona, i si no l'alternativa era això, tornar cap a un pare i mon mare, perquè que si no tenia on viure, no? Llavors sempre m'ha angoixat bastant aquesta sensació que els preus anaven pujant, i en canvi el que em pagaven a mi no pujava, sinó tot el contrari, no? I com sempre, això al final te va desgastant moltíssim, perquè sempre has de cercar una alternativa, sempre has de tenir una alternativa en escap, però sempre n'has de cercar una altra per si de cas, cerques pisos que encara siguin més barats que el que tens per si de cas, i després és aquest tornar a començar cada vegada, no? Perquè no pots arrelar-te enlloc, perquè no saps per quant de temps hi podràs continuar, no? Llavors estava sempre, bé, conec una Barcelona de pisos que he visitat, en els quals no he viscut a tots els pisos, òbviament, no? Però conec moltíssims pisos de Barcelona que he anat a visitar per veure si els llogava o no, molts en les condicions deplorables, i això, no? És a dir, és tornar a començar, torna a fer una mudança amb tot el que això implica, torna a carregar amb totes les teves coses, tots els teus llibres, torna a resituar-te en un barri diferent, en un pis diferent, i venga. Llavors tinc la sensació que la meva vida, fins que me vaig hipotecar fa 8 anys, ha estat això, no? Un començar i recomençar, i de no anar enlloc, no? És a dir, que no veure mai un futur ni la possibilitat d'establir-me.
0: Et sents més tranquil·la des que et vas hipotecar?
2: Saps què passa? Que hi ha una cosa super perversa. Que dius, d'una banda sí, pensar, ostres, clar, estaré endeutada 30 anys, estaré histèrica, no dormiré mai més, i no m'ha passat això. Però d'altra, pens, és molt estrany, no?, que jo ara me faci menys por estar endeutada durant 3 dècades que no sabré on acabaré d'aquí 3 anys. No? I és això, no?, que al final, com que la quota de la hipoteca és molt menor, és molt més barata que la gent que viu al meu bloc de pisos, que paga un lloguer, que jo estic pagant ara mateix 650 euros, i els que viuen de lloguer en el mateix bloc que jo em paguen entre 800 i 1.000, dius, ostres, és que clar, estic més tranquil·la, sí, però no deixa de ser una anomalia, no? Que diguis, ostres, al final me poden passar coses econòmicament i també puc deixar de poder pagar aquesta hipoteca com va passar l'any 2008, no? En la crisi. Llavors, el que passa és que amb la solució al problema de l'habitatge no pot ser que tinguem la possibilitat d'hipotecar-nos, que tinguem la possibilitat d'heretar o que tinguem la possibilitat que els nostres pares, ens ajudin, no? I sembla una mica que aquesta és la situació en la que ens trobem ara mateix.
0: I que, com tu deies, i amb això anem tancant, Llucia, no només són les traves econòmiques, no?, i aquesta angoixa financera, sinó els efectes emocionals, que són enormes, que acompanyen aquests processos, evidentment.
2: Clar, és que l'habitatge és on vivim, no? És on hi tenim la vida. La nostra vida està absolutament condicionada pel lloc en el qual vivim. I per això volia escriure el llibre des d'aquesta primera persona, perquè es veu que la travessa aquest reportatge literari sobre per què hem arribat fins on hem arribat, i després també hi ha tota la crònica de la transformació de Barcelona i també de Mallorca, però sí que tenia ganes com a fer aquesta autobiografia o aquestes memòries immobiliàries per explicar com afecta íntimament, no? Perquè al final és on ho tenim tot, la nostra, i bé, al final, doncs això, no? La nostra vida està plenament determinada per això, per que nostra.
0: Un llibre que es diu Un metre quadrat, que està editat per Anagrama, i Unicap tota una vida, com ens ha demostrat la Llucia Ramis en aquests minuts de conversa. Llucia, moltíssimes gràcies i enhorabona pel llibre.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui volem descobrir el Centre de Música i Escena Xamfrà, del barri del Raval. Impulsat per la Fundació L'Arc Música, és un projecte social i educatiu que utilitza la música, el teatre i la dansa com a eines de participació i d'inclusió social. Qui ens ho explicarà molt millor és Sergi Brió, responsable de comunicació i producció del centre. Sergi, benvingut, com estàs?
4: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar. Comencem una mica pels orígens de Xamfrà, perquè ens hem de remuntar que el 2004, fa més de 20 anys, com va anar tot plegat? Per què des de la Fundació L'Arc Músic de crear un projecte com aquest?
4: Mireu, Xamfrà va néixer de la mà de la Fundació i allà hi era, i encara hi és, l'Esther Bonal, que és una de les fundadores de Xamfrà. L'Esther estava treballant a l'Institut Miquel Tarradell, que és un institut situat al Raval, aquells instituts mal anomenats d'alta complexitat. I bueno, es va donar que les necessitats de moltes famílies feien que no poguessin accedir a la pràctica artística, un dret contemplat a la Carta dels Drets Humans, la pràctica artística universal, no? I a partir d'aquí vam pensar el projecte de Xamfrà, em sembla que eren uns 17 alumnes el primer any, a les mateixes instal·lacions de l'institut, i a poc va anar creixent, i de la mà de la Dolors Bonal, la seva tia, i l'Àngela Roger, les tres fundadores, juntament amb l'Esther, doncs van anar buscant subvencions públiques i privades. Van visitar més de 150 empreses i fundacions i van aconseguir el recolzament de la Fundació Levis i una fundació que en el seu moment es deia Avina, i aquestes dues fundacions van crear un projecte i van engegar Xamfrà amb l'objectiu de fer arribar les arts escèniques a tothom qui no pogués pagar-se o qui no pogués pagar-se una escola de música o unes extraescolars artístiques.
0: A vegades no hi donem potser prou importància, Sergi, però de quina manera aquestes arts escèniques, és a dir, la música, la dansa, el teatre, poden ser autèntiques eines de participació, d'inclusió o fins i tot de cohesió social?
4: Absolutament. A Xamfrà fa 22 anys, com hem dit, que hem engegat el 2004, que portem fent això, i ens n'adonem que les arts en general, la música, el teatre, la dansa en concret, són unes eines que et situen en un pla horitzontal amb l'altre, i t'obliguen d'alguna manera a generar un espai de cocreació amb l'altre, on l'idioma és aquest art, no és pas l'idioma que parlem, i això ens transforma en un col·lectiu. Nosaltres a Xamfrà no hi ha classes individuals, totes són participació col·lectiva, i la conjunció d'aquestes arts amb el teatre, la música i la dansa, fa que ens situem, inclús amb els professors, amb un plasma horitzontal. I això genera actituds que a la societat actual costen de trobar, no? com la cooperació, com la transparència, com moltes d'altres que les arts escèniques ens ajuden a compartir, no?
0: M'agrada molt perquè t'has avançat a una pregunta que acostumem a fer als nostres convidats, que és en relació als valors, no? que inculqueu vosaltres, en aquest cas, als joves o als infants, a través de l'expressió artística. Però és que me n'has dit dos que són impressionants, la cooperació i la transparència.
4: Sí, els valors, alguns valors de Sant Fra són la cooperació, la transparència i també la permeabilitat, entenent com a permeabilitat la capacitat que tinguem l'equip de Xamfrà d'entendre les necessitats dels participants i les participants de Xamfrà per sobre dels programes. De vegades, quan l'Ester, companya de direcció, em pregunta, escolta'm, quants alumnes som? Actualment estem més de 330 alumnes. I llavors contesta, doncs, mireu, em preguntàveu quin mètode teníem, no? Dins, tenim 330 mètodes. Mm-hmm. És una mica exagerat, lògicament, però explica una mica que nosaltres posem per davant les persones i les necessitats d'aquestes persones més que per sobre el mètode. I per això som absolutament líquids, podríem dir. De vegades massa, davant de l'individualisme i l'egoisme i l'aïllament i la desconfiança que hi ha envers la societat actualment, a Xamfrà estem compromesos amb la generositat, el compromís, la permeabilitat, com deia, i la confiança. Són els nostres valors.
0: Mm-hmm. Com d'important és un projecte com aquest, com Xamfrà, en un barri com el Raval?
4: Bé, Xamfrà té podríem dir que va néixer al Raval per aquesta circumstància que us deia, però lògicament el Raval és un barri amb les seves complexitats, però això en fa té la idea d'universalitzar-se. És a dir, no només en els llocs on hi ha gent en situació de vulnerabilitat, entenem que és necessària la relació amb els valors que pensem i amb les arts escèniques com a eina. És a dir, ens n'hem adonat que és igual d'on vinguis, a quina societat pertanyis, podríem dir, a quin lloc estiguis situat, quins siguin els teus valors, que aquestes eines són transformadores per tothom, absolutament per tothom. I per això Xamfrà, òbviament, té certa... diguéssim, té certa ajuda a mobilitzar famílies no mobilitzades o que els costa molt més mobilitzar-se, però no és un gueto. No volem generar un altre gueto, com molts espais, malauradament, que ens trobem a la ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó que per generar oportunitats per tothom volem generar xarxa. Per nosaltres és molt important generar xarxa. Què vol dir? Que infants i joves i adults de diferents procedències i realitats es barregin i generant aquest interès comú, com és per les arts, tinguin coses en comú i puguin compartir. I a partir d'aquí generem oportunitats per tothom, pels qui estan en situació de vulnerabilitat i pels que no.
0: De fet, la cultura és una cosa que ens interpel·la a tots i cadascun de nosaltres, tot i que malauradament sovint es mercantilitza o esdevé excloent, no?
4: Absolutament. A Xamfrà, diguéssim que la part mercantilitzadora de la cultura, que és absolutament lícita, no diguéssim que no és la nostra part de la cultura. Nosaltres entenem les arts escèniques com una eina de transformació personal i global, no només com també, com un mercat, que també existeix, i és absolutament fantàstic, però diguéssim que a Xamfrà un no entra amb la idea de fer-se el primer violí de la Orquestra de Viena, sinó de viure la música més que d'aprendre-la. Que l'aprèn, sí, igual o millor que un altre lloc, no? D'un altre diferent, però no hi ha la idea de vaig a fer un curs reglat amb uns nivells que em portaran a tenir un aprenentatge tècnic de l'instrument per arribar a uns coneixements No, no passa per aquí. Xamfrà és una altra cosa diferent. No, per això sempre diem que no som una escola. Som un centre social, que la nostra eina són les arts escèniques, però en podria ser una altra. L'objectiu és la part social i la part on repliquem aquests valors i compartim aquests valors, sens dubte.
0: Sergi, on podem seguir tot allò que feu a Xamfrà?
4: Xamfrà, tenim sobretot l'Instagram és el que està més actiu, Xamfrà Arts BCN. La nostra pàgina web és xamfrà.net, allà expliquem tot això que us he explicat, una mica per sobre ho expliquem, quins són els nostres valors i com treballem, i hi ha un apartat on hi ha el calendari, i bueno, doncs fem moltes actuacions. Aquest cap de setmana, el 13 i 14 de juny, actuem al CCCB amb el nostre espectacle AIMSA, que, bueno, que representa, sempre és un espectacle amb esperit crític, però que representa aquest any un equip de, bueno, una gent que viu en un món paral·lel a l'actual, on no hi ha les regles establertes i la burocràcia i les necessitats de permisos i de documentació els aixafa, com, bueno, és una mica un reflex de la realitat que vivim.
0: Hem conegut una mica Xamfrà, aquest projecte, aquest centre social educatiu que posa en el centre la música i altres arts escèniques. Ho hem fet amb Sergi Brió, responsable de comunicació i de producció del centre. Sergi, moltíssimes gràcies i enhorabona.
4: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
0: Una abraçada. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Aquesta temporada estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i avui és el torn d'escoltar E tu, de Carme Ballós.
5: Tu, boja! No ho puc suportar més. Aquest noi no és de la meva classe i em crida des de la finestra del gimnàs. M'insulta com tots. No puc més, no puc. Li partiria la cara. Ho vaig dir a la tutora, però no ha servit de res. O sí, ha servit perquè els companys m'apartin la taula i la posin al final de la classe amb les meves coses, com l'altre dia. Perquè em tanquin la porta del gimnàs als nassos quan hi vull entrar. I la Júlia segueix carrer enllà, les galtes enceses, caminant cada vegada més de pressa, clavant-se les ungles a l'avantbraç fins a arribar a la porta de casa. Treu les claus i entra mirant enrere, amb el record del crit ressonant-li a les orelles. Els pares encara no hi són. S'abraça la gossa, la Fum, que ha vingut de seguida a rebre-la. Fum, no vull tornar a l'institut mai més, ajuda'm! Ajegudes totes dues al sofà, la Júlia s'adorm amb la Fum damunt les cames. Quan la mare arriba de la feina, les veu totes dues tan plàcides. Avui deu haver anat bé a l'institut, pensa. Necessita creure-ho.
6: Puta!
5: La Maica està amb ells? Dilluns em va dir que m'ajudaria i ara està amb el grup del Carlos, tots fotent-se de mi des de l'altra vorera. Els odio. No els vull ni mirar. Continuaré caminant. Ara s'acosten, em fan ganyotes i riuen. Si accelero serà pitjor. Ja falten pocs metres per l'entrada a l'institut. Aniré a veure el director si no paren. O entro i quan pugui me'n torno a casa sense que se n'adonin. Tot plegat, el director, què em dirà? La Júlia ha resistit al matí les burles que han continuat quan la de matemàtiques no mirava. Les boletes de paper llançades des del darrere que se li enganxen entre els rínxols. Ha plegat del centre, com tots els companys, però ha agafat un carrer diferent per tornar a casa fent força amarrada. Quan està a punt d'entrar, arriba la mare que s'estranya de veure-la tornar més tard del compte. Li pregunta si ha passat res. La Júlia arrenca a plorar, primer amb un plor sord, tancat, cap endins, finalment amb uns esgarips que trenquen el cor. Ho aboca tot, el poc que havia explicat i el molt que li passa cada dia.
6: La que tot ho xerra!
5: M'estan esperant. Hi ha la Maica, el Carlos, el Toni, el Musta i més. Si corro serà pitjor. Faré veure que em cordo la bota i truco a la mama amb el mòbil. S'estan acostant molt. Els plantaré cara a colla d'imbècils. Em borden que sóc una boca molla perquè els meus pares van anar a parlar amb el director i ara ells han d'anar al seu despatx, que aquesta la pago, que se'n vagin ja. En Carlos s'acosta i m'escup. La Maica ho grava amb el mòbil i tot riu, en tinc por. La Júlia avui té sort, perquè el seu pare l'ha anat seguint a distància. Tot el que es va destapar abans d'ahir a casa el té molt preocupat. La seva filla, 14 anys preciosos, que va acabar confessant que es pega al cap quan ningú la veu, que es pessiga fort les cuixes, que no vol tornar a l'institut i que el que vol de veritat és morir. Ell l'abraça mentre li jura que a aquest centre no hi tornarà mai més. El grupet s'allunya, però un d'ells es gira i crida:
6: «Eh, tu, covarda!»

0: like d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarg i Panxolei que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. A tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
1: Bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no, com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un, bueno, això, un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera, pues, aquest model de producció i de consum.
0: Uh-huh. A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no? Que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
1: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges, que una mica també els portem a dins, no?, tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet de... d'això, no?, de, tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar... i coneguem allò que anem a comprar, no? Una mica o sigui, intentar fer una mica la reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no? a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
0: Per tant, pensar abans d'anar a comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
1: Bueno, cada vegada hi ha, o estan emergint més propostes més vinculades, pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs... sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem, o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles, pues, seria intentar, pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri, o organitzar-se també de manera col·lectiva, pues, per generar, pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no?, abans d'anar a comprar, pues, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que també que donem moltes dades en el còmic, i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa, o perquè ens ha quedat petita, o perquè realment no ens combi aquella peça de roba, ens la vam comprar, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem. O sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no, per això, però la realitat és una mica aquesta.
0: És veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar, el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
1: Bueno, sobretot, el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això, molt sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa-te'l i desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit, pues, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanviem roba més fàcilment, no? Mm-hmm. Es crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
0: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè alguna està pagant el cost real.
1: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, què estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica, doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no?, tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no? Ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no? I és aquest cost, realment, les peces de roba fabricades, no? Així, sota aquest model, doncs sí que amaguen, doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
0: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallart, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que, a més, és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarch i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Pension Doré, d'Yvonne Breise, és un petit tresor de la memòria sentimental i col·lectiva de Barcelona. Es tracta d'una crònica viscuda de la segona meitat del segle XX amb un protagonista mut i immòbil però determinant, l'edifici, és a dir, l'edifici on està la Pension Doré, i amb una protagonista de car i os, la mama gran, l'àvia vídua de la doctora Breise. Era una dona de caràcter fort i l'autèntic motor de la pensió. Ho controlava gairebé tot i feia funcionar la maquinària a la perfecció. Ben plantada, poderosa i, malgrat el seu geni, bondadosa i generosa amb els qui tenia a prop, segons explica la seva neta. La Pension Doré estava situada al carrer d'Avinyó, cantonada amb Ferran, aleshores carrer Fernando, i era regentada pels avis de Yvonne Breix. L'autora va néixer a l'habitació número 1 i aquell edifici va marcar profundament la seva infantesa i adolescència. En un recorregut minuciós i ple de detalls per l'hostal, ens descriu les diferents estances, la decoració, la distribució dels espais i les particularitats de cada habitació, sense oblidar els olors de la cuina i dels àpats. Paral·lelament, relata com va descobrint la vida i el món. Les descripcions que fa de la seva família i del personal de la pensió retraten una manera de viure basada en el treball, la solidaritat, la resignació, la senzillesa i una alegria sincera pels petits detalls. Era una època de postguerra, de reconstrucció física, econòmica i social, un temps de silencis i de lenta recuperació emocional, malgrat la forta repressió política exercida pel règim franquista. Un temps en què gairebé tot quedava dins de casa. Aquest relat, fresc i amable i emotiu, ofereix una visió quotidiana i costumista d'una família burgesa de l'època. És la història amb H minúscula, aquella que sovint no apareix als llibres. Tots els que van conèixer la doctora Breise com a pacients descobreixen a Pension Doré els orígens de l'amabilitat i el tracte humà que van caracteritzar la seva trajectòria com a metgessa al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Unes memòries explicades amb amor i amb aquella inevitable melangia que ens envaeix quan aboquem els anys de joventut i sempre impregnades de l'aroma inconfusible dels canelons de la mama gran.

안녕하세요, K-POPers. 저는 김준수입니다. 저는 김준수. 감사합니다. Muchas gracias. Para acompañarnos a la edición número 273 de K-POP History. Comencem aquesta edició actualitzant-nos amb més música d'aquesta primavera en el món del K-pop del 2026 i començarem amb les sis noies que formen Kiras, Kirasu en coreà. Són quatre coreanes, una japonesa i una malaia, que van debutar el 29 de maig del 2025. Les escoltarem des del seu segon single, Ta Ta, el 6 de maig d'aquest 2026. És un tema pop juvenil i desenfadat amb tornada fàcil i divertida, en una música afrobeat que té fins i tot un punt kitsch. Porten més de 11 milions de reproduccions del videoclip oficial els seus 7 primers dies. Escoltem la novetat de les Kiras, Ta Ta.

Anem ara amb la novetat dels 6 nois que formen Tuas, Tuo Su en coreà. Són 5 coreans i un xinès que van debutar a Corea el 22 de gener del 2024 i al Japó el 30 de juny del 2025. Els escoltarem des de l'estand de Play No Tragedy del 27 d'abril d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal You You, un tema que combina vibracions R&B amb so house electrònic i sintetitzador dinàmic. Tot i els retalls actuals que té en el món del K-pop la producció, sense pont ni coda melòdica addicional, el tema funciona prou bé. De fet, la lletra parla de l'enamorament que fa mirar cap endavant amb la persona estimada. El tema ja ha guanyat 2 números 1 en shows musicals al mes de maig, un Music Bank al 8 i un Inkigayo al 10. Amb més de 21 milions de reproduccions del videoclip oficial, les seves dues primeres setmanes, escoltem la novetat dels Tuas, You You.

Ens trobarem ara amb les 7 noies que formen Billy, 5 coreanes i 2 japoneses, que van debutar a Corea el 10 de novembre del 2021 i al Japó ho van fer el 17 de maig del 2023. Les escoltarem des del que és el seu primer àlbum de llarga durada, The Collective Soul and Unconscious Chapter 2, del 6 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Zap. La lletra parla de tornar a ser un mateix al complet, bloquejant les tafaneries i el soroll exterior, deixant enrere el passat i escollint estar al present amb confiança. Porten més de 2 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 11 primers dies. Escoltem la novetat de les Billy, Zap.

0: Can you feel it?
1: Tenim un nou debut, ara amb les 7 noies que formen Hype Princess. Hype Princess Suo en coreà. Són 3 coreanes, 3 japoneses i una coreano-japonesa que ho han fet el 27 de maig d'aquest 2026 amb l'escena de Play 17.7. De tota manera, ja havien fet el seu prellançament amb el tema Stolen el 29 d'abril. El grup està produït per Gecko, que és solista i membre dels Dynamic Duo. A més, van sortir del programa Unpretty Rapstar Hip Hop Princess U. Amb aquests antecedents només podien fer una espècie de so hip-hop amb to funky. De fet, porten més de 7 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem el debut de les Hype Princess amb Stolen. Okay.

Comencem ara amb la novetat dels 6 nois que formen 82 Major, 5 coreans i un canadenc que van debutar l'11 d'octubre del 2023. Els escoltarem des de l'estand de Play Film del 28 d'abril d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Sign, que és un tema amb melodia onírica com a mostra de maduresa del grup i representa com dues persones es van acostant mica en mica per emocions intercanviades per una senyal entre ells dos. El tema és un hip-hop minimalista que s'acosta a un funk relaxat. De moment porten més de 6.800.000 reproduccions a les seves dues primeres setmanes del videoclip oficial. Escoltem la novetat del 82 Major, Sign.

Després de 15 anys des del seu últim treball, ens retrobarem ara amb les tres noies del grup Sia, Nam Gyuri, Kim Yeonji i Lee Boram, que havien debutat el 24 de febrer del 2006 i es van dissoldre oficialment el 30 de gener del 2011. Aquí, a K-Pop History, només les havíem sentit com a acompanyants en produccions en les que sortien al costat de les Davichi i les Tiara, com, per exemple, Wonder Woman. Doncs bé, ara, per celebrar el 20è aniversari del seu debut, han tret a l'àlbum First Again el 14 de maig d'aquest 2026. Hi havien tret prèviament la cançó prellançament Still Here, Still Us el 30 de març d'aquest 2026. Ara les escoltarem amb el tema Stay. Aquí mantenen una gran presència vocal característica del grup, però alhora és un tema de ritme suau i ballable. A més, té un toc de guitarra en to melòdic. Al videoclip hi participa com a ballarina, en un to molt elegant, la coreògrafa coreana Kang Ye-in, coneguda artísticament com Aiki. Amb un tema que es escolta molt agradable, recordem ara el 20è aniversari de la Sia amb aquest tema Stay.

Ens trobarem ara amb els 5 nois que formen Cortis, Cori Sotu en coreà, 3 coreans, un hongkonès i un coreano canadenc que van debutar el 18 d'agost del 2025. Els escoltarem des de l'Extended Play Green Green del 4 de maig d'aquest 2026, del qual escoltarem el single principal Red Red. El tema està inclòs en una base instrumental de molta energia on hi posen un hip-hop agressiu i autotune. Tot això camina per damunt d'un ritme variable. La lletra juga amb els conceptes de color verd, que representa fer el que volen, i el vermell, que vol dir deixar-se influenciar fàcilment pels altres. Fins al 17 de maig porten 7 números 1 en shows musicals, el darrer precisament un Inkigayo el mateix dia 17. Amb més de 25 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves 3 primeres setmanes, escoltem la novetat dels Cortis, Red Red.

0: Ara escoltarem un avançament de les quatre noies que formen ESPA. Recordem Karina, Giselle, Winter i Ning Ning, que van debutar a Corea el 17 de novembre del 2020 i al Japó el 3 de juliol del 2024. Serà des del single prelançament YDA, World Different Animal. Això ha estat l'11 de maig d'aquest 2026 i és l'avançament de l'àlbum Lemonade, que ha sortit més endavant el 29 de maig d'aquest 2026. En aquest tema els hi col·labora G-Dragon, que ha escrit la lletra dels seus propis versos. El tema és un hip-hop amb baix sintetitzat i tornada comercial. El concepte, tant a la lletra com al videoclip, mostra com els límits entre realitat i món digital estan difuminats. A més, confronta originals versus còpies. Recordem que les ESPA tenen els seus propis avatars al món digital. Porten més de 20 milions de reproduccions del videoclip oficial els seus 7 primers dies. Escoltem la novetat de les ESPA, aquí acompanyades de G-Dragon amb World Different Animal.
1: It is what it is, they don't like who she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to took it jumping on, but the white trying to glitch. Critical's got me. Whole different animal.
2: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Ens trobem ara amb els sis nois que formen Boy Next Door, que havien debutat a Corea el 30 de maig del 2023 i al Japó ho van fer el 10 de juliol del 2024. Els escoltarem des del single digital Knock Knock Knock de l'11 de maig d'aquest 2026. És el tema prellançament del seu primer àlbum complet Home, que ha sortit posteriorment el 6 de juny d'aquest 2026. El videoclip de l'actuació de la performance baixa encapçala les llistes de YouTube i la cançó a les llistes de l'iTunes a 8 països. Com diem, el vídeo de la performance està ambientat en edificis abandonats, mentre que la tornada, que és la onomatopeia anglesa de trucar a la porta, s'expressa en moviments creatius, tot enmig d'un hip-hop dur. El tema està produït per Zico dels Block B i els membres Jaehyun, Tae-san i Wanak. Porten més de 7 milions de reproduccions als seus 7 primers dies del videoclip oficial. Escoltem la novetat dels Boy Next Door, Knock Knock Knock.

Ens trobem ara amb les 7 noies que formen Billy, que havien debutat el 10 de novembre del 2021 a Corea i al Japó ho van fer el 17 de maig del 2023. Fa poc ja les vàrem escoltar des del seu nou àlbum de Collective Soul and Unconscious, Chapter 2, del 6 de maig d'aquest 2026. Ara escoltarem el que és el seu single per llançament, Work. Té diferents notes de rap per damunt d'un ritme de club, on la lletra parla de que s'esforçaran en el seu treball. Porten més de 3 milions i mig de reproduccions del videoclip de la performance en dues setmanes. Escoltem la novetat de Les Billy, Work.

Network. Tenim un altre debut, els 8 nois que formen Just, Juo Juo en coreà. 5 coreans i 3 japonesos que ho han fet el 7 de maig d'aquest 2026. Ha estat amb el single àlbum Orange Record, del que escoltarem el single principal Res Res. Tot i ser un grup, acabat de sortir, ja participen en la composició dels seus temes. Precisament aquí a Res Res expressen la voluntat de seguir endavant sense dubtar, fins i tot si s'és maldestre. El tema és un pop brillant, amb guitarra rock i cordes de sintetitzador. Porten més d'un milió i mig de reproduccions del videoclip oficial en els seus primers 11 dies. Escoltem la novetat i debut dels Just amb Res Res.

Ja tenim nou treball de les sis noies que formen en Mix. Recordem Hewon com a líder, Lily, que esta és australiana, Sulyun, Bae Jibu i Kyujin, que és la Magne, la més joveneta. Recordem que van debutar el 22 de febrer del 2022. Doncs bé, acaben de treure Alexander Play Heavy Serenade a l'11 de maig d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal del mateix títol. És un pop experimental, on es combina també amb música electrònica. La lletra expressa un amor profund, com en el títol, una serenata intensa. I aporten guanyats dos números 1 en shows musicals en aquest mes de maig, un M Countdown el 21 i un Music Bank el 22. A més, un Melon Popularity Award la tercera setmana de maig. Amb més de 40 milions de reproduccions en el videoclip oficial als seus 7 primers dies, escoltem la novetat de la Gen Mix, Heavy Serenade.

Ens trobem ara amb el nou treball dels Witness que formen Unite, Unite 2 en coreà, grup que va debutar el 20 d'abril del 2022. Ara els escoltarem des del seu Extended Play In June Part 1, del 12 de maig d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal, Pose. És un steel house amb melodies pop on també fan un ús de falsete. Porten més de 5 milions de reproduccions del seu videoclip oficial els 11 primers dies. Escoltem la novetat dels Unite, Pose.

Abans de passar a la darrera estrena, farem un avançament de la propera edició, en la que podrem escoltar el retorn del grup projecte IOI. I recordem que eren 11 noies que havien debutat el 4 de maig del 2016 i es van dissoldre oficialment el 31 de gener del 2017. Havien tret 2 extended plays i 4 singles i en els seus pocs mesos d'activitat van tenir temps de guanyar fins a 9 números 1 en jocs musicals. A més del grup han sortit solistes tan conegudes com Changa, Jong Jong, està a formar part de les Wushu Shonjo, de les Cosmic Girls, i d'altres també han format part de grups com Pristin, Gugudan o Wiki Miki. Ara han tornat amb 9 noies amb l'Extended Play IOI Loop el 4 de maig d'aquest 2026 com motiu del seu 10è aniversari de debut. Ja havien fet a l'avançament Goodbye with a Smile, que era una reedició d'un tema del 2016. Les escoltarem ara amb el single Suddenly, on aquí adopten un so més modern de sintetitzador pop i ha participat a la lletra John Somi, també una altra de les solistes. La lletra parla de les emocions, com diu el títol, que venen de cop, Suddenly. Doncs bé, porten més de 3 milions de reproduccions del videoclip oficial els seus 5 primers dies. Escoltem el retorn de la IOI amb Suddenly.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Jun Soo.
1: Ximinà, que ens en mirem. Li donem les gràcies a la part Ximin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Acabarem precisament amb la novetat de la Sitsi. Cinc noies, recordem, i així com a líder, Lia, Ryujin, Chaetyeong i Yuna, que és la Magne, la més joveneta, que van debutar a Corea el 12 de febrer del 2019 i al Japó ho van fer el 22 de desembre del 2021. Ara les escoltarem des de l'escena de Play Moto del 18 de maig d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. Per cert, aquest treball té 3 temes de grup i 5 solos de un de cadascuna d'elles. El tema principal, com diem, té una melodia refrescant i amb energia, amb capes de reverb i sintetitzador atmosfèric. De fet, la música combina Europop amb elements EDM i una tornada potent que impacta des del primer moment. De fet, l'ús de sintetitzadors atmosfèrics dona un so multidimensional. Recordem que la lletra parla de confiar en les persones que et guien i et donen suport sense deixar de creure en les teves pròpies decisions. El videoclip oficial porta més de 12 milions de reproduccions als seus 6 primers dies. Escoltem la novetat de la Sitsi, Moto.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començant amb A i acabant amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa'm mirar, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimanayo.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem una nova edició del Via Directe. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant els propers minuts aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Avui en el Via Directe, un programa resum de les diferents activitats desenvolupades en el marc de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. I avui en el Via Directe el que parlarem també és l'inici del curs escolar. Va començar aquest dimarts. Aquest dimecres no hi va haver escola per la previsió de pluges torrencials i, finalment, aquest dijous s'han tornat a reprendre les classes. Parlarem d'aquest inici de curs i escoltarem, entre d'altres, les entrevistes amb la regidora d'Educació, Anna Serra. Però, com dèiem, gran part del programa d'avui dedicat a fer un resum de la Festa Major 2026. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directe. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura Andreu Mitjans han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la Festa Major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents, jo crec que tothom ha gaudit molt, i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure, però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació, col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància, i per tant tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció, i és el que hem estat fent aquests dies. Ja en els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són

0: controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit ha funcionat tot molt bé i aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls i Sant Andreu a la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de festa major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement doncs, que el dispositiu ha funcionat i, a més, també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
1: Una festa major on hem tingut temperatures altes, eh?
0: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic reforçarem tota la cobertura, per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
1: Ara que feia referència al Parc Central, de fet la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners i que finalment l'Ajuntament doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
0: Va ser un acte molt emotiu. Eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment. I, per tant, jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
1: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta festa major? Abans li donava la valoració a l'alcalde, ara vostè com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt forts ja el divendres amb la Xenoa. Va ser espectacular com estava aquí l'esplanada. El dissabte també, una passada també, i el tema de l'ermita també, que cada any està agafant més renom, i aquest any amb el bus, i el Golden Graham també espectacular, estava a patar l'ermita, i aquí també amb els 80 principals, que també va ser el primer grup que vam portar el primer any de legislatura, i també doncs, ens feia il·lusió, donat el seu èxit que va tenir, doncs, tornar-los a portar aquest últim any de legislatura. I la veritat és que molt, molt satisfets, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons, doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... I sobretot també la festa major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
1: Una festa major de celebracions, el centenari del casino, a través de la societat del casino, i van fer el pregó, els 10 anys de la colla del percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari, 30 anys del drac, que va sortir també de festa el divendres.
2: Sí, sí, ui, sí, aquest drac... Es veu que devia tenir molta set perquè van fer un recorregut molt, molt, molt divertit. Van passar molt bé d'anar a fer cerveses pels bars, i la veritat és que sí, sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora, i sí, sí, la vam incloure en el programa, i la veritat és que contents això que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la Festa Major, doncs, que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana, i la veritat és que molt contents. És una festa major que s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant-hi, també agraeixo molt tots els treballadors de Cultura i de l'Ajuntament, brigada, policia, neteja, tothom doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs ja està sent, avui acabem. La veritat és que sí, molt satisfets.
1: En quina imatge es quedaria, regidor?
2: Amb el carrer ple de gent. És que som un, no sé, un poble, que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups, quan surten a l'escenari, i veure tanta gent. Però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa, i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer doncs, moltes activitats, per totes les edats, sobretot, també.
1: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ja la tenim aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar, el van trobar de fet el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que desde el principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant sí, de l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí. Me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i si podíem fer aquesta acció, i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? Amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir, i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Sous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents de que comptin amb nosaltres per la Festa Major i pel pregó, i amb moltes ganes de que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica vam fent cada vegada més cosetes. L'any passat ens vam convertir en Colla de Set. I, bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, ¿vale? Una es falta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, ¿vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I, bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir d'acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa.
1: Dosa?
3: Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida a que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla, que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé fent colònies. Molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare.
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a piles, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la colla dels castellers de la Droc?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistats i que tu passes molt bé, perquè també anem a dia diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: L'Arabès, cap de músics de la colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari, com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables, i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància i totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Fall Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte-conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del petit circ de Messier Moustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes polseres de pas preferent per les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes polseres, com les poden reclamar?
6: Sí, ja portem unes edicions fent la polsera de pas preferent, que és una polsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o ve d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
6: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
0: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encén Clavé. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
7: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
0: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
8: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
7: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
8: Ha estat molt coral.
7: Doncs sí, amb diferents generacions.
8: Què volíeu buscar en aquest pregó?
7: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
8: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
7: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac... Molt bé.
8: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
9: Sí, totalment. Hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
8: Satisfet del resultat del pregó?
9: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
8: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
7: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
8: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
7: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
8: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
7: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
8: Què és el casino? Què és?
7: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
8: Edifici emblemàtic, centenari...
7: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
8: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
9: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
8: Sí. Exacte.
9: Poca broma, eh?
8: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
9: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
7: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
0: Gràcies i felicitats.
9: Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
10: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
0: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
10: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
0: L'escoltem emocionat, eh?
10: Molt emocionat, molt emocionat.
0: Què espera d'aquesta Festa Major?
10: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
0: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga, de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
11: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
0: Serà una Festa Major calorosa, eh?
11: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
0: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
11: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
0: Comenta abans a l'alcalde que espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura.
11: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
0: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Ous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
10: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
0: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, motiu de la Festa Major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça en Sentclavé i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sator Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigüestoses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigüestoses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot, que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual cosa s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat, és destressa, com funciona?
3: És sobretot constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si hi haguessin 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu slot? Per una persona que no té ni idea d'aquest hobby, jo veig això quan he entrat i dic, ostres, és un escalèstric. Per què no es diu escalèstric, es diu slot?
3: Bueno, jo diria que escalèstric és la marca que va posar aquí en valor, no? de la Dexin l'slot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com slot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí, a Itàlia, a Bèlgica, a Regne Unit, i doncs en el món és slot, molta gent hi diu escalèstric perquè realment és un símil, però escalèstric seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15 a 20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
3: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, que et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar. Anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs, tu els pots veure, hi ha 3 cotxes un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I doncs anirem cotxes organitzant curses.
2: Els cotxes són xulos, eh? Hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre, o simplement és tot adorno i bonic?
3: Hi ha dos models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
2: És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència, contra més diners et gastis millor el cotxe, o sí o no, com funciona això, o és simplement...
3: Hi ha moltes categories, vale. És complicat de resumir. En funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
2: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
3: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110-120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
2: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
3: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'slot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
0: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Mato Mistor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
4: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes, i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un lloc en el que tires 4 daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
2: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...
4: Sí, el blackjack és el bàsic push or luck de tota la vida. I llavors, pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
5: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
4: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix i llavors cada dia pots jugar a un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
5: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al de Don Roscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
4: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
5: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
4: És que al lado enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
5: I a tu, quins t'ha ofert?
4: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Spartacus. L'Spartacus és un joc de matar-se entre gent i és molt divertit.
5: És a dir, que et va la violència, eh?
4: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
5: I fora d'intel·ligència artificial, si haguessis d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
4: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances amb gent que no juga normalment. Per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
5: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Don Roscado?
4: Perquè descobreixen la quantitat de llocs que existeixen. O sigui, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
5: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà la imaginació.
4: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
5: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
4: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que perfeccionar. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la història de Catalunya.
2: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior.
5: Què esteu jugant? Explica'm.
6: El Carcassonne, però en una edició més vieja.
5: Com es juga el Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
6: Sí, camins i...
7: Tens que tancar els camins
6: amb una
7: peça...
6: Bueno,
7: i llavors... Amb un personatge teu. I quan tanques el... Sí, quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, posa's dos... personatges d'aquests.
6: Que aconsegueixi posar tot això aquí primer guanya.
5: Has guanyat alguna vegada?
6: No. En el torneig no, però en casa sí.
5: Quins són els teus jocs preferits de taula?
6: Aquest, el Sushi Go i ja està.
5: I els teus?
7: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
5: Des de fa quant que jugueu a jocs de taula?
7: Tu?
5: Quants?
8: 5 anys.
5: I tu?
7: A saber.
5: Tota la vida, no?
7: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
5: Bueno, aquest matí esteu aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
6: Bé.
5: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
7: Jo.
8: Tu, no?
5: I per què? Explica'm bé.
7: Perquè soc...
6: He posat una. Llavors, el de ventatge, perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una. No?
5: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
7: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà no sé quants minuts.
2: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
9: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de losetes,
4: perquè el joc en si consisteix en anar col·locant lucetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins, i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no?, i fer la puntuació.
5: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
4: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
5: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
4: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no?, i amb més difusió, i un amalcatant, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
5: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
4: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diuen, tipus 1, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no?, perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no?, la introducció, però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
5: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu, la gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps?
4: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
5: I tu, on et toques?
4: Eurogames.
5: En què consisteix aquest joc?
4: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no?, i de recursos per aconseguir també objectius.
5: Molt bé, doncs, per acabar, vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'Associació Lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta els avantatges de jugar a jocs de taula?
4: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família,

0: plantejaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
1: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no? Allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueixi serà el guanyador d'aquesta edició.
0: Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat una cosa amb l'altra.
1: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, com des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de la ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall finalment d'una tradició transversal a la ciutat.
0: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
1: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no?, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
0: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
2: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

La trobada de l'Ènia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ènia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ènia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a trobadeta de l'Ènia, organitzada per l'Agrupació Cultural Aigües Toses i la Colla Gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ènia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensió

0: Això és més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'agrupació cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any l'hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons. Més proper als nens, una mira de donar-li una volta a lo que era la trobada de l'ètnia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'ètnia, tenim el cagacalces, la bruixilda i també la perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Drac d'Or de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme. I després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per al dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'agrupació cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'ètnia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'ètnia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la bruixilda, la nova versió de la bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'ètnia se'ls quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica les gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un capgros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'ètnia com a la festa major de Sant Andreu i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noa Escamia García i soc de la colla del Drac d'Or de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això. I després, bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè... Bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta un nens molt petit, molt cuquis, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
0: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu de la Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si us trobeu fora de Sant Andreu de la Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies.
4: De res.
0: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Velleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu de Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans en aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí, sí.
0: De la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representen la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
0: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'un la va fer també el mateix per la mateixa persona i és, a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
0: I aquí s'ha quedat amb vosaltres
5: i tenen molt i triomfen molt amb la canalla de la colla.
0: Gràcies
5: a vosaltres.
0: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
6: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
0: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
6: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
0: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
6: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers d'una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
0: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
6: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
0: Esteu a prop, eh?
6: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta. Esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
0: Gràcies. I a la trobadeta de l'ètnia també ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
7: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any a l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
0: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
7: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres puestos i que l'estiguen demanant en altres jocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
0: L'agenda complicada.
7: No? Clar, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió. Sobretot que la veguen i que diguen ai...
0: Quan la veuen, què et diuen?
7: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat... Bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell. No m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, així que em dona igual.
0: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, eh? Reivindicant el seu origen.
7: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com gegants i diables i la gent de Castellera, i sobretot pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat i que fora com una ampolleta que porta, que és el número del código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
0: Felicitats.
7: Gràcies.
0: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut a posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i púlic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca.
8: Èxit del Corredrac i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
0: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu de la Barca i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell.
8: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
0: Quines bèsties us acompanyen avui?
8: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
0: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
8: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Roda.
0: I del drac de Sant Andreu de Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la colla de diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
9: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca, a més acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
0: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
9: Correcte, som 3 persones dins i cap de les 3 veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
0: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
9: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
0: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu Barca en els altres anys i que podem veure avui?
8: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són 3 persones que ho porten, que és una cosa que dona joc que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
0: L'heu fet pastís d'aniversari?
8: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
0: Avui no la porta la corona, eh?
8: No era...
0: Rics de cremar-se.
8: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
0: Algun missatge al drac? Quin missatge li donaríeu?
9: Que compleixi molts més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
8: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
0: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La colla de diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició, adaptant-se al correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també alguns membres de la colla colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
10: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada. És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que duri moltíssims anys més.
11: Una gran perda a la festa major.
12: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
13: Quin missatge li donaries al drac?
14: Ah, el drac, al meu drac. Li posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
15: Gràcies per il·luminar el poble.
16: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tots Sant Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i cremar el poble amb ell.
0: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla Diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Sous de Drac. I la Coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la festa major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
17: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la festa major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallarí i acabant per És la Moreneta, Albert Folk, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
18: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, Les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de clavé i tot això, doncs també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
17: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, de l'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara, en plena festa major, i sigui un punt de trobada?
18: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la festa major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim, la coral, amb tota la gent del poble.
17: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Perquè heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
18: Això jo ho vaig plantejar com una cosa. A veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'una en una. Això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta. I aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, bueno, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
19: Doncs per acabar m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
18: A mi, jo sóc un enamorat, perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
19: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs de part de la Coral Ferran Sors.
18: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'Església per celebrar el Nadal.
17: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics. Una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
20: I pel que fa a les actuacions musicals, del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Quis Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Fortu Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

Llavors, de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian O'Neill, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian O'Neill, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actua novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuen al costat d'Obús. Tenim a Brian O'Neill. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veiem que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera, la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Tenim un altre dels components, Àlex.
3: Què tal, com
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit i una nit de rock and roll, sobretot?
3: I tant, esperem doncs donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi d'històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu, i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Amb molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Res, encantat de que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells. Vinga.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la festa major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana Nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho vam tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quan us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, malalts de festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, al tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, jo és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des de que veu proposant al grup la idea i o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas, no?, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema vau dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar la gent de poble i tal, i està superguai que sigui del Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una mansió. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica a través de la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una mansió, un socorrem. Vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia, 2 hores, tothom treballant i fent coses a casa. Que tenemos hasta las mamis trabajando. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una mansió i pujau, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que la cultura del Baix Llobregat jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com va sorgir la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. Llavors, bé, té el toc sant andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no?, i vam pensar, potser anem d'algú de... que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava a vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi, i reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip, i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Vall Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Gym Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Ah, això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrevesat. Però, aquest any l'hem currat.
3: Hem decidit bé, la veritat.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Sí, jo crec que sí. Jo crec que hi haurà uns quants nens.
3: Un mes.
7: Perquè coneixem, un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Us reuniu en algun lloc en privat?
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp. I no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del Caro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, un, dos, tres.
7: Llavors, què passa, nen?
6: Som la Birres Vella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més, heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la Festa Major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més, volem
6: fer podi.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment, i és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: La Birres Vella, no, no, no, no, no, no, la Birres Vella, no, no, no, no, no, no, la Birres Vella.
0: Som el grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç, llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas. Molt difícil trobar aquest tema?
9: Bueno, o sigui, vam barejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
9: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
10: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos y vamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, ¿eh?
10: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
10: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
10: Debutamos.
0: Moltes ganes.
10: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
10: Sí, sí.
6: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé, no?
8: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
6: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé. Potser el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
8: Són males dades per fer la...
6: Però bueno. El carro.
0: Passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
6: no,
0: si això es pot...
6: No, és el Baix
0: Llobregat. Ja, però clar, la gincana és aquí...
6: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baix Llobregat.
8: Exacte.
11: Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
11: Molt, molt. Pues són moltes hores de treball, sobretot la disfressa és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
0: Bueno, veig aquí uns Capurossos molt elaborats, eh?
11: Sí, sí, són moltes, moltes i moltes hores de treball. Tota l'estiu treballant.
0: Tothom treballant...
11: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
11: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa un altre
0: cop. Ja veu guanyar l'any passat.
11: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí. Sempre hi anem per tot.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició, enguany la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de Zumba a la plaça Federico García Lorca en Zumberos del Parc.

0: Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup en la birra de Brian ha guanyat la Gincana Nocturna 2026. Una Gincana Nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que Ceda el Basso, i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barceló Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 31a edició de la Gincana Nocturna. Guanyadors de la Gincana Nocturna 2026, sí. La birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta Gincana Nocturna i després de sentir el nom de la birra de Brian com a guanyadors de la Gincana Nocturna?
1: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho hem passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, mig punt, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat a la Gincana Nocturna d'aquest any?
1: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la Gincana Nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari, i ha pujat a l'escenari.
2: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podien participar junts i de cabeza... Y pues de sorpresa segundos.
0: I la invinent més, no?
2: Sí. Si tots els cosins poden, doncs, pues del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la Gincana?
2: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estava amb la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la Gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup. I el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
0: Junganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la Gincana Nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
3: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi amb ells, era el que buscàvem. Hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
4: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: La imminent més, no?
4: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
3: Sí.
0: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment.
5: Bueno, ha sigut un mes de molt curro perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar, i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar, perquè realment som un grup jove amb pocos recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
0: Teníeu competència en carro, hi havia una ruleta de la fortuna molt gran.
5: Sí, no, de veure en peor, ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
0: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
6: Home, com sempre, intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això
0: significa... Com cada any, eh?
6: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de sobretot parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó 4 o 5 voltes i aneu de port senglars.
6: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els port senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als porcs senglars?
6: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
7: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
0: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
7: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
0: Un encert ja de l'any passat, el tema dels colors, d'ajuntar els grups en diferents colors, això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
7: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
0: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
7: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari que ho fa perquè s'estima la gincana des dels controls que ideen les proves i les fan possibles com les persones que preparen les botifarres. Són persones que altruistament donen el servei del dissabte a la festa major de la seva ciutat per donar continuïtat a aquesta activitat.
0: Què té la gincana nocturna?
7: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
0: Valoració de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta Gincana Nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Passo, la primera vegada que participen en la Gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Senglars, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els actes de dilluns de la Festa Major van començar amb la Festa Major petita al Parc Central, la Festa de l'Aigua i de l'Escuma. Després d'uns anys de sequera, finalment es va poder recuperar aquesta activitat. Ràdio Sant Andreu va valorar les diferents activitats de la Festa Major petita amb la regidora adjunta a Cultura, Anna Serra.
2: Una valoració molt positiva, com sempre, la Festa Major petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també, de diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també doncs, jocs d'aigua, que hem agraït moltíssim per acabar la Festa Major doncs, una mica refrescats.
1: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar doncs, una d'aquestes activitats molt esperades, no?
2: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut doncs, per quedar-se.
1: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits. Per tant, hem tingut de tot aquí.
2: Hem tingut de tot i, a més, activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral que agrupa des d'infants.

0: sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
1: Anem ara a l'inici, el pregonet de Festa Major. Enguany hi ha dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la Colla Castellera de la Droc, els més petits van ser els protagonistes, o els Ous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca, doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
0: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners. Jo aquestes entitats, doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar del pregonet.
1: La Festa Major petita ha arribat per quedar-se, no?
0: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys i cada vegada millor i amb noves activitats.
1: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra. Què tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major? També s'ha agraït, no?
0: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major Petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
1: Si haguéssim de definir la Festa Major Petita amb tres paraules...
0: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major Petita és diversió, és alegria i és família.
1: Les valoracions sobre la Festa Major Petita d'Anna Serra, regidora adjunta a Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a les 6 de la tarda, a l'esplanada del Mercat Setmanal, va arrencar una nova edició de les Calacaixes. Paula Sors, de 12 anys, s'ha enfilat fins a les 32 caixes i ha conquerit les Calacaixes 2026. A només 12 anys, com dèiem, Paula Sors s'ha proclamat la guanyadora de les Calacaixes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després d'aconseguir enfilar-se fins a 32 caixes. Adri Díaz, amb 27, està el segon classificat en una de les activitats més espectaculars de la programació jove. Caixa a caixa i cada vegada més amunt, les Calacaixes ha tornat a desafiar l'equilibri i també els nervis dels diferents participants durant la Festa Major, en una activitat en què la concentració és tan important com la força. El funcionament de la prova és aparentment senzill. El participant comença sobre una caixa i progressivament n'ha d'anar col·locant més sota els seus peus fins a construir una torre cada vegada més alta. L'objectiu és aconseguir apilar i superar el màxim nombre de possible de caixes sense perdre l'equilibri. N'hem parlat amb Paula Sors, com deien, de 12 anys, que ha estat la guanyadora d'aquesta edició apilant 32 caixes. Has pujat 32 caixes, com ho has fet?
2: Mantenint l'equilibri i molt, molt concentrada.
1: Fas castellers o quina activitat fas?
2: Fa poc vaig deixar gimnàstica artística.
1: Ah, jo crec que això t'ha servit, no?, per anar pujant escala a escala, caixa a caixa, no?
2: Sí.
1: Com anaves pujant les caixes, què anaves pensant? Quina tècnica has utilitzat? Perquè, clar, has d'estar molt, molt concentrada.
2: Pues has de mantenir el cos endavant i, no sé, pujar amb els braços, sobretot.
1: T'hem vist pujar i no t'hem vist gens nerviosa, eh?
2: Bueno, des de dalt pensava... Em queden poques, se'm queden poques.
1: Per què et vas decidir apuntar-te a l'escala caixes?
2: Perquè l'any passat el vaig fer i vaig quedar bé i em va agradar. I he vist la casa aquí i pues, he dit, va, m'apunto.
1: Quantes vas fer l'any passat?
2: 19.
1: 19, i aquest any 32.
2: Sí.
1: Pràcticament gairebé acabes amb les caixes que hi havia aquí, eh?
2: Sí.
1: Quants anys tens?
2: 12.
1: Tu saps que aquí han participat gent que formen part de la Colla Castellera, d'altres que fan muntanya, i tu has pujat 32, eh? Has superat, eh?
2: Sí.
1: Gràcies.
2: De res.
1: Paula Sors, com dèiem, amb 12 anys, guanyadora de les Calacaixes 2026, va apilar 32 caixes. El segon classificat, Adri Díaz, que debutava a les Calacaixes de Sant Andreu de la Barca, va aconseguir apilar 27 caixes i va acabar segon.
3: Mira, ha sigut el primer any i m'ha agradat molt. perquè no pensava que puja tant i mira, al final

0: De moment segon, no? I l'any que ve, doncs, ja, millor i més.
1: Què es necessita per participar d'aquesta activitat? Quina creus que és la clau?
0: La clau és l'equilibri, no posar-te nerviós i equilibri, més que força o alguna cosa, però equilibri.
1: A mesura que van pujant les caixes, comencen les tremolors?
0: Sí, jo penso que sí, perquè jo no he començat molt bé, però al final he agafat una dinàmica que, mira, al final he pujat bastant.
1: No s'ha de posar nerviós, tenir una certa tècnica, no?
0: Sí, sí, sí. I ja està, i cap amunt.
1: Bueno, et veig aquí observant a tots els que van pujant. No sé si vas agafant ja idees de cara a l'any vinent, que dius que l'any vinent tornaràs.
0: Sí, sí, l'any que ve estaré aquí.
1: Tu havies fet alpinisme, havies fet muntanya, no?
0: Sí, havia fet escalada. Bueno, faig escalada, sí, sí.
1: Home, això també ajuda, no? Aquí també hem vist gent del món casteller que diuen que, sí, que aquesta activitat els hi va molt bé.
0: Jo pensava que sí, que els de castellers me guanyarien, però bueno, aquest any no ha sigut així.
2: L'Escalacaixes 2026 s'ha tornat a posar a prova els diferents participants. Una prova, com dèiem, que desafia l'equilibri i també els nervis dels diferents participants. Més d'una vintena de participants en aquesta edició.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I els joves van poder finalitzar la festa major amb un tardeo jove a Villa Maria.
4: El Tardeo Sant Hilari ha celebrat la seva segona edició per la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa de l'agrupació de joves de la ciutat ha tornat a oferir una tarda festiva marcada per la música i la participació, confirmant així la bona acollida d'una proposta que es va estrenar l'any passat. La presidenta de l'agrupació, Anna Rodríguez, ha remarcat la importància de tenir espais d'oci fet per joves i per a joves.
5: Des de l'any passat vam voler que la nostra representació a la Festa Major fos diferent. Vam deixar de fer la nostra estimada barca, que sempre la portarem al cor, però se'ns estava anant una mica ja de mans, hi havia moltíssima assistència i entre tot el grup de voluntàries, encara que fem una feinada increïble, doncs ens estàvem veient una mica superades i hem decidit per optar per una cosa més relaxada, també una mica més nostra, aprofitar també com tota l'auge dels tardeos i vesprets i tot això, i intentar fer doncs, alguna cosa el dilluns de Festa Major, que sempre faltava com un punt de cosa jove.
4: Doncs en aquest sentit, és el segon any que el feu. Com va funcionar el primer any, sobretot perquè repetiu aquest any?
5: Doncs l'any passat va funcionar superbé. Sí que és veritat que a l'inici doncs, hi havia poqueta gent, perquè també era molt d'hora, i hem decidit per optar pel mateix format perquè ens va funcionar molt. Jo crec que a la gent li va agradar molt tot el tema de la música en acústic, els mojitos, la sangria. Llavors hem decidit per optar pel mateix format. Hem implementat com algunes dinàmiques perquè la gent es mantingui com activa durant la tarda i esperem que tothom s'ho passi genial.
4: Si pots explicar en què consistirà la dinàmica d'aquí del Tardeo Villa Maria?
5: Doncs tothom que vingui a comprar a la barra de la grupa tindrà una etiqueta i llavors ha de buscar la seva parella. Llavors, quan es troben, han de venir a la barra i tenen una tirada a la ruleta.
4: Vale, en aquesta ruleta què ens podrà tocar?
5: Doncs és de consumicions, fer unes proves, crec que hi ha quiebra també i alguna sorpreseta més.
4: O sigui, quiebra vol dir que et quedes sense res?
5: Sí, mala sort.
4: I el millor premi?
6: La consumició, no?
5: La consumició, jo crec, sí, sí.
4: Després també repetiu amb el mateix grup de música?
5: Sí, aquest any tornen a venir Xivarri, bueno, el grup de Xivarri. És un grup de rumba, de música en acústic, toquen versions de tot tipus. La gent els hi va agradar moltíssim l'any passat i hem decidit per optar doncs, aquest any també per ells.
4: L'any passat Sant Hilari es va estrenar amb un format que era així amb una, com una espècie de sant. Aquest any heu canviat, ja no és res a veure amb els sants, és com uns dibuixos animats. Es pots explicar aquest canvi?
5: Bueno, sí, al final com el nostre local pues, està a Villa Maria, que és una casa pues, emblemàtica de Sant Andreu que té pues, molt a veure amb les monges, pues, volíem com aprofitar també el Sant Hilari pues, d'acabar-te la beguda i li hem donat com un toc potser una mica més juvenil i més dels 2000 com són els Padrinos Mágicos.
4: Després, per què és important tenir espais com aquests on el jovent es pugui trobar a Sant Andreu de la Barca, no només en el marc d'oci nocturn, sinó també fer coses per les tardes i tenir un espai on trobar-se?
5: Doncs, bueno, nosaltres des de la grupa sempre intentem, pues, això, animar el jovent a participar de forma activa, no només des del el consum, no, de l'oci nocturn, com bé has dit, sinó també, doncs, aprofitar per trobar-se en altres espais, pues, més assemblearis, més horitzontals, que tothom que vingui aquí pugui dir la seva, no? En plan, per això aquest any hem tornat a fer això de la lona. L'any passat Creepy Crew va portar una lona i tothom va com signar. I va ser molt guai. I els vam dir, buah, que aquest any tornem a portar una lona i que tothom ens deixi com algun missatge, en plan, pues, per què t'estimes la grupa o què hem de fer a la grupa, que tothom pugui dir la seva i participar i que la grupa pugui continuar creixent, no?
6: Quina va ser els missatges que es van recollir aquí? Alguna així que destacaries que es va repetir més?
5: No ho sé, la gent ja anava amb les parides, amb els piques entre grups de gincana, però bueno, això també fa caliu i fa que, doncs, sigui una nit bastant especial, perquè al final és com, vale, ahir va ser entrega de premis i avui com tornem a parlar, en plan, no volem que s'acabi la festa major.
6: En aquest sentit, també el fet que hi hagi la gincana tan a prop d'aquest Tardeo ajuda a que s'ompli, no? M'imagino.
5: Sí, la veritat que tots els grups de gincana ens han anat com penjant la publicació que vam fer per promocionar aquest esdeveniment i creiem que la resposta serà com bastant positiva per part dels grups de gincana i això, convidar, pues, els 61 grups, em sembla que érem aquest any, a que vinguin i participin en aquest dia.
4: Per segon any consecutiu es torna a apostar pel grup de versions en acústic Xivarri. Amb aquesta segona convocatòria, el Tardeo Sant Hilari comença a consolidar-se com una de les activitats que formen part de la programació festiva de la ciutat. La jornada ha reunit així nombrosos participants per compartir una tarda d'ambient festiu i continuar gaudint de la festa major.
2: A les 8 de la tarda de diumenge es va poder veure la pel·lícula Balandrau ben salvatge en el casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I la música va ser protagonista en el final de la festa major amb el grup tribut de Fito i Los Fittipaldis, amb el grup Fitos i el Fittipaldi. Vam poder parlar amb ells.

0: El grup a tribut a Fitos i el Fitipaldi ha posat la banda sonora al final de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. El grup ha tornat a la ciutat 5 anys després de la seva primera actuació per oferir un recorregut per alguna de les cançons més conegudes de Fito i Fitipaldis. Cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions han servit per acomiadar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Fitos i el Fitipaldi han protagonitzat el concert de cloenda amb un repertori dedicat única i exclusivament a la trajectòria de Fito Cabrales i la seva banda. Era la segona vegada que actuaven a Sant Andreu de Barca. La primera va ser l'any 2021 en unes circumstàncies molt diferents, marcades encara per les mesures derivades de la pandèmia. Aquell concert es va viure amb el públic assegut, cadires i mascaretes, tot el contrari del concert que s'ha viscut aquest dilluns a Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb el cantant de Fitos i el Fitipaldi, Francesc Bach.
1: Segona ocasió, i recordo la primera, ho estàvem parlant fa poquet tu i jo, que va ser justament després de la pandèmia, i recordo amb unes ganes impressionants, que anaven sentats amb cadires, no?, en aquella època, però bueno, ja es podia treure la mascareta i ja sortien de, diguéssim, oler un poquito de libertad, no?, que ens feia falta.
0: Bueno, avui jo crec que la gent sí que podrà ballar, eh? Avui no hi ha restriccions, per tant, avui molt bé. Veu començar amb el tribut l'any 2009, ja porta uns anys, no?
1: 17 anys ja són, 17 anys. Vam començar el 2009, i hòstia, ja ha costat moltíssim, eh?, però ara mateix som una família. Estem aquí amb l'Albert Formatge, que s'està gravant, amb tots, el Jorge Carrasco, bueno, al final som una família.
0: Com sorgeix, a fer un grup tribut a Fito?
1: Mira, sincerament, jo no volia fer ningú tribut. Jo vaig agafar una època que les cançons de Fito a mi m'identificava molt amb elles, i les cantava, perquè a mi m'agrada cantar cançons que m'agraden, i aquelles en aquell moment a mi m'identificaven moltíssim. Vaig començar a cantar, la gent li va agradar moltíssim. Vaig fer un dia un concert, un mes de Fito, de cançons de Fito, que no estava tan de moda els tributs en aquella època, eh? Havien alguns però poquets. I va venir el productor i em va dir, tio, et vull agafar per la nostra productora, i allà va començar tot. De tenir 3 bolos a l'any a tenir 70. Vull dir que imagina't.
0: Déu-n'hi-do, més vens acompanyant-te d'una bona banda, eh?
1: Bueno, la millor banda. O sigui, no només banda com a professionals, com a músics, sinó com a persones, vull dir, impressionant.
0: Quan una banda tribut afronta un tribut a un grup, en el teu cas de Fito, què és el que busques? Intentar semblar-te al màxim o intentar també alguna cosa teva?
1: Jo, mira, aquí la primera part de Fito sí que anava molt, igual que Fito, amb les ulleres, la perilla, les d'això. Ara vaig molt al meu rotllet, perquè jo crec que sí que està molt bé la imatge, però al final el que hem anat fabricant més, per dir-ho d'una manera, és la nostra identitat, el nostre sello. Vull dir, fem un show que és cançons de Fito, però amb el nostre sello.
0: Quina és la cançó que no pot faltar mai als dos concerts?
1: Hòstia, Soldadito Marinero, vull dir, aquesta és... Hi ha moltes, però Soldadito Marinero per mi és el hit dels hits, vull dir, la gent se les coneix, tothom se la coneix, aquesta cançó, totes les edats.
0: El bo és agafar un grup que tingui moltes cançons i que formen part de la gent, no?
1: Hòstia, jo vaig començar amb Fito, que tenia les típics hits, però és que el tio no ha parat de fer discos, i cada disco ha sigut millor i amb bones cançons, vull dir que, hòstia, tenim repertori per donar i per vendre, com aquí que dius, saps?
0: Saps si el Fito t'ha escoltat alguna vegada?
1: Sé que el Fito m'ha escoltat alguna vegada. De fet, em va escriure personalment ell i vam estar parlant, i amb el Jordi Romero he parlat molt, amb el Enrique Cabrales parlo moltíssim amb ell.
0: Per tant, això sí que és bona notícia, no? Suposo que per tu és un orgull, no?
1: Home, un orgull, perquè tal com està això avui en dia, fixa't que no es veu, però hi ha molts haters, per dir-ho d'una manera, que està a la moda aquesta paraula. A mi m'escriuen molta gent rabiosos perquè fem un tribut a Fito. Igual que tinc amics que un munt de Catalunya, els d'U2, tots aquests tributs, el de Coldplay, són molt amics meus, i també s'escriuen, però escolta'm una cosa, al final són com les orquestes, no? O sigui, al final que fem cançons, jo vaig fer els tributs sense... No volia guanyar-me la vida, jo amb cançons d'un altre. Jo tinc el meu disco, vaig fent cosetes, però m'encanta Fito, que us et digui. No puc fer altra cosa.
0: T'hem vist abans a les proves de so, t'hem escoltat, millor dit. Tens un registre de veu que, a part de Fito, podries cantar també altres coses, o tot ben rockeres, eh?
1: Bueno, de fet, Fito m'ha ajudat molt a millorar. O sigui, a cantar, i al final, doncs, sempre, el bo de la música és que si tens constància, sempre evoluciones. I sí, tinc cançons també, vull dir, estic cantant una de Bon Jovi que me apetece a vegades, dic, hòstia, doncs a vegades aquesta no arribava, ara arribo. Vull dir que, bueno, ja molt agraït de poder descobrir-me a mi mateix, vull dir, clar, amb la música.
0: Per acabar, un fragment?
1: De què?
0: Alguna cançó?
1: De Fito?
0: Sí.
1: Hòstia, vale. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar... ¿Quién conoce alguna esquina?
0: A ritme de rock va finalitzar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Festa Major 2026, i a 9:15 finalitzava ja definitivament la festa amb el castell de focs artificials. A través de radiosantandreu.com podeu trobar tots els reportatges, fotografies, vídeos, entrevistes sobre el desenvolupament de la Festa Major 2026, no només a la pàgina web, sinó també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest dimarts arrencava el nou curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb l'arxidora d'Educació, Anna Serra. Més de 3.000 alumnes han començat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca, un inici de curs que coincideix també, a més, amb jornada de vaga del professorat per reclamar més recursos. Però volem saber com ha estat aquest inici de curs a Sant Andreu de la Barca, i per això ens acompanya la regidora d'Educació, Anna Serra, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, inici del curs 2026-2027. Quina és la primera valoració d'aquesta arrencada de curs des de la seva regidoria i des de l'Ajuntament?
2: Bé, doncs, aquí a Sant Andreu de la Barca tenim aquesta tradicional arrencada del curs amb la finalització de la Festa Major, que per tots els veïns i veïnes, doncs, és un bon tret de sortida, perquè sempre diem que acomiadem l'estiu, en certa manera, amb la nostra Festa Major, i és una manera també de començar el curs por todo lo alto, i per tant avui comencem el curs amb moltes il·lusions, amb moltes històries que s'aniran explicant al llarg del curs, i bé, sobretot això, molta il·lusió i espero que moltes ganes també per part de tant de les famílies com dels infants i dels docents també, que comencen, com bé dius, reivindicant molts aspectes.
1: Després parlarem d'aquesta jornada de vaga que s'ha convocat a l'inici d'aquest curs, però parlem ara d'aquestes dades. Uh-huh. Parlava de més de 3.800 alumnes, concretament són 3.837 alumnes. Estem parlant d'educació infantil, primària i també l'ESO, i a més de batxillerat, que també inicien el curs al mateix temps. Des de fa una setmana a les escoles Bressol, d'aquesta xifra dels 3.837, com es divideix aquesta xifra? Quan són de primària? Quan són d'ESO?
2: Sí, les escoles d'infantil i primària, des d'I3 fins a 6è, avui reben un total de 2.024 estudiants, mentre que educació secundària, l'ESO, compta amb 1.288 alumnes. Pel que fa també als més petits i petites, aquest dimarts continuem amb l'adaptació, que ja va començar la setmana passada, aquest període de familiarització, on assisteixen 213 infants entre 0 i 3 anys. D'altra banda, també tenim els estudis postobligatoris, que també les dades ens diuen que tenim 312 estudiants de batxillerat, que també comencen les classes avui 8 de setembre, i properament també s'incorporaran els alumnes del PFI, formació professional i cicles formatius de grau mitjà i superior, que també sumaran 514 alumnes més a tots els centres educatius d'aquí, de Sant Andreu de la Barca.
1: De cara a aquest nou curs, hi ha novetats en els centres educatius?
2: Bé, doncs cada escola sempre comença amb projectes diferents, i sobretot, doncs, això, no? Moltes ganes de treballar, moltes ganes d'acompanyar els infants i les famílies en el seu desenvolupament, i per tant el pes i la rellevància del curs és una mica això, no? Fer tota aquesta tasca pedagògica d'acompanyament, d'aprenentatge i també de reivindicació.
1: Durant l'estiu s'han dut a terme diferents treballs de manteniment i també millora a les escoles. Quines actuacions s'han realitzat aquest estiu?
2: Aquest estiu hem començat a fer actuacions que encara seguiran duent-se a terme durant setembre. Tasques que es podran fer de manera compatible amb els infants mentre estan a les aules, i també hi haurà alguna cosa que acabarem de fer al Nadal, però el cas és que l'objectiu és posar les escoles a punt, tenir totes les tasques de pintura, manteniments més essencials. Això és el nostre focus principalment.
1: vam comentar-ho el mes de juliol. Sant Andreu de la Barca doncs, invertirà més de 500.000 euros al manteniment i la millora de les escoles arran d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya. També es va parlar en el ple municipal d'aquesta inversió per manteniment.
2: Exacte. Aquesta subvenció el que pretén sobretot és millorar el confort tèrmic des d'una mirada de fer els millors tancaments i bé, som conscients que les nostres escoles necessiten un empuje de manteniment, un empuje de fer totes aquestes tasques de millora, i amb aquesta subvenció que porta la Generalitat doncs podrem fer aquesta apretada per començar a fer millores realment més significatives i que són molt necessàries perquè els infants estiguin molt més a gust i més agradablement als centres.
1: Hem començat dient d'aquest inici de curs s'inicia amb una convocatòria de vaga on els professors tenen diverses reivindicacions, reclamen més recursos, menys ràtios, més professionals per avançar cap a una educació inclusiva. Aquestes reivindicacions des de la seva regidoria com les valora?
2: Bé, és un moment molt important perquè no s'havia començat mai abans un inici de curs amb una vaga ja definida al primer dia. Penso que això diu molt i que s'hauria d'escoltar molt més els equips docents, perquè aquestes reivindicacions no només afavoreixen les condicions laborals del personal, que són molt importants, però no només és això, sinó que també es busquen a costa del sou, perquè recordem que els professionals de l'educació cada vegada que fan vaga evidentment doncs, se'ls descompta del salari una part important, i per tant estan reivindicant unes millores considerables no només pel seu interès laboral, sinó també per la millora de l'educació pública dels nostres nens i nenes. Reduir ràtios és essencial per poder-los atendre millor, tenir més personal docent també pues, per atendre tota la diversitat que hi ha avui a les aules. Reducció de la càrrega burocràtica, perquè això també fa que els docents i el personal educatiu hagi de dedicar temps a unes tasques burocràtiques que van a la contra de poder també avançar en projectes, en crear material, i per tant tot això doncs s'ha d'escoltar i hem de començar a posar fil a l'agulla de manera més aterrada.
1: De fet, en el ple municipal del mes de juny es va aprovar una moció, precisament d'alcaldia, per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. Ha estat un dels temes que durant finals del curs i aquest estiu, i suposo que ara amb aquest inici de curs, perquè encara tenim temperatures altes, segurament que serà un dels temes que se'n parlarà.
2: Sí, la nostra voluntat és començar a climatitzar molt millor les escoles. Per això també deia que és important la subvenció que rebrem de 500.000 euros, perquè ens permetrà doncs, fer millors tancaments, millorar cobertes, perquè al final l'aire és important, però necessitem que si el tenim no se'ns escapi. I com a Ajuntament volem fer el primer pas, volem climatitzar les escoles. És una inversió molt, molt elevada i per això necessitem que la Generalitat aporti per poder-ho fer. Que al final, qui ha de fer aquestes inversions, recordem que és la Generalitat, però com a Ajuntament no volem passar-nos més la pilota, volem entomar el tema i necessitem doncs, per posar-nos de veritat a fer-ho, aquesta col·laboració amb la Generalitat i arribar a un conveni de col·laboració, un acord, perquè la conversa ja no sigui si et toca a tu o et toca a tu, sinó que col·laborem per poder-ho fer possible i que els nostres infants estiguin a gust, que estiguin ben climatitzats i segurs als nostres centres educatius.
1: Hem parlat abans d'educació infantil, primària, ESO, també batxillerat, també els alumnes que també en aquest cas comencen també formació professional. Des de fa una setmana han arrencat les escoles bressol.
2: Sí,
1: sempre comencen abans de l'inici de curs.
2: Sí, sempre comencen una miqueta abans. Ara es troben en ple procés de familiarització i bé, no, és un moment molt important tant pels infants com per les famílies, perquè aquest procés moltes vegades és... Bueno, moltes vegades no, sempre és, tant per les famílies com pels nens i nenes. perquè al final estàs deixant el teu infant, que si és un nadó no és fàcil deixar-lo amb algú que no és, no? Que no és purament de la teva, que no és de la teva família. I per tant aquí doncs es fa una feina molt important, les nostres treballadores en fer aquest acompanyament.
1: De les escoles bressol municipals estem parlant de 213 infants. Aquesta és la xifra.
2: 213 infants que van començar la setmana passada, com deien, i que ja estan fent tot aquest procés d'adaptació.
1: Pel curs vinent afegirem l'escola bressol La Quimeta. De moment estem veient l'evolució d'aquestes obres, perquè les tenim ben a tocar dels estudis de la ràdio.
2: Sí, aquest estiu ha fet una bona evolució. Hi ha molta gent que ja ens està sorpresa perquè la cosa ja agafa forma. Tenim moltes ganes de veure-ho acabat i ja estem també en ple procés de treballs per posar el mobiliari.
1: Per finalitzar, missatge que voldria transmetre com a regidor de l'educació, tant als alumnes, famílies, docents i professionals que comencen aquest nou curs escolar.
2: Doncs els equips docents i personal educatiu, tot el recolzament en aquest període de vagues que puguin venir, que esperem que siguin els menys possibles, perquè voldrà dir que hi ha hagut una bona negociació i una escolta activa, i per tant esperem que ben aviat s'hagin d'acabar aquestes vagues, que els primers interessats en que no es facin són els mateixos equips docents, perquè voldrà dir que hi ha hagut unes millores considerables. Pel que fa a les famílies i als infants, doncs molt bon inici de curs. És un període on hi ha molts infants i moltes famílies que comencen el curs amb il·lusió, amb moltes ganes, amb nous projectes, objectius, però també recordem que els inicis a vegades també són d'incertesa i d'angoixa per a aquells infants que, doncs que poden estar patint algun tipus d'assetjament, de burles i de missatges no desitjats. Per tant, aquí també faig una crida a la responsabilitat a tots aquells adolescents que ja són capaços de reaccionar i de pensar les coses, com tractem els altres, una mica d'empatia, i també les famílies que cadascú des de casa també faci la feina amb els seus infants, tant per si els hi toca ser l'objecte de rialles, com també per si els nostres infants són els promotors d'aquestes burles. Per tant, aquí és una cosa molt seriosa que tothom, com a societat i com a municipi, ens hi hem de posar, no mirar cap a un altre costat i treballar cap a l'empatia, cap al respecte, i fer la vida una miqueta més fàcil també aquests primers dies que puguin tenir més de neguit.
1: Anna Serra, regidora de l'Educació, gràcies per acompanyar-nos i ens seguirem parlant sobre aquest inici de curs i l'evolució d'aquest inici de curs.
2: Moltes gràcies, Jordi, i a la ràdio per fer d'altaveu.
1: I davant de l'inici del nou curs, també aquest dimarts, ens acostàvem a diferents escoles de Sant Andreu de la Barca per copsar l'opinió de pares, mares i també d'alumnes.
3: Les portes de les escoles de Sant Andreu de la Barca han tornat a omplir-se de famílies i infants amb l'arribada del nou curs escolar. Entre les motxilles noves, retrobaments i els últims comiats abans d'entrar a classe, pares, mares i alumnes han explicat com afronten aquest inici de curs i quines són les seves expectatives per als propers mesos. Un dia de retorn que no és normal, ja que els professors han fet crida a la vaga i molts centres educatius es troben amb menys personal.
4: Bien, muy bien, la verdad que ya con ganas.
3: Tenia ganes des de casa, no?, que vuelvan.
4: ¿Quién tiene hijos sabe lo que hay, sabes? Que se aburren. Son muchos días de fiesta y ya tocaba ya.
3: Este año empieza el buit, antes de la diada. Normalmente sí. Otros años era después de la diada, antiguamente. Sí. ¿Cómo estáis viviendo esta vuelta más tempranita?
4: Bueno, la verdad que lo que te he comentado, que por mí perfecto. Se aburren, demasiada tecnología y ya tocaba ya.
3: ¿Qué, el niño tiene ganas de ver a los compañeros?
5: Te digo. Bueno, yo he visto ya los de fútbol, pero quedan los de cola algunos.
3: ¿Tienes ganas de empezar?
5: Sí.
3: ¿Quién curso comienzas?
5: Es quinto.
3: ¿Sin qué? El año pasado, ¿cómo acabó el cole y cómo empiezas este año el cole?
5: Bien, ¿no? Mamá, como sí, todos los días, ¿no?
4: Aprobó todo y muy bien.
3: ¿Cómo esteu vivint la vaga de mestres? Avui està la gent tornant al cole dient, ostres, hi haurà professors, no hi haurà professors?
4: Sí, en teoria ja t'avisen i con tiempo y te dicen que hay mínimo de professores i tal.
3: Aquí que us han avisat, que us han dit els professors?
4: Sí, la setmana passada, creo, nos avisaron por el TOCAP de que había mínimo, había huelga, pero que había mínimo de profesores. Y bueno.
3: Què tal? Teniu ganes de tornar al col·le?
5: Sí.
3: Sí? Sí. Que se t'ha fet llarg l'estiu o voldries més vacances?
5: Voldria més vacances.
3: Sí, no? Tens poques ganes. Quin curs comences ara?
5: Cinquè.
3: Cinquè? I què, cinquè A, cinquè B?
5: Cinquè... És que solo hi ha una classe.
3: Ah, molt bé, molt bé. Hi ha alguna assignatura que sigui la teva preferida per començar al col·le? O no hi ha cap?
5: No hi ha cap.
3: El pati, no? Ni educació física? Tampoc. Tens ganes de veure els teus companys per començar al col·le o... Els has vist fora?
5: Sí.
3: I tu tens ganes de començar al col·le?
6: No.
3: No? Què has fet aquest estiu?
6: Anat a la platja, a Calafell i a la piscina.
3: Quin curs comences?
6: Segon de l'ESO.
3: Segon d'ESO, ah, molt bé, molt bé. I què estàs estudiant a segon d'ESO? Hi ha alguna assignatura així que t'agradi més en especial que alguna altra?
6: Música i educació física.
3: Educació física, no?
6: Sí.
3: T'agrada l'esport, ja veig que vas amb la samarreta al Barça. Tenies ganes de veure's els teus companys?
6: Sí.
3: Tens ganes, no? Se t'ha fet llarg l'estiu, curt?
6: Curt.
3: S'ha fet curt, no, igualment?
6: Sí.
3: Bueno, molt bé, doncs que vagi bé el primer dia d'escola.
6: Vale, gràcies.
3: Bon dia, què tal la tornada a l'escola?
7: Bé, bé.
3: Dura? Amb ganes, no?
7: Amb ganes, amb ganes.
3: Teníeu ganes, els pares teníeu ganes i la nena?
7: La nena no i jo, bueno, estic bé amb ella, però com que ja he de treballar, em va bé deixar-la.
3: És a dir, que quan ja torna, s'acaben les vacances, ja va bé que hi hagi col·le, no?
7: Sí.
3: Com està sent la tornada a l'escola? S'està fent costa amunt, costa avall?
7: Fàcil, ella ho fa molt fàcil.
3: Teníeu ganes de, tenies ganes de tornar a l'escola?
5: Sí.
3: Tenies ganes de veure els companys?
5: Sí.
3: Hi ha alguna cosa, que alguna assignatura així especial que t'agradi més que alguna altra? Quina?
5: Català.
3: És a dir, les llengües, no?
4: Català.
3: Molt bé, doncs com està sent la tornada amb el tema d'això de la vaga dels professors? Com està sent aquí? M'imagino que no ho ha sortit, no?
7: Sí. No és fàcil, però entenc els motius per la manca de recursos que hi ha. I s'han de fer i s'ha de reivindicar i reclamar més recursos, perquè és impossible sostenir tant alumnat amb pocs recursos.
3: És a dir, que des dels pares ho enteneu, no, aquesta vaga?
7: Sí, totalment, totalment.
3: Com us han informat?
7: La comparteixo.
3: Com us han informat? Us han dit quina assistència hi hauria avui de professors? Com ha funcionat això? Fa quan? Ho sabeu, que hi avui ja va?
7: Direcció va enviar un comunicat, no sé, fa uns dies, no sé quants, però van enviar un comunicat i, bueno, suposo que per privacitat del professorat no han dit quants, però em van dir que hi hauria vaga, sí que van informar.
3: És a dir, que avui sabeu, no?, que hi ha vaga, que hi haurà menys professors.
7: Sí, sí, sí, totalment informats.
3: Què tal és la tornada al col·le? S'està fent costa amunt, costa avall?
8: Bueno, de moment no sabem, encara no hem començat.
3: Però teníeu ganes de que els nens tornessin a escola?
8: Sí.
3: Sí, no?
8: Ells també.
3: Sí, no? Tenien ganes de veure els companys?
8: Sí, sí, sí, sí.
3: Ells us ho deien, no?, que tenien ganes de tornar?
8: Sí.
3: Com està fent, com us esteu muntant a casa gestionant la tornada a la feina, a la vegada que els nens, com es gestiona això?
8: Bueno, ja estàvem treballant nosaltres, o sigui que ara, bueno, amb la reducció de jornada i de més, doncs ens combinem.
3: Quin curs fan els vostres fills?
8: Primer i segon.
3: I com està sent aquesta etapa de primària?
8: Bueno, no sé, bastant like.
3: Molt bé. Com us han informat? Avui hi ha vaga, ho sabíeu, no? Hi ha vaga de mestres. Fa quan us han informat? Què us sembla el tema de la vaga? Fa una setmaneta, crec, que us van enviar una circular,
8: sí,
3: no?
8: Sí, sí, sí, sí.
3: Que us van dir que hi havia menys professors.
8: Sí.
3: I què tal us sembla això? Que el primer dia d'escola, el primer dia de vaga?
8: Bueno, el primer dia em sembla una miqueta justet, eh? Com per seguir-ho, la vaga. Perquè és a l'inici del curs, han de conèixer professors nous, han de conèixer una miqueta com anirà a l'escola, i si el primer dia comencem així, no sé. No perquè sigui dimarts, ho tenen que fer tots els dimarts, que ho facin a l'inici del curs, que sigui un altre dia, la vaga. Però bueno.
3: Entens els motius, però potser un altre dia hagués sigut millor, no? Més acertat.
8: Ara, a l'inici del curs, sí. Un altre dia, millor.
3: Teníeu ganes de que els nens tornessin al col·le,
9: sí.
3: No?
9: Sí.
3: Tu, els pares, sí, no?
9: Sí.
3: I els crios?
5: No.
3: No, no tenia gana. S'us ha fet curt, llarg, l'estiu?
9: Bueno, llarg.
3: A tu se t'ha?
5: Molt curt.
3: Teníeu ganes de veure els companys a classe?
5: No.
3: No, no, tenies ganes de més estiu?
5: Sí.
3: Molt bé. Què tal ha sigut? Com està seguint la gestió de tornar els nens a l'escola, tornar a treballar, gestionar tot plegat?
9: Bueno, una mica complicat. Ja el primer dia ja en vaga i, bueno, problemes.
10: Jo t'anava a preguntar, avui és el primer dia i ja vaga. Com esteu, també, què penseu d'aquest tema, que hi ha menys professors, com us han informat, què en penseu?
9: Bueno, no s'ha gestionat molt bé, perquè després això és un problema, perquè tota la gent que està treballant, després amb els nens que fem i tot això, i no tindria que ser així. Tindrien que mirar de queixar-se d'una altra manera, perquè tot això passa en els problemes pares.
10: És a dir, que prefereixes que en lloc de fer vaga que ho protegin d'alguna altra manera, o t'estàs queixant que el primer dia ja hi ha vaga primer dia?
9: El primer dia. Ja venen de les vacances i ja no pot ser, ja que comencem així.
10: Com està seguint la tornada a l'escola?
11: Bueno, normal no. Sembla que no hi ha tanta gent que farà vaga, però bueno, en principi uns quants sí que anirem, i es tracta precisament de no començar amb una normalitat com es començava abans.
10: Et veig que vas amb nens, però tens una samarreta de protesta de professors.
11: Correcte.
10: Ets mare i professora, m'imagino, no?
11: A la vegada, correcte. Llavors, clar, els nens a la mà ni no me'ls puc emportar, perquè al final es cansen, tenen calor, s'avorreixen. Ells vindran al col·le i jo aniré a la mani.
10: Com està? En quin moment es troba el sistema educatiu? Tu, com a professora, com trobes que està tot plegat, que haguem d'anar el primer dia d'escola a vaga?
11: Bueno, a veure, per una banda jo vaig tenir també la meva crisi existencial, no?, de dir, ostres, com a mestra i com jo valoro l'educació, penso que fer vaga el primer dia és, fa mal. Fa mal a les famílies, fa mal als alumnes i ens fa mal a nosaltres també, però és una manera de dir o ara o mai. Vull dir, vam acabar el curs amb reivindicacions i molt fort, i penso que hem de començar igual per poder fer força i que realment se'ns escolti.
10: Tu, que ets mare i professora, per què és important, ara, per la gent que ens estigui sentint, el fet de tenir una educació forta, una educació amb menys ràtios, amb més professors a les escoles i més recursos?
11: Bueno, al final l'educació és la base de la societat. Vull dir, estem educant a infants, són els futurs adults ciutadans, i igual que la sanitat és la base de la societat. Vull dir, si no lluitem per això, per què lluitarem?
10: Com està seguint la tornada al col·le? Teníeu ganes de que el...
12: Jo escriu... sí.
10: Tu sí, no?
12: Sí.
10: Com a mare sí?
12: Sí.
10: I tu, com a nen, vols tornar al col·le o no? També?
5: Bueno.
10: Tenies ganes de veure els companys, de tornar a l'escola, per què vols tornar al col·le?
5: Perquè vull fer educació física.
10: Ah, t'agrada educació física, eh? Sí. Com està sent la gestió aquesta de que els nens tornen al col·le, la feina, un altre cop, la rutina?
13: Bueno, jo a la rutina ja porto un mes, quasi, però bueno, per a ells és millor. Són molts dies de vacances i tornar a la rutina ja va bé.
10: Com està sent també l'entrada al col·le, amb tot el tema de la compra de llibres?
13: No, bueno, això ja l'he fet abans de que comença l'estiu, o sigui, això... La veritat és que ell no porta llibres, és tot digital o se lo fa mal col·le, però bueno, bé.
10: També preguntar-vos, per acabar, el tema de que primer dia de col·le, primer dia de vaga. Què en penses de tot plegat?
13: A veure, jo veig bé que, bueno, que ellos pidan lo que necesitan, pero ser el primer día de cole con huelga, luego dos días de cole, fiesta otra vez, no lo veo lógico, la verdad.
10: És a dir, que entens els motius, però millor hagués sigut un altre dia, no?
13: Sí, sí. Y más cuando, en su caso, es el último año de cole, luego a niños pequeños yo lo hubiera puesto otro día.
3: Per alguns infants la tornada suposa recuperar la rutina després de les vacances, mentre que per als que comencen una nova etapa, els nervis han estat més presents. Les famílies, per la seva banda, encara en aquestes primeres setmanes amb l'objectiu de recuperar els horaris habituals i adaptar-se de nou al ritme escolar. Les veus recollides a les portes del centre mostren així les diferents maneres de viure un inici de curs que un any més dona el tret de sortida a un nou any educatiu a la ciutat.
1: Les classes començaven aquest dimecres, classes interrompudes per la previsió de pluges torrencials. L'alerta que ja va anunciar dimarts la Generalitat de Catalunya des de Protecció Civil. Avui, dijous, doncs, han tornat a reprendre aquestes classes amb normalitat.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el dia 3 d'octubre, Sant Andreu de la Barca viurà una nova edició de la cursa de la tardor. En aquesta ocasió serà nocturna. El mes de juliol la vam parlar amb Sergio Vallé, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca celebra el seu 15è aniversari i ho farà amb una novetat important, ja que serà una cursa nocturna. Serà el dia 3 d'octubre. Ens acompanya avui Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
12: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, 15a edició de la cursa de tardor. Grans novetats. I una de les grans novetats és el fet de que sigui una cursa nocturna i no diurna, com han estat en les 14 edicions.
12: Així mateix, ja des que vam acabar l'anterior edició, parlant amb el Laura, el president, ja vam dir que havíem de fer alguna cosa diferent. Sí que és veritat que el circuit el van canviar justament fa un any, que només ha pogut fer una vegada, però buscàvem sorprendre, buscàvem una cosa diferent per poder celebrar molt bé aquests 15 anys de la cursa. I ràpidament ens va venir la idea de les curses nocturnes. És una cosa que està funcionant, que ha començat a no fa molt, i aquí a la comarca hi ha dos, a Cornellà i Hospitalet, si no recordo malament, però tampoc hi ha masses, i vam dir, vinga, ho tirem endavant i tirem per aquí, que segur que funcionarà, i jo crec que serà un èxit.
1: El repte és gran, no?
12: Molt gran, perquè tot i tenir molta experiència organitzant aquí les curses del poble, la primavera, la sísmica i la tardor, 15 anys, com bé hem dit al principi, el fet de passar-la en un altre horari, un circuit nou, i no només la cursa, sinó que volem que sigui una festa, que no només sigui a córrer els 10 quilòmetres o els 5 quilòmetres i que s'acabi, no? Volem que sigui molt més gran. Hem fet una festa posterior a la cursa i llavors, bueno, tenim aquest neguit de veure com sortirà tot i amb aquestes experiències que encara no tenim.
1: Arribeu això als 15 anys de la cursa, una cursa que ha evolucionat molt i molt bé en quant a participació, en quant a organització també.
12: Sí, bueno, a nivell de participants, els darrers anys, sí que amb el Covid vam tenir aquella petita davallada, però bueno, com va passar amb tot el que era l'esport, però a partir d'aquí, cada any més participants, i en part perquè la gent acaba molt contenta, és a dir, tothom ens ho diu, que és superguai, molt ben organitzada, molt bon recorregut, tot i que tenia pujades i baixades, és a dir, no és un recorregut que els atletes vinguin per fer marca, però venen per tot el context, com està muntada, i supercontents, i el boca a boca doncs fa que tot vagi a millor.
1: El fet que sigui nocturna, també canvieu el recorregut. Per tant, aquí tenim un nou recorregut, amb inici i final davant de l'Ajuntament.
12: Sí, el fet de ser nocturna, clar, un dels canvis que havíem de fer era el recorregut, que és el que em preguntes, perquè, clar, no podíem bloquejar els carrers del poble en aquest horari. Normalment la cursa es feia a les 9 del matí un diumenge, que afectava en petita quantitat, sempre hi havia algun problema amb algun veí, però bueno, intentàvem que fos el menor possible, però clar, sent a les 19:45 de la tarda hi ha molt de moviment un dissabte, i llavors vam parlar amb la policia i vam mirar que poder-ho fer-ho, i llavors ho portem a l'Ajuntament, correrem per la Nacional, baixarem al polígon, i sí que hi haurà una part per dintre del poble que serà pel casc antic, però que ja hem revisat i no afecta gairebé cap pàrquing, i creiem que amb el veïnat doncs funcionarà molt bé.
1: Un circuit o un recorregut que serà més ràpid? O...
12: creiem que sí. Hi ha un gir més de 180 comparat amb el que hi havia abans, que això pels corredors doncs, fa que s'aminori el ritme, però a nivell de pujades i baixades, per tant, el desnivell serà menor i hauria de ser més ràpid. Això ho veurem el 3 d'octubre.
1: Això mateix, el 3 d'octubre, que per cert és un dissabte, com hem comentat, i a més que el públic podrà seguir també aquesta cursa. El fet que sigui nocturna, penseu que pugui crear encara més interès?
12: Doncs mira, no només ho pensàvem, sinó que ho estem veient a nivell d'inscripcions, que el ritme portem 3 dies, ho vam anunciar el dia 1, que era quan s'obrien les inscripcions, i de moment anem de rècord comparant el ritme actual amb el de l'any passat. Faig 5 cèntims, potser. Ara portàvem ja 60 inscripcions, cosa que en les darreres edicions la gent s'apuntava a l'últim mes. Comparat al dia d'avui, de fa un any, portàvem 3, i ara ja portem 60, així que això vol dir que la cosa pinta molt bé.
1: Quants corredors, al màxim, 700?
12: Doncs de moment hem limitat a 700, però el que passa que ja saps que ens agrada que la gent pugui fer esport, i limitar no vam nosaltres, tot i que hem de ser conscients de que el nou recorregut no el coneixem, no sabem si hi haurà algun espai on es pugui fer algun embut, creiem que no, però sí que és veritat que amb el casc antic hi ha un carrer que, bueno, podem fer alguna solució perquè si s'hagués de pujar no pujaríem a 2.000, això és impossible, però bueno, si fes falta arribar a 800 perquè tothom tingués cabuda, crec que ho podríem solventar.
1: Una cursa pensada per tothom, no? Els que sí. Ja són habituals...
12: Sí, sí, sí, clar, clar, tothom pot venir a córrer. Sí que és veritat que demanem que es vingui a córrer, que no es vingui a passejar perquè tenia el poble bloquejat perquè puguis caminar, doncs genera unes dificultats que no tothom està d'acord. Si fos per nosaltres ho podria fer sense problema, però i s'afecta en altres persones que no, que s'ha d'evitar, però que el ritme no importa, és a dir, mentre vinguis a córrer pots fer-la a 5 quilòmetres si estàs començant, que és més fàcil, i a partir d'aquí, doncs, a l'any següent, si t'has sortit bé, fer-la de 10.
1: 10 quilòmetres o 5 quilòmetres, les dues opcions d'aquesta cursa de la tardor. Com dèiem, 3 d'octubre, la gran novetat, edició nocturna. Com és habitual, té la seva vessant solidària, el dorsal 0, una recaptació amb una associació de Sant Andreu de la Barca, com és Coco, Esperança i Vida, en qui ja heu treballat, heu col·laborat en més d'una ocasió.
12: Sí, ja sabeu que a nosaltres les curses ens agrada que siguin col·laboratives, que ajudem entitats que treballen pel benestar de la població, i en aquest cas, doncs, amb el Coco Esperança i Vida hem fet el dorsal 0 aquest any perquè tothom que vulgui fer un donatiu pugui entrar, és a dir, entrar a Championship, i hi ha un dorsal que és això, el dorsal 0, li cliques i tens donació a partir d'un euro fins a 50. Demanem això, que la gent s'animi també i que si no poden venir a córrer, doncs que puguin fer la seva donació. I després, com cada any, tenim els Fan Runner, que tenen el Demos un Paso Adelante, que també és contra el càncer, que ells venen a fer les llebres de la cursa, ja fa molts anys que la fan, i tenim una donació fixa amb ells que entorn, depèn de les inscripcions que tinguem, doncs són 150, 200 euros que també donem a aquesta entitat.
1: On podem fer les inscripcions de la cursa? Tenim la pàgina web, no?
12: Sí.
1: Cursa de la tardor.
12: Recomanem que visitin la pàgina web de la cursa de la tardor perquè ja tenen tota la informació i ho tenen molt fàcil. Hi ha un enllaç que fica inscripcions, o la de 5, la 10 o el dorsal 0 que estàvem parlant, i entres i en 2 minuts la tens feta.
1: Organitzar una cursa com aquesta no és fàcil, necessita molt de suport, molts col·laboradors. Quin és el suport que teniu des del club, evidentment des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Quin més suport teniu?
12: Sí, bueno, muntar un esdeveniment d'això que estem parlant d'un volum de 700-800 corredors, a un o dos familiars que hi hagin, estem parlant també d'un públic de 2.000 persones al voltant, és a dir, que és un esdeveniment molt gran, si no el més gran esportiu a nivell del poble juntament amb la primavera, així, així. I clar, voluntaris moltíssim, per sort tenim una entitat molt gran que ha anat creixent a poc a poc i que es trobarà en un moment àlgid i que sempre estan a peu per poder ajudar, i clar, fan falta aproximadament uns 110-120 voluntaris. I com és una novetat, també anem una miqueta així, així, perquè amb el tema de la festa que volem fer després, bueno, hi ha coses que no tenim controlades, però que també sortir de la zona aquesta de confort va bé, i veurem a veure quants hem de demanar, i després, doncs, també, lògicament, el suport de l'Ajuntament en quant a infraestructura, deixar-nos material per poder-ho tirar endavant, i, sense dubte, el patrocinador. El patrocinador és el més important, Polcon, que sense ell ja portem moltes edicions, i totalment agraïts, no només és el patrocinador del club, sinó que també de la cursa, i permet que podem fer aquestes coses, que ens podem llançar i provar i innovar. No? És a dir, tenim diverses sorpreses preparades i és perquè tenim aquest suport econòmic, si no, no seria possible.
1: I tindreu després la Pol Compartir.
12: Veus, aquesta és una de les novetats que podem fer gràcies al patrocinador. I sí, buscaven que fos una experiència diferent, que no només fos córrer, i llavors els atletes, quan vagin arribant, podran anar tirant cap al central, que de fet farem allà l'entrega de premis, la farem allà, i quan s'acabi l'entrega de premis, doncs tindran un DJ punxant música, podran prendre una beguda, el que vulguin, fins a 1:15.
1: Des del Club d'Atletisme, suposo que aquesta novetat s'ha rebut molt bé, no?, entre els membres.
12: Doncs la teníem una miqueta amagada, perquè no volíem que s'anticipés una miqueta, i llavors, bueno, vam anar apurant, al final sí que amb alguns atletes i tal, no ens podíem callar, ja portar aquesta sorpresa no la podíem amagar massa, ja ho deixàvem anar, estem preparant un canvi, potser la fem nocturna, no ho asseguràvem, però ho deixàvem córrer, i sí, sí, sí, tothom supercontent, una vegada que l'han rebut ha sigut sorpresa, doncs no s'ho esperaven, però ho veuen molt favorable. I de fet, parlant una miqueta més seriosament, crec que les curses estan destinades amb el canvi climàtic a fer aquest canvi, és a dir, córrer cada vegada d'hora en aquests mesos més calòrics és difícil, i sota el meu parer crec que totes aquestes curses que fan en els mesos de calor hauran d'acabar passant-se a la tarda nit perquè pugui ser còmode.
1: Per tant, us avanceu, eh?
12: Bueno, intentem ser una miqueta sí, anticipar-nos al futur, i també doncs, això jugarà al nostre favor, no? Que si ho fem bé, doncs, de les primeres curses que ho fan, doncs sempre estarem aquí.
1: És el 3 d'octubre, per tant, tindrem temps de continuar parlant a través de la ràdio de l'evolució, de les novetats, a mesura que es vagi acostant la data del 3 d'octubre. Però ja sabeu, si voleu participar, les inscripcions ja estan obertes per participar a la 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca, enguany la versió nocturna, i després de la cursa, si encara us queden forces, hi ha el lliurament dels premis i després la gran festa. Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i que vagi molt bé, i ens seguirem parlant.
12: Moltes gràcies, seguiu-nos a xarxes i estareu al dia de les novetats i sorpreses que anem preparant.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Nosaltres posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant aquests minuts aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant els propers minuts aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Avui en el Via Directe, un programa resum de les diferents activitats desenvolupades en el marc de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. I avui en el Via Directe el que parlarem també és l'inici del curs escolar. Va començar aquest dimarts. Aquest dimecres no hi va haver escola per la previsió de pluges torrencials i finalment aquest dijous s'han tornat a reprendre les classes. Parlarem d'aquest inici de curs i escoltarem, entre d'altres, les entrevistes amb la regidora d'Educació, Anna Serra. Però, com dèiem, gran part del programa d'avui dedicat a fer un resum de la Festa Major 2026. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directe. Comencem.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura Andreu Mitjans han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la Festa Major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents. Jo crec que tothom ha gaudit molt i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació, col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància i, per tant, tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció, i és el que hem estat fent aquests dies. En els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit ha funcionat tot molt bé, i aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu de la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de Festa Major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement, doncs, que el dispositiu ha funcionat, i a més també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia, i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una Festa Major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara, amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic, reforçarem tota la cobertura. Per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per

0: aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
1: Ara que feia referència al Parc Central, de fet la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
0: Va ser un acte molt emotiu, eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment. I, per tant, jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
1: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta Festa Major? Abans li donava la valoració a l'alcalde, ara vostè com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt forts ja el divendres amb la Xenoa, va ser espectacular com estava aquí l'esplanada, el dissabte també, una passada també, i el tema de l'ermita també, que cada any està agafant més renom, i aquest any amb el bus, i el Golden Graham també espectacular, estava a petar l'ermita, i aquí també amb els 80 principals, que també va ser el primer grup que vam portar el primer any de legislatura, i també doncs, ens fa il·lusió, donat el seu èxit que va tenir, doncs, tornar-los a portar aquest últim any de legislatura. I per tant és que molt, molt satisfets, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons, doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... I sobretot també la Festa Major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
1: Una Festa Major de celebracions, el centenari del casino, a través de la Societat del Casino hi van fer el pregó, els 10 anys de la colla del percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari 30 anys del drac, que va sortir de festa el divendres.
2: Sí, sí, ui, sí, aquest drac... Es veu que devia tenir molta set perquè van fer un recorregut molt, molt, molt divertit. Van passar molt bé d'anar a fer cerveses pels bars, i la veritat és que sí, sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora, i sí, sí, la vam incloure en el programa, i la veritat és que contents això que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la Festa Major, doncs, que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana, i la veritat és que molt contents. És una Festa Major que ja s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant, i també agraeixo molt a tots els treballadors de Cultura i de l'Ajuntament, brigada, policia, neteja, tothom, doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs, i està sent, avui acabem. La veritat és que sí, sí, molt, molt satisfets.
1: En quina imatge es quedaria, regidor?
2: Amb el carrer ple de gent. És que som un, no sé, un poble, que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups quan surten a l'escenari i veure tanta gent, però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa, i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer, doncs, moltes activitats per totes les edats, sobretot, també.
1: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida.
1: Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
2: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
2: Ya la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y... I nada, ja seguir el dia perquè hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos, el Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
2: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
2: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant sí, de l'estàtua.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos.
1: Jordi, orgullós?
2: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
1: Aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
2: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera... Y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
2: Bueno, sí. Me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
3: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys i que des de llavors estem fent coses i bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
3: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
3: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei, aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
3: Sí, això esperem, no? Que vinguin. Tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada del Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els ous de drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels ous de drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents de que comptin amb nosaltres per la Festa Major, pel pregó, i amb moltes ganes de que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica vam fent cada vegada més cosetes. L'any passat ens vam convertir en Colla de Set. I bueno, de mica en mica creixem, fent moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, vale? una asfalta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i doncs vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa.
4: Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida a que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla, que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies... Molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare.
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Bueno, ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a pilars, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la colla dels castellers de la Droga?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistats i que tu passes molt bé, perquè també anem a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: Lara Bes, cap de músics de la Colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció, vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància i totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Folk Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del Petit Circ de Messier Moustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes polseres de pas preferent per a les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes polseres, com les poden reclamar?
6: Sí, ja portem unes edicions fent la polsera de pas preferent, que és una polsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o bé d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
6: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
0: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encén Clavé. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
7: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
0: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch. Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
7: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
0: Ha estat molt coral.
7: Doncs sí, i amb diferents generacions.
0: Què volíeu buscar en aquest pregó?
7: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
0: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
7: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac... Molt bé.
0: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat més anys d'història de la ciutat.
8: Sí, totalment. Hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
0: Satisfet del resultat del pregó?
8: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
0: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
7: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
0: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
7: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
0: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
7: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
0: Què és el casino? Què és?
7: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
0: Edifici emblemàtic, centenari...
7: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer algú i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
0: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
8: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
0: Sí. Exacte.
8: Poca broma, eh?
0: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
8: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
7: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
0: Gràcies i felicitats.
8: Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
9: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
0: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
9: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
0: L'escoltem emocionat, eh?
9: Molt emocionat, molt emocionat.
0: Què espera d'aquesta Festa Major?
9: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
0: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, la més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
10: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
0: Serà una Festa Major calorosa, eh?
10: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
0: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
10: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
0: Comentava abans l'alcalde, què espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura?
10: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
0: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
9: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
0: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, motiu de la Festa Major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça Sentclavé i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sato Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigüestoses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigüestoses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot, que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes, com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual cosa s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat? És destressa? Com funciona?
3: És, sobretot, constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si hi haguessin 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu slot? Per una persona que no té ni idea d'aquest hobby, jo veig això quan entro i dic, ostres, és un escalèstric. Per què no es diu escalèstric, es diu slot?
3: Bueno, jo diria que escalèstric és la marca que va posar aquí en valor, no?, de la marca d'Exin l'slot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com slot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí a Itàlia, a Bèlgica, a Regne Unit, i doncs en el món és slot, molta gent hi diu escalèstric perquè realment és un símil, però escalèstric seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15 a 20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí, al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
3: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, que et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar. Anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs, tu els pots veure, hi ha tres cotxes un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I doncs, els cotxes organitzant curses.
2: Els cotxes són xulos, eh? Hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
3: Hi ha dos models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
2: Mm-hmm. És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència, contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això, o és simplement...
3: Hi ha moltes categories. Vale. És complicat de resumir, en funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Mm-hmm. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
2: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
3: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110, 120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
2: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
3: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'eslot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
0: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Matomestor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
4: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un joc en el que tires 4 daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i perds, i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
2: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o
4: Sí, el Blackjack és el bàsic push-your-luck de tota la vida. I llavors pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
5: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
4: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix. I llavors cada dia pots jugar a un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
5: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al Don Roscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
4: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
5: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
4: És que al lado enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
5: I a tu quins t'ha ofert?
4: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i el Spartacus. L'Espartacus és un lloc de matar-se entre gent, és molt divertit.
5: És a dir, que et va la violència, eh?
4: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
5: I fora d'intel·ligència artificial, si haguessis d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
4: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances, amb gent que no juga normalment. Per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
5: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Don Roscado?
4: Perquè descobreixen la quantitat de llocs que existeixen. O sigui, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
5: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà la imaginació.
4: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
5: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
4: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que perfeccionar. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la Història de Catalunya.
2: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior.
5: Què esteu jugant? Explica'm.
6: El Carcassonne, però una edició més vieja.
5: Com es juga el Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
6: Sí, camins i...
7: Tens que tancar els camins, amb una
8: peça...
7: Bueno,
6: I llavors...
7: Un atxateu. I quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, pues poses dos personatges d'aquests.
6: I el que aconsegueixi posar tot això aquí, primer guanya.
5: Has guanyat alguna vegada?
6: No. En el torneig no, però en casa sí.
5: Quins són els teus jocs preferits de taula?
6: Aquest... El Sushi Go i ja està.
5: I els teus?
7: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
5: Des de fa quan que jugueu a jocs de taula?
7: Vull...
5: Tu? Quants?
9: 5 anys.
5: I tu?
7: A saber.
5: Tota la vida, no?
7: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
5: Bueno, aquest matí esteu aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
6: Bé.
5: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
7: Jo.
9: Tu, no?
5: I per què? Explica'm.
7: Perquè soc...
6: He posat una. Llavors, ell té avantatge perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una. No?
5: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
7: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà dins de... No sé quants minuts.
2: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
8: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de los setas, perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins, i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no?, i fer la puntuació.
5: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
8: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
5: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
8: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no?, i amb més difusió, i un amalcatant, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
5: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
8: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diuen, tipo Uno, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no?, perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no?, la introducció, però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
5: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu? La gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps.
8: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
5: I tu, on et toques?
8: Eurogames.
5: En què consisteix aquest joc?
8: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no?, i de recursos per aconseguir també objectius.
5: Molt bé, doncs, per acabar, vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta els avantatges de jugar a jocs de taula.
8: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
2: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
0: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
2: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la gincana diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
9: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no?, allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes, tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes

0: es van en sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall finalment d'una tradició transversal a la ciutat.
1: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
0: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
1: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
2: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ètnia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ètnia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ètnia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a trobadeta de l'Ètnia, organitzada per l'Agrupació Cultural Aigües Toses i la Colla Gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ètnia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'Agrupació Cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any l'hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons, més proper als nens, una mirada de donar-li una volta a lo que era la trobada de l'Ètnia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ètnia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, director de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme i després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans, de manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per al dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no? De l'Agrupació Cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ètnia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ètnia és una figura que vam fer des de la colla i està...

0: inspirada el seu vestuari en el, en un vestuari, en el vestuari de Colòmbia, i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
1: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
0: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga, i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'ènia se'ls quedava petita.
1: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
1: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri Can Oriol de Rubí.
1: Bé, explica'ns una mica els gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un cap gros, l'avi.
1: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'ètnia com a la festa major de Sant Andreu, i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noa Escamia García i soc de la colla de Drac d'Or, de l'Hospitalet.
1: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això. I després, bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si vols, si fes a l'escola i tot això.
1: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada, agrada.
1: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Bueno, sí, perquè... Bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta un nens molt petit, molt cookies, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
1: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu de la Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si us trobeu fora de Sant Andreu de la Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
1: Molt bé, gràcies.
4: De res.
1: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Velleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
1: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu de la Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans aquí i ara venim amb els petitons, i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
1: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí,
1: de la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants, que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representa la llegenda, i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
1: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans, i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa, i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa, i l'altra també és d'un, la va fer també el mateix per la mateixa persona, i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així, i és això.
1: I aquí s'ha quedat, s'ha quedat amb vosaltres.
5: I tenen molt, i triomfen molt amb la canalla de la colla.
1: Gràcies.
5: A vosaltres.
1: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
6: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
1: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
6: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
1: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
6: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers d'una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
1: Suposo per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca.
6: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
1: Esteu a prop, eh?
6: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta. Esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
1: Gràcies. I a la trobadeta de l'ètnia també hi ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
7: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any a l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
1: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
7: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres llocs i que l'estiguen demanant en altres llocs, i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa, és complicat, sobretot les no em surt, les dates o les dates que tenim.
1: L'agenda complicada, no?
7: Clar, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió, sobretot que la veguen i que diguen ai...
1: Quan la veuen, què et diuen?
7: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat, bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell, no m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
1: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, eh? Reivindicant el seu origen.
7: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble, i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com gegants i diables i la gent de Castellera, i sobretot, pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat, i que fora com una ampolleta que porta, que és el número del código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
1: Felicitats.
7: Gràcies.
1: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i púlvic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de Diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.
8: Èxit del Corredrac i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
1: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu de Barca, i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell, eh?
8: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
1: Quines bèsties us acompanyen avui?
8: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
1: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
8: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Rararroda.
1: I del drac de Sant Andreu Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la Colla de Diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
9: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca, a més acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
1: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
9: Correcte, som tres persones dins i cap de les tres veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
1: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
9: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer, això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre-ho a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
1: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu Barca en els altres anys i que podem veure avui?
8: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són tres persones que ho porten, que és una cosa que dona joc a que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
1: L'heu fet pastís d'aniversari?
8: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
1: Avui no la porta la corona, eh?
8: No era...
1: Rics de cremar-se.
8: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
1: Algun missatge al drac? Quin missatge li donaríeu?
9: Que compleixi molts més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
8: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
1: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla de Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició, adaptant-se al correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també a alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
10: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada.
11: És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que duri moltíssims anys més.
12: Una gran perda a la festa major.
13: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
1: Quin missatge li donaries al drac?
14: Al drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
15: Gràcies per il·luminar el poble.
16: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tots d'Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i crema el poble amb ell.
1: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Sous de Drac. I la Coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la Festa Major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
17: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallerí i acabant per És la Moreneta, Albert Folch, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
18: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, les nostres cançons, música i tradició. és el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs, també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
17: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, de l'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara, en plena festa major, i sigui un punt de trobada?
18: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la festa major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim, la coral, amb tota la gent del poble.
17: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Per què heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
18: Això jo ho vaig plantejar com una cosa. A veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'un en un, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta, i aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, bueno, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
17: Doncs per acabar, m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
18: A mi, jo sóc un enamorat, perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
17: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs, de part de la coral Ferran Sors.
18: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'església per celebrar el Nadal.
17: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics. Una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
19: I pel que fa a les actuacions musicals, del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beckham va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Quis Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Fortu Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

Llavors de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian O'Neill, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian O'Neill, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actua novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuen al costat d'Obús. Tenim a Brian O'Neill. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veient que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Estem un altre dels components. Àlex,
3: Àlex,
0: de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit? I una nit de rock and roll, sobretot.
3: I tant, esperem doncs, donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi d'històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu, i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Res, encantat que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells. Vinga.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la festa major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana Nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho van tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quant us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, malalts de festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, el tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, jo és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas no, ha sigut bastant, bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema, vau dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar gent de poble i tal, i està superguai que sigui del Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una mansió. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica tot a la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una mansió, un socorrem, vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia 2 hores tothom treballant i fent coses a casa, que tenim hasta les mamis trabajando. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una mansió i pugeu, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que era la cultura del Baix Llobregat, jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com va sorgir la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. I llavors, bé, té el toc Sant Andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú de... que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi, i reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip, i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Baix Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Jim Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Clar, això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrepassat. Però, aquest any l'hem currat.
3: Hem decidit bé, la verdad.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Sí, jo crec que sí. Jo crec que anirà uns quants nens.
3: Un mes.
7: Perquè coneixem un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Ho reuniu en algun lloc en privat o...?
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp. I no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del carro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, 1, 2, 3.
7: Què passa, nen?
6: Som la Birres Vella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més, heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la festa major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mansions, però...
0: Voleu més.
6: Volem fer podi. Clar.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment. I és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: Birres Vella, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la Birres Vella, lo, lo, lo, lo, lo, lo, la Birres Vella.
0: Som a Grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç, llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas. Molt difícil trobar aquest tema?
9: Bueno, o sigui, vam barejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
9: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
10: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos íbamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, eh?
10: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
10: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
10: Debutamos, debutamos.
0: Moltes ganes.
10: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
10: Sí, sí.
6: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé, no?
6: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
6: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé. El millor, el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
8: Són males dades per fer la...
6: Però bueno. El carro.
0: Passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
6: no,
0: si això es pot...
6: No, és el Llobregat.
0: Ja, però clar, la gincana és aquí...
6: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baixó.
11: Exacte. Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'Andrea i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
11: Molt, molt. Pues són moltes hores de treball, sobretot la disfressa, és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
0: Bueno, veig aquí uns capgrossos molt elaborats, eh?
11: Sí, sí, són moltes, moltes i moltes hores de treball, tota l'estiu treballant.
0: A tothom treballant...
11: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
11: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa una altra cosa.
0: Ja vau guanyar l'any passat.
11: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició, enguany la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants, i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys, i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de Zumba a la plaça Federico García Lorca en Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup en la birra de Brian ha guanyat la gincana nocturna 2026, una gincana nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que C del Basso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 31a edició de la gincana nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barceló Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 31a edició de la gincana nocturna. Guanyadors de la gincana nocturna 2026, sí. La birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta gincana nocturna i després de sentir el nom de la birra de Brian com a guanyadors de la gincana nocturna?
13: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho ha passat molt bé, ens ha embullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana nocturna d'aquest any?
13: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la gincana nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
10: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podíem participar junts i de cabeza... i pues de sorpresa segundos.
0: I la invinent és, no?
10: Sí, si tots els cosins poden, doncs pues del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana?
10: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup i el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
0: Junganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la gincana nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
14: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi avui amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
15: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: La imminent més, no?
15: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
14: Sí.
0: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment...
16: Bueno, ha sigut un mes de molt curro, perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar, i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar, perquè realment som un grup jove amb pocs recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
0: Teníeu competència en carro, eh? Hi havia una ruleta de la fortuna molt gran.
16: Sí, no, de Bar en Peor ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
0: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
17: Home, com sempre, intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això significa...
0: Com cada any, eh?
17: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de, sobretot, parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de la gincana, cultura, tradicions del Baix Obregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó 4 o 5 voltes i aneu de port senglars.
17: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Obregat, doncs els ports senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als porcs senglars?
17: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
18: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
0: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
18: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
0: Un encert ja de l'any passat, el tema dels colors, d'ajuntar els grups en diferents colors, això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
18: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
0: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
18: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari que ho fa perquè s'estima la gincana, des dels controls que ideen les proves i les fan possibles, com les persones que preparen les botifarres, són persones que altruïstament donen el servei del dissabte, la festa major de la seva ciutat, per donar continuïtat a aquesta activitat.
0: Què té la gincana nocturna?
18: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
0: Valoració de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta Gincana Nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Paso, la primera vegada que participen en la Gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Senglars, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els actes de dilluns de la Festa Major van començar amb la Festa Major petita al Parc Central, la Festa de l'Aigua i de l'Escuma. Després d'uns anys de sequera, finalment es va poder recuperar aquesta activitat. A Ràdio Sant Andreu va valorar les diferents activitats de la Festa Major petita amb la regidora adjunta a Cultura, Anna Serra.
2: Una valoració molt positiva, com sempre, la Festa Major petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també, de diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també doncs, jocs d'aigua, que hem agraït moltíssim per acabar la Festa Major doncs, una mica refrescats.
1: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar doncs, una d'aquestes activitats molt esperades, no?
2: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut doncs, per quedar-se.
1: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits, per tant hem tingut de tot aquí.
2: Hem tingut de tot i, a més, activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral que agrupa des d'infants de bueno, primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família es retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
1: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta Festa Major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
2: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge. I per tant, sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
1: Anem ara a l'inici, el pregonet de Festa Major. Enguany a dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la colla castellera de la Droc, els més petits van ser els protagonistes, o els Sous de Drac, el grup de percussió de la colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
2: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners. Jo aquestes entitats doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar del pregonet.
1: La Festa Major petita ha arribat per quedar-se, no?
2: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys i cada vegada millor i amb noves activitats.
1: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra, que tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major també s'ha agraït, no?
2: I tant, el Parc Central és

0: petita d'Anna Serra, regidora adjunta a Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a les 6 de la tarda, a l'esplanada del Mercat Setmanal, va arrencar una nova edició de les Calacaixes. Paula Sors, de 12 anys, s'ha enfilat fins a les 32 caixes i ha conquerit les Calacaixes 2026. A només 12 anys, com dèiem, Paula Sors s'ha proclamat la guanyadora de les Calacaixes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després d'aconseguir enfilar-se fins a 32 caixes. Adri Díaz, amb 27, està el segon classificat en una de les activitats més espectaculars de la programació jove. Caixa a caixa i cada vegada més amunt, les Calacaixes ha tornat a desafiar l'equilibri i també els nervis dels diferents participants durant la Festa Major, una activitat en què la concentració és tan important com la força. El funcionament de la prova és aparentment senzill. El participant comença sobre una caixa i progressivament n'ha d'anar col·locant més sota els seus peus fins a construir una torre cada vegada més alta. L'objectiu és aconseguir apilar i superar el màxim nombre de possible de caixes sense perdre l'equilibri. N'hem parlat amb Paula Sors, com deien, de 12 anys, que ha estat la guanyadora d'aquesta edició apilant 32 caixes.
1: Has pujat 32 caixes, com ho has fet?
2: Mantenint l'equilibri i molt concentrada.
1: Fas castellers o quina activitat fas?
2: Fa poc vaig deixar gimnàstica artística.
1: Ah, jo crec que això t'ha servit, no?, per anar pujant escala a escala, caixa a caixa, no?
2: Sí.
1: Com anaves pujant les caixes, què anaves pensant? Quina tècnica has utilitzat? Perquè, clar, has d'estar molt, molt concentrada.
2: Has de mantenir el cos endavant i, no sé, pujar amb els braços, sobretot.
1: T'hem vist pujar i no t'hem vist gens nerviosa, eh?
2: Bueno, des de dalt pensava... Em queden poques, em queden poques.
1: Per què et vas decidir apuntar-te a l'escala caixes?
2: Perquè l'any passat el vaig fer i vaig quedar bé i em va agradar. I he vist una a casa aquí i pues, he dit, va, m'apunto.
1: Quantes vas fer l'any passat?
2: 19.
1: 19, i aquest any 32.
2: Sí.
1: Pràcticament gairebé acabes amb les caixes que hi havia aquí, eh?
2: Sí.
1: Quants anys tens?
2: 12.
1: Tu saps que aquí han participat gent que formen part de la colla castellera, d'altres que fan muntanya, i tu has pujat 32, eh? Has superat, eh?
2: Sí.
1: Gràcies.
2: De res.
0: Paula Sors, com dèiem, amb 12 anys, guanyadora de les Calacaixes 2026, va apilar 32 caixes. El segon classificat, Adri Díaz, que debutava a les Calacaixes de Sant Andreu de la Barca, va aconseguir apilar 27 caixes i va acabar segon.
3: Mira, ha sigut el primer any i m'ha agradat molt perquè no pensava que pujar tant i mira, al final, de moment segon, no? I l'any que ve, doncs, ja, millor i més.
1: Què es necessita per participar d'aquesta activitat? Quina creus que és la clau?
3: La clau és l'equilibri, no posar-te nerviós i equilibri, més que força o alguna cosa, però equilibri.
1: A mesura que van pujant les caixes, comencen les tremolors?
3: Sí, jo penso que sí, perquè jo no he començat molt bé, però al final he agafat una dinàmica que, mira, al final he pujat bastant.
1: No s'ha de posar nerviós, tenir una certa tècnica, no?
3: Sí, sí, sí. I ja està, i cap amunt.
1: Bueno, et veig aquí observant a tots els que van pujar. No sé si vas agafant ja idees de cara a l'any vinent, eh? Que dius que l'any vinent tornaràs.
3: Sí, sí, l'any que ve estaré aquí.
1: Tu havies fet alpinisme, havies fet muntanya, no?
3: Sí, havia fet escalada. Bueno, faig escalada, sí, sí.
1: Home, això també ajuda, no? Aquí també hem vist gent del món casteller que diuen que aquesta activitat els hi va molt bé.
3: Jo pensava que sí, que els de castellers guanyarien, però bueno, aquest any no ha sigut així.
0: Les Calacaixes 2026 s'ha tornat a posar a prova els diferents participants. Una prova, com dèiem, que desafia l'equilibri i també els nervis dels diferents participants. Més d'una vintena de participants en aquesta edició.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I els joves van poder finalitzar la Festa Major amb un tardeu jove a Villa Maria.

0: El Tardeo Sant Hilari ha celebrat la seva segona edició per la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa de l'agrupació de joves de la ciutat ha tornat a oferir una tarda festiva marcada per la música i la participació, confirmant així la bona acollida d'una proposta que es va estrenar l'any passat. La presidenta de l'agrupació, Anna Rodríguez, ha remarcat la importància de tenir espais d'oci fet per joves i per a joves.
1: Des de l'any passat vam voler que la nostra representació a la Festa Major fos diferent. Vam deixar de fer la nostra estimada barca, que sempre la portarem al cor, però se'ns estaven en una mica allà de mans, hi havia moltíssima assistència i entre tot el grup de voluntàries, encara que fem una feinada increïble, doncs ens estaven veient una mica superades i hem decidit per optar per una cosa més relaxada, també una mica més nostra, aprofitar també com tota l'auge dels tardeos i vesprets i tot això, i intentar fer doncs, alguna cosa el dilluns de Festa Major, que sempre faltava com un punt de cosa jove.
0: Doncs en aquest sentit, és el segon any que el feu. Com va funcionar el primer any, sobretot perquè repetiu aquest any?
1: Doncs l'any passat va funcionar superbé. Sí que és veritat que a l'inici doncs, hi havia poqueta gent, perquè també era molt d'hora, i hem decidit per optar pel mateix format perquè ens va funcionar molt. Jo crec que a la gent li va agradar molt tot el tema de la música en acústic, els mojitos, la sangria. Llavors hem decidit per optar pel mateix format. Hem implementat com algunes dinàmiques perquè la gent es mantingui com activa durant la tarda i esperem que tothom s'ho passi genial.
0: Si pots explicar en què consistirà la dinàmica d'aquí del Tardeo de Villa Maria?
1: Doncs tothom que vingui a comprar a la barra de la grupa tindrà una etiqueta i llavors ha de buscar la seva parella. Llavors, quan es troben, han de venir a la barra i tenen una tirada a la ruleta.
0: Vale, en aquesta ruleta, què ens podrà tocar?
1: Doncs és de consumicions, fer unes proves, crec que hi ha quiebra també i alguna sorpreseta més.
0: O sigui, quiebra vol dir que et quedes sense res?
1: Sí, mala sort.
0: I el millor premi?
2: La consumició, no?
1: La consumició, jo crec, sí.
0: Després també repetiu amb el mateix grup de música?
1: Sí, aquest any tornen a venir Xivarri, bueno, el grup de Xivarri. És un grup de rumba, de música en acústic, toquen versions de tot tipus. La gent els va agradar moltíssim l'any passat i hem decidit per optar doncs, aquest any també per ells.
0: L'any passat Sant Hilari es va estrenar amb un format que era així amb una, com una espècie de sant. Aquest any heu canviat, ja no és res a veure amb els sants, és com uns dibuixos animats. Es pots explicar aquest canvi?
1: Bueno, o sigui, al final com el nostre local pues, està a Villa Maria, que és una casa pues, emblemàtica de Sant Andreu que té pues, molt a veure amb les monges, pues, volíem com aprofitar també el Sant Hilari pues, d'acabar-te la beguda i li hem donat com un toc potser una mica més juvenil i més dels 2000 com són els Padrinos Mágicos.
0: Després, per què és important tenir espais com aquests on el jovent es pugui trobar a Sant Andreu de la Barca, no només en el marc d'oci nocturn, sinó també fer coses per les tardes i tenir un espai on trobar-se?
1: Doncs, bueno, nosaltres des de la grupa sempre intentem pues, això, animar el jovent a participar de forma activa, no només des del el consum no, d'oci nocturn, com bé has dit, sinó també doncs, aprofitar per trobar-se en altres espais pues, més assemblearis, més horitzontals, que tothom que vingui aquí pugui dir la seva, no? En plan, per això aquest any hem tornat a fer això de la lona. L'any passat Creepy Crew va portar una lona i tothom va com signar. I va ser molt guai. I els vam dir, uah, que aquest any tornem a portar una lona i que tothom ens deixi com algun missatge, en plan, pues, per què t'estimes la grupa o què hem de fer a la grupa, que tothom pugui dir la seva i participar i que la grupa pugui continuar creixent, no?
0: Quin va ser els missatges que es van recollir aquí? Algun així que destacaries que es va repetir més?
1: No ho sé, la gent ja anava amb les parides, amb els piques entre grups de gincana, però bueno, això també fa caliu i fa que doncs, sigui una nit bastant especial, perquè al final és com, vale, ahir va ser entrega de premis i avui com tornem a parlar, en plan, no volem que s'acabi la Festa Major.
0: En aquest sentit, també el fet que hi hagi la gimcana tan a prop d'aquest tardeo ajuda que s'ompli, no? M'imagino.
1: Sí, la veritat que tots els grups de gimcana ens han anat com penjant la publicació que vam fer per promocionar aquest esdeveniment i creiem que la resposta serà com bastant positiva per part dels grups de gimcana i això, convidar pues, els 61 grups, em sembla que érem aquest any, a que vinguin i participin en aquest dia.
0: Per segon any consecutiu es torna a apostar pel grup de versions en acústic Xivarri. Amb aquesta segona convocatòria, el Tardeo Sant Hilari comença a consolidar-se com una de les activitats que formen part de la programació festiva de la ciutat. La jornada ha reunit així nombrosos participants per compartir una tarda d'ambient festiu i continuar gaudint de la Festa Major.
3: A les 8 de la tarda de diumenge es va poder veure la pel·lícula Balandrau ben salvatge.
2: en el casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I la música va ser protagonista en el final de la festa major amb el grup tribut de Fito i Los Fittipaldis amb el grup Fitos i el Fittipaldi. Vam poder parlar amb ells.

0: El grup a tribut a Fitos i el Fitipaldi ha posat la banda sonora al final de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. El grup ha tornat a la ciutat 5 anys després de la seva primera actuació per oferir un recorregut per alguna de les cançons més conegudes de Fito i Fitipaldi. Cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions han servit per acomiadar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Fitos i el Fitipaldi han protagonitzat el concert de Cloenda amb un repertori dedicat única i exclusivament a la trajectòria de Fito Cabrales i la seva banda. Era la segona vegada que actuaven a Sant Andreu de Barca. La primera va ser l'any 2021 en unes circumstàncies molt diferents, marcades encara per les mesures derivades de la pandèmia. Aquell concert es va viure amb el públic assegut, cadires i mascaretes, tot el contrari del concert que s'ha viscut aquest dilluns a Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb el cantant de Fitos i el Fitipaldi, Francesc Bach.
1: Segona ocasió, i recordo la primera, ho estàvem parlant fa poquet tu i jo, que va ser justament després de la pandèmia, i recordo amb unes ganes impressionants, que anaven sentats amb cadires, no?, en aquella època, però bueno, ja es podia treure la mascareta i ja sortien de, diguéssim, oler un poquito de libertad, no?, que ens feia falta.
0: Bueno, avui jo crec que la gent sí que podrà ballar, eh? Avui no hi ha restriccions, per tant, avui molt bé. Veu començar amb el tribut l'any 2009, ja porta uns anys, no?
1: 17 anys ja són, 17 anys. Vam començar el 2009, i hòstia, ja ha costat moltíssim, eh?, però ara mateix som una família. Estem aquí amb l'Albert Formatge, que s'està gravant, amb tots, el Jorge Carrasco, bueno, al final som una família.
0: Com sorgeix, fer un grup tribut a Fito?
1: Mira, sincerament, jo no volia fer ningú tribut. Jo vaig agafar una època que les cançons de Fito a mi m'identificava molt amb elles, i les cantava, perquè a mi m'agrada cantar cançons que m'agraden, i aquelles en aquell moment a mi m'identificaven moltíssim. Vaig començar a cantar, la gent li va agradar moltíssim. Vaig ser un dia un concert només de Fito, de cançons de Fito, que no estava tan de moda dels tributs en aquella època, eh? Hi havia alguns, però poquets. I va venir la productora i em va dir, tio, et vull agafar per la nostra productora, i allà va començar tot. De tenir 3 bolos a l'any a tenir 70. Vull dir que imagina't.
0: Déu-n'hi-do, més pensa acompanyar-te d'una bona banda, eh?
1: Bueno, la millor banda. O sigui, no només banda com a professionals, com a músics, sinó com a persones, vull dir, impressionant.
0: Quan una banda tribut afronta un tribut a un grup, en el teu cas de Fito, què és el que busques? Intentar semblar-te al màxim o intentar també alguna cosa teva?
1: Jo, mira, aquí la primera part de Fito sí que anava molt, igual que Fito, amb les ulleres, amb la perilla, les d'això. Ara vaig molt al meu rotllet, perquè jo crec que sí que està molt bé la imatge, però al final el que hem anat fabricant més, per dir-ho d'una manera, és la nostra identitat, el nostre sello. Vull dir, fem un show que és cançons de Fito, però amb el nostre sello.
0: Quina és la cançó que no pot faltar mai amb els dos concerts?
1: Hòstia, Soldadito Marinero, vull dir, aquesta és... Hi ha moltes, però Soldadito Marinero per mi és el hit dels hits, vull dir, la gent se les coneix, tothom se la coneix, aquesta cançó, totes les edats.
0: Lo bo és agafar un grup que tingui moltes cançons i que formen part de la gent, no?
1: Hòstia, jo vaig començar amb Fito, que tenia les típics hits, però és que el tio no ha parat de fer discos, i cada discú ha sigut millor i amb bones cançons, vull dir que, hòstia, tenim repertori per donar i per vendre, com aquí que dius, saps?
0: Saps si el Fito t'ha escoltat alguna vegada?
1: Sé que Fito m'ha escoltat alguna vegada. De fet, em va escriure personalment ell i vam estar parlant, i amb el Jordi Ramadà he parlat molt, amb el Enrique Cabrales parlo moltíssim amb ell.
0: Per tant, això sí que és bona notícia, no? Suposo que per tu és un orgull, no?
1: Home, un orgull, perquè tal com està això avui en dia, fixa't que no es veu, però hi ha molts haters, per dir-ho d'una manera, que està a la moda aquesta paraula. A mi m'escriuen molta gent rabiosos perquè fem un tribut a Fito. Igual que tinc amics que s'adrien els de, bueno, un munt de Catalunya, els d'U2, tots aquests tributs, els de Coldplay, són molt amics meus, i també els escriuen, però escolta'm una cosa, al final són com les orquestes, no? O sigui, al final que fem cançons, jo vaig fer els tributs sense, no volia guanyar-me la vida, jo amb cançons d'un altre, jo tinc el meu disco, vaig fent cosetes, però m'encanta Fito Caos, que et digui, no puedo fer altra cosa.
0: T'hem vist abans a les proves de so, t'hem escoltat, millor dit, tens un registre de veu que, a part de Fito, podries cantar també altres coses, sobretot ben rockeres, eh?
1: Bueno, de fet, Fito m'ha ajudat molt a millorar, o sigui, a cantar, i al final, doncs, sempre, el bo de la música és que si tens constància, sempre evoluciones. I sí, tinc cançons també, vull dir, estic cantant una de Bon Jovi que me apetece a vegades, dic, hòstia, doncs a vegades aquesta no arribava, ara arribo. Vull dir que, bueno, ja molt agraït de poder descobrir-me a mi mateix, vull dir, clar, amb la música.
0: Per acabar, un fragment?
1: De què?
0: Alguna cançó?
1: De Fito?
0: Sí.
1: Hòstia, vale. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina?
0: A ritme de rock va finalitzar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Festa Major 2026, i a 9:15 finalitzava ja definitivament la festa amb el castell de focs artificials. A través de radiosantandreu.com podeu trobar tots els reportatges, fotografies, vídeos, entrevistes sobre el desenvolupament de la Festa Major 2026, no només a la pàgina web, sinó també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest dimarts arrencava el nou curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb l'regidora d'Educació, Anna Serra. Més de 3.000 alumnes han començat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca, un inici de curs que coincideix també, a més, amb jornada de vaga del professorat per reclamar més recursos. Però volem saber com ha estat aquest inici de curs a Sant Andreu de la Barca, i per això ens acompanya la regidora d'Educació, Anna Serra, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, inici del curs 2026-2027. Quina és la primera valoració d'aquesta arrencada de curs des de la seva regidoria i des de l'Ajuntament?
2: Bé, doncs, aquí a Sant Andreu de la Barca tenim aquesta tradicional arrencada del curs amb la finalització de la Festa Major, que per tots els veïns i veïnes, doncs, és un bon tret de sortida, perquè sempre diem que acomiadem l'estiu, en certa manera, amb la nostra Festa Major, i és una manera també de començar el curs por todo lo alto, i per tant avui comencem el curs amb moltes il·lusions, amb moltes històries que s'aniran explicant al llarg del curs, i bé, sobretot això, amb molta il·lusió i espero que amb moltes ganes també, per part de tant de les famílies com dels infants i dels docents també, que comencen, com bé dius, reivindicant molts aspectes.
1: Després parlarem d'aquesta jornada de vaga que s'ha convocat a l'inici d'aquest curs, però parlem ara d'aquestes dades. Uh-huh. Parlava de més de 3.800 alumnes, concretament són 3.837 alumnes. Estem parlant d'educació infantil, primària i també l'ESO, i a més de batxillerat, que també inicien el curs al mateix temps. Des de fa una setmana a les escoles Bressol, d'aquesta xifra dels 3.837, com es divideix aquesta xifra? Quan són de primària? Quan són d'ESO?
2: Sí, les escoles d'infantil i primària, des d'I3 fins a 6è, avui reben un total de 2.024 estudiants, mentre que educació secundària, l'ESO, compta amb 1.288 alumnes. Pel que fa també als més petits i petites, aquest dimarts continuem amb l'adaptació, que ja va començar la setmana passada, aquest període de familiarització, on assisteixen 213 infants entre 0 i 3 anys. D'altra banda, també tenim els estudis postobligatoris, que també les dades ens diuen que tenim 312 estudiants de batxillerat, que també comencen les classes avui 8 de setembre, i properament també s'incorporaran els alumnes del PFI, formació professional i cicles formatius de grau mitjà i superior, que també sumaran 514 alumnes més a tots els centres educatius d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
1: De cara a aquest nou curs, hi ha novetats en els centres educatius?
2: Bé, doncs cada escola sempre comença amb projectes diferents i sobretot, doncs, això, no? Moltes ganes de treballar, moltes ganes d'acompanyar els infants i les famílies en el seu desenvolupament, i per tant el pes i la rellevància del curs és una mica això, no? Fer tota aquesta tasca pedagògica d'acompanyament, d'aprenentatge i també de reivindicació.
1: Durant l'estiu s'han dut a terme diferents treballs de manteniment i també millora a les escoles. Quines actuacions s'han realitzat aquest estiu?
2: Aquest estiu hem començat a fer actuacions que encara seguiran duent-se a terme durant setembre, tasques que es podran fer de manera compatible amb els infants mentre estan a les aules, i també hi haurà alguna cosa que acabarem de fer al Nadal, però el cas és que l'objectiu és posar les escoles a punt, tenir totes les tasques de pintura, manteniments més essencials. Això és el nostre focus principalment.
1: vam comentar-ho el mes de juliol. Sant Andreu de la Barca doncs invertirà més de 500.000 euros al manteniment i la millora de les escoles arran d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya. També es va parlar en el ple municipal d'aquesta inversió per manteniment.
2: Exacte. Aquesta subvenció el que pretén sobretot és millorar el confort tèrmic des d'una mirada de fer els millors tancaments i bé, som conscients que les nostres escoles necessiten un empuje de manteniment, un empuje de fer totes aquestes tasques de millora, i amb aquesta subvenció que porta la Generalitat doncs podrem fer aquesta apretada per començar a fer millores realment més significatives i que són molt necessàries perquè els infants estiguin molt més a gust i més agradablement als centres.
1: Hem començat dient d'aquest inici de curs s'inicia amb una convocatòria de vaga on els professors tenen diverses reivindicacions, reclamen més recursos, menys ràtios, més professionals per avançar cap a una educació inclusiva. Aquestes reivindicacions des de la seva regidoria com les valora?
2: Bé, és un moment molt important perquè no s'havia començat mai abans un inici de curs amb una vaga ja definida al primer dia. Penso que això diu molt i que s'hauria d'escoltar molt més els equips docents, perquè aquestes reivindicacions no només afavoreixen les condicions laborals del personal, que són molt importants, però no només és això, sinó que també es busquen a costa del sou, perquè recordem que els professionals de l'educació cada vegada que fan vaga evidentment doncs se'ls descompta del salari una part important, i per tant estan reivindicant unes millores considerables no només pel seu interès laboral, sinó també per la millora de l'educació pública dels nostres nens i nenes. Reduir ràtios és essencial per poder-los atendre millor, tenir més personal docent també per atendre tota la diversitat que hi ha avui a les aules. Reducció de la càrrega burocràtica, perquè això també fa que els docents i el personal educatiu hagi de dedicar temps a unes tasques burocràtiques que van a la contra de poder també avançar en projectes, en crear material, i per tant tot això doncs s'ha d'escoltar i hem de començar a posar fil a l'agulla de manera més aterrada.
1: De fet, en el ple municipal del mes de juny es va aprovar una moció, precisament d'alcaldia, per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. Ha estat un dels temes que durant finals del curs i aquest estiu, i suposo que ara amb aquest inici de curs, perquè encara tenim temperatures altes, segurament que serà un dels temes que se'n parlarà.
2: Sí, la nostra voluntat és començar a climatitzar molt millor les escoles. Per això també deia que és important la subvenció que rebrem de 500.000 d'euros, perquè ens permetrà doncs fer millors tancaments, millorar cobertes, perquè al final l'aire és important, però necessitem que si el tenim no se'ns escapi. I com a Ajuntament volem fer el primer pas, volem climatitzar les escoles. És una inversió molt, molt elevada i per això necessitem que la Generalitat aporti per poder-ho fer. Que al final, qui ha de fer aquestes inversions, recordem que és la Generalitat, però com a Ajuntament no volem passar-nos més la pilota, volem entomar el tema i necessitem doncs, per posar-nos de veritat a fer-ho, aquesta col·laboració amb la Generalitat i arribar a un conveni de col·laboració, un acord, perquè la conversa ja no sigui si et toca a tu o et toca a tu, sinó que col·laborem per poder-ho fer possible i que els nostres infants estiguin a gust, que estiguin ben climatitzats i segurs als nostres centres educatius.
1: Hem parlat abans d'educació infantil, primària, ESO, també batxillerat, també els alumnes que també en aquest cas comencen també formació professional. Des de fa una setmana han arrencat les escoles bressol.
2: Sí,
1: sempre comencen abans de l'inici de curs.
2: Sí, sempre comencen una miqueta abans. Ara es troben en ple procés de familiarització i bé, no, és un moment molt important tant pels infants com per les famílies, perquè aquest procés moltes vegades és... Bueno, moltes vegades no, sempre és, tant per les famílies com pels nens i nenes. perquè al final estàs deixant el teu infant, que si és un nadó no és fàcil deixar-lo amb algú que no és, no? Que no és purament de la teva, que no és de la teva família. I per tant aquí doncs es fa una feina molt important, les nostres treballadores en fer aquest acompanyament.
1: De les escoles bressol municipals estem parlant de 213 infants. Aquesta és la xifra.
2: 213 infants que van començar la setmana passada, com deien, i que ja estan fent tot aquest procés d'adaptació.
1: Pel curs vinent afegirem l'escola bressol La Quimeta. De moment estem veient l'evolució d'aquestes obres, perquè les tenim ben a tocar dels estudis de la ràdio.
2: Sí, aquest estiu ha fet una bona evolució. Hi ha molta gent que ja ens està sorpresa perquè la cosa ja agafa forma. Tenim moltes ganes de veure-ho acabat i ja estem també en ple procés de treballs per posar el mobiliari.
1: Per finalitzar, missatge que voldria transmetre com a regidor de l'educació tant als alumnes, famílies, docents i professionals que comencen aquest nou curs escolar.
2: Doncs els equips docents i personal educatiu, tot el recolzament en aquest període de vagues que puguin venir, que esperem que siguin els menys possibles, perquè voldrà dir que hi ha hagut una bona negociació i una escolta activa, i per tant esperem que ben aviat s'hagin d'acabar aquestes vagues, que els primers interessats en que no es facin són els mateixos equips docents, perquè voldrà dir que hi han hagut unes millores considerables. Pel que fa a les famílies i als infants, doncs molt bon inici de curs. És un període on hi ha molts infants i moltes famílies que comencen el curs amb il·lusió, amb moltes ganes, amb nous projectes, objectius, però també recordem que els inicis a vegades també són d'incertesa i d'angoixa per a aquells infants que poden estar patint algun tipus d'assetjament, de burles i de missatges no desitjats. Per tant, aquí també faig una crida a la responsabilitat a tots aquells adolescents que ja són capaços de reaccionar i de pensar les coses, com tractem els altres, una mica d'empatia, i també les famílies que cadascú des de casa també faci la feina amb els seus infants, tant per si els hi toca ser l'objecte de rialles, com també per si els nostres infants són els promotors d'aquestes burles. Per tant, aquí és una cosa molt seriosa que tothom, com a societat i com a municipi, ens hi hem de posar, no mirar cap a un altre costat i treballar cap a l'empatia, cap al respecte, i fer la vida una miqueta més fàcil també aquests primers dies que puguin tenir més de neguit.
1: Anna Serra, regidora de l'Educació, gràcies per acompanyar-nos i ens seguirem parlant sobre aquest inici de curs i l'evolució d'aquest inici de curs.
2: Moltes gràcies, Jordi, i a la ràdio per fer d'altaveu.
1: I davant de l'inici del nou curs, també aquest dimarts, ens acostàvem a diferents escoles de Sant Andreu de la Barca per copsar l'opinió de pares, mares i també d'alumnes.
3: Les portes de les escoles de Sant Andreu de la Barca han tornat a omplir-se de famílies i infants amb l'arribada del nou curs escolar. Entre les motxilles noves, retrobaments i els últims comiats abans d'entrar a classe, pares, mares i alumnes han explicat com afronten aquest inici de curs i quines són les seves expectatives per als propers mesos. Un dia de retorn que no és normal, ja que els professors han fet crida a la vaga i molts centres educatius es troben amb menys personal.
4: Bien, muy bien, la verdad que ya con ganas.
3: Tenia ganes des de casa, no?, que vuelvan.
4: ¿Quién tiene hijos sabe lo que hay, sabes? Que se aburren. Son muchos días de fiesta y ya tocaba ya.
3: Este año empieza el 8, antes de la diada. Normalmente sí. Otros años era después de la diada, antiguamente. Sí. ¿Cómo estáis viviendo esta vuelta más tempranita?
4: Bueno, la verdad que lo que te he comentado, que por mí perfecto. Se aburren, demasiada tecnología y ya tocaba ya.
3: ¿Que el niño tiene ganas de ver a los compañeros?
5: Te digo, bueno, yo he visto ya los de fútbol, pero quedan los de cola algunos.
3: ¿Tienes ganas de empezar?
5: Sí.
3: ¿Quién curs comienzas?
5: Es quinto.
3: ¿Sin qué? El año pasado, ¿cómo acabó el cole y cómo empiezas este año el cole?
5: Bien, ¿no? Mamá, como sí, todos los días, ¿no?
4: Aprobó todo y muy bien.
3: Com esteu vivint la vaga de mestres? Avui està la gent tornant al cole dient, ostres, hi haurà professors, no hi haurà professors?
4: Sí, en teoria ja t'avisen i con tiempo y te dicen que hay mínimo de profesores y tal.
3: Aquí que us han avisat, que us han dit els professors?
4: Sí, la setmana passada, creo, nos avisaron por el TOCAP de que había mínimo, había huelga, pero que había mínimo de profesores. Y bueno.
3: Què tal? Teniu ganes de tornar al col·le?
5: Sí.
3: Sí? Sí. Que se t'ha fet llarg l'estiu o voldries més vacances?
5: Voldria més vacances.
3: Sí, no? Tens poques ganes. Quin curs comences ara?
5: Cinquè.
3: Cinquè? I què, cinquè A, cinquè B?
5: Cinquè... És que solo hi ha una classe.
3: Ah, molt bé, molt bé. Hi ha alguna assignatura que sigui la teva preferida per començar el col·le? O no hi ha cap?
5: No hi ha cap.
3: El pati, no? Ni educació física? Tampoc. Tens ganes de veure els teus companys per començar el col·le o... Els has vist fora?
5: Sí.
3: I tu, tens ganes de començar el col·le?
6: No.
3: No? Què has fet aquest estiu?
6: He anat a la platja, a Calafell i a la piscina.
3: Quin curs comences?
6: Segon d'ESO.
3: Segon d'ESO, ah, molt bé, molt bé. I què estàs estudiant a segon d'ESO? Hi ha alguna assignatura així que t'agradi més en especial que alguna altra?
6: Música i educació física.
3: Educació física, no?
6: Sí.
3: T'agrada l'esport, ja veig que vas amb la samarreta al Barça. Tenies ganes de veure's els teus companys?
6: Sí.
3: Tens ganes, no? Se t'ha fet llarg l'estiu, curt?
6: Curt.
3: S'ha fet curt, no, igualment?
6: Sí.
3: Bueno, molt bé, doncs que vagi bé el primer dia d'escola.
6: Vale, gràcies.
3: Bon dia, què tal la tornada a l'escola?
7: Bé, bé.
3: Dura? Amb ganes, no?
7: Amb ganes, amb ganes.
3: Teníeu ganes, els pares teníeu ganes i la nena?
7: La nena no i jo, bueno, estic bé amb ella, però com que ja he de treballar, em va bé deixar-la.
3: És a dir, que quan ja torna, s'acaben les vacances, ja va bé que hi hagi col·le, no?
7: Sí.
3: Com està sent la tornada a l'escola? S'està fent costa amunt, costa avall?
7: Fàcil, ella ho fa molt fàcil.
3: Teníeu ganes de, tenies ganes de tornar a l'escola?
5: Sí.
3: Tenies ganes de veure els companys?
5: Sí.
3: Hi ha alguna cosa, que alguna assignatura així especial que t'agradi més que alguna altra? Quina?
5: Català.
3: És a dir, les llengües, no?
4: Català.
3: Molt bé, doncs com està sent la tornada amb el tema d'això de la vaga dels professors? Com està sent aquí? M'imagino que no ho ha sortit, no?
7: Sí. No és fàcil, però entenc els motius per la manca de recursos que hi ha. I s'han de fer i s'ha de reivindicar i reclamar més recursos, perquè és impossible sostenir tant alumnat amb pocs recursos.
3: És a dir, que des dels pares ho enteneu, no?, aquesta vaga?
7: Sí, totalment, totalment.
3: Com us han informat?
7: La comparteixo.
3: Com us han informat? Us han dit quina assistència hi hauria avui de professors? Com ha funcionat això? Fa quan? Ho sabeu, que avui hi ha vaga?
7: Direcció va enviar un comunicat, no sé, fa uns dies, no sé quants, però van enviar un comunicat i, bueno, suposo que per privacitat del professorat no han dit quants, però em van dir que hi hauria vaga, sí que van informar.
3: És a dir, que avui sabeu, no?, que hi ha vaga, que hi haurà menys professors.
7: Sí, sí, sí, totalment informats.
3: Què tal és la tornada al col·le? S'està fent costa amunt, costa avall?
8: Bueno, de moment no sabem, encara no hem començat.
3: Però teníeu ganes de que els nens tornessin a escola?
8: Sí.
3: Sí, no?
8: Ells també.
3: Sí, no? Tenien ganes de veure els companys?
8: Sí, sí, sí, sí.
3: Ells us ho deien, no?, que tenien ganes de tornar?
8: Sí.
3: Com està fent, com us esteu muntant a casa gestionant la tornada a la feina, a la vegada que els nens, com es gestiona això?
8: Bueno, ja estàvem treballant nosaltres, o sigui que ara, bueno, amb la reducció de jornada i de més, doncs ens combinem.
3: Quin curs fan els vostres fills?
8: Primer i segon.
3: I com està sent aquesta etapa de primària?
8: Bueno, no sé, bastant like.
3: Molt bé. Com us han informat? Avui hi ha vaga, ho sabíeu, no? Hi ha vaga de mestres. Fa quan us han informat? Què us sembla el tema de la vaga? Fa una setmaneta, crec, que us van enviar una circular,
8: sí,
3: no?
8: Sí, sí, sí, sí.
3: Que us van dir que hi havia menys professors.
8: Sí.
3: I què tal us sembla això? Que el primer dia d'escola, el primer dia de vaga?
8: Bueno, el primer dia em sembla una miqueta justet, eh? Com per seguir-ho, la vaga. Perquè és a l'inici del curs, han de conèixer professors nous, han de conèixer una miqueta com anirà a l'escola, i si el primer dia comencem així, no sé. No perquè sigui dimarts, ho tenen que fer tots els dimarts, que ho facin a l'inici del curs, que sigui un altre dia, la vaga. Però bueno.
3: Entens els motius, però potser un altre dia hagués sigut millor, no? Més acertat.
8: Ara, a l'inici del curs, sí. Un altre dia, millor.
3: Teníeu ganes que els nens tornessin al col·le,
9: sí.
3: No?
9: Sí.
3: Tu, els pares, sí, no?
9: Sí.
3: I els crios?
5: No.
3: No, no tenia gana. S'us ha fet curt, llarg, l'estiu?
9: Bueno, llarg.
3: A tu se t'ha?
5: Molt curt.
3: Teníeu ganes de veure els companys a classe?
5: No.
3: No, no, tenies ganes de més estiu?
5: Sí.
3: Molt bé. Què tal ha sigut, com està sent la gestió de tornar els nens a l'escola, tornar a treballar, gestionar tot plegat?
9: Bueno, una mica complicat. Ja el primer dia ja en vaga i, bueno, problemes.
10: Jo t'anava a preguntar, avui és el primer dia i ja vaga. Com esteu, també, què penseu d'aquest tema, que hi ha més menys professors, com us han informat, què en penseu?
9: Bueno, no s'ha gestionat molt bé, perquè després això és un problema, perquè tota la gent que està treballant, després amb els nens que fem i tot això, i no tindria que ser així. Tindrien que mirar de queixar-se d'una altra manera, perquè tot això passa en els problemes pares.
10: És a dir, que prefereixes que en lloc de fer vaga que ho portessin d'alguna altra manera, o t'estàs queixant que el primer dia ja havia vaga primer dia?
9: El primer dia. Ja venen de les vacances i ja no pot ser, ja que comencem així.
10: Com està sent la tornada a l'escola?
11: Bueno, normal no. Sembla que no hi ha tanta gent que farà vaga, però bueno, en principi uns quants sí que anirem, i es tracta precisament de no començar amb una normalitat com es començava abans.
10: Et veig que vas amb nens, però tens una samarreta de protesta de professors. Correcte. Ets mare i professora, m'imagino, no?
11: A la vegada, correcte. Llavors, clar, els nens a la mà ni no me'ls puc emportar, perquè al final es cansen, tenen calor, s'avorreixen. Ells vindran al col·le i jo aniré a la mani.
10: Com està? En quin moment es troba el sistema educatiu? Tu, com a professora, com trobes que està tot plegat, que haguem d'anar el primer dia d'escola a vaga?
11: Bueno, a veure, per una banda jo vaig tenir també la meva crisi existencial, no?, de dir, ostres, com a mestra i com jo valoro l'educació, penso que fer vaga el primer dia és, fa mal. Fa mal a les famílies, fa mal als alumnes i ens fa mal a nosaltres també, però és una manera de dir o ara o mai. Vull dir, vam acabar el curs amb reivindicacions i molt fort, i penso que hem de començar igual per poder fer força i que realment se'ns escolti.
10: Tu, que ets mare i professora, per què és important, ara, per la gent que ens estigui sentint, el fet de tenir una educació forta, una educació amb menys ràtios, amb més professors a les escoles i més recursos?
11: Bueno, al final l'educació és la base de la societat. Vull dir, estem educant a infants, són els futurs adults ciutadans, i igual que la sanitat, és la base de la societat. Vull dir, si no lluitem per això, per què lluitarem?
10: Com està sent la tornada al col·le? Teníeu ganes de que el...
12: Jo sí.
10: Tu sí, no?
12: Sí.
10: Com a mare, sí.
12: Sí.
10: I tu, com a nen, vols tornar al col·le o no? També?
13: Bueno.
10: Tenies ganes de veure els companys, de tornar a l'escola, per què vols tornar al col·le?
13: Perquè vull fer educació física.
10: Ah, t'agrada educació física, eh? Sí. Com està sent la gestió aquesta de que els nens tornen al col·le, la feina, un altre cop, la rutina?
12: Bueno, jo a la rutina ja porto un mes, quasi, però bueno, per a ells és millor. Són molts dies de vacances i tornar a la rutina ja va bé.
10: Com està sent també l'entrada al col·le? Home, tot el tema de la compra de llibres...
12: No, bueno, això ja l'he fet abans de que comença l'estiu, o sigui, això... La veritat és que ell no porta llibres, és tot digital o se lo fa mal col·le, però bueno, bé.
10: També preguntar-vos, per acabar, el tema de que primer dia de col·le, primer dia de vaga. Què en penses de tot plegat?
12: A veure, jo veig bé que, bueno, que ellos pidan lo que necesitan, pero ser el primer día de cole con huelga, luego dos días de cole, fiesta otra vez, no lo veo lógico, la verdad.
10: És a dir, que entens els motius, però millor hagués sigut un altre dia, no?
12: Sí, sí. Y más cuando, en su caso, es el último año de cole, luego a niños pequeños yo lo hubiera puesto otro día.
3: Per alguns infants, la tornada suposa recuperar la rutina després de les vacances, mentre que per als que comencen una nova etapa, els nervis han estat més presents. Les famílies, per la seva banda, encara en aquestes primeres setmanes amb l'objectiu de recuperar els horaris habituals i adaptar-se de nou al ritme escolar. Les veus recollides a les portes del centre mostren així les diferents maneres de viure un inici de curs que un any més dona el tret de sortida a un nou any educatiu a la ciutat.
1: Les classes començaven aquest dimarts, dimecres, classes interrompudes per la previsió de pluges torrencials. L'alerta que ja va anunciar dimarts la Generalitat de Catalunya des de Protecció Civil. Avui, dijous, doncs, han tornat a reprendre aquestes classes amb normalitat.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el dia 3 d'octubre, Sant Andreu de la Barca viurà una nova edició de la cursa de la tardor. En aquesta ocasió serà nocturna. El mes de juliol la vam parlar amb Sergio Vallé, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca celebra el seu 15è aniversari i ho farà amb una novetat important, ja que serà una cursa nocturna. Serà el dia 3 d'octubre. Ens acompanya avui Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
14: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, 15a edició de la cursa de tardor. Grans novetats. I una de les grans novetats és el fet de que sigui una cursa nocturna i no diurna, com han estat en les 14 edicions.
14: Així mateix, ja des que vam acabar l'anterior edició, parlant amb el Laura, el president, ja vam dir que havíem de fer alguna cosa diferent. Sí que és veritat que el circuit el van canviar justament fa un any, que només ha pogut fer una vegada, però buscàvem sorprendre, buscàvem una cosa diferent per poder celebrar molt bé aquests 15 anys de la cursa. I ràpidament ens va venir la idea de les curses nocturnes. És una cosa que està funcionant, que ha començat a no fa molt, i aquí a la comarca hi ha dos, a Cornellà i Hospitalet, si no recordo malament, però tampoc hi ha masses. I vam dir, vinga, ho tirem endavant i tirem per aquí, que segur que funcionarà i jo crec que serà un èxit.
1: El repte és gran, no?
14: Molt gran, perquè tot i tenir molta experiència organitzant aquí les curses del poble, la primavera, la sísmica i la tardor, 15 anys, com bé hem dit al principi, el fet de passar-la en un altre horari, un circuit nou, i no només la cursa, sinó que volem que sigui una festa, que no només sigui a córrer els 10 quilòmetres o els 5 quilòmetres i que s'acabi, no? Volem que sigui molt més gran. Hem fet una festa posterior a la cursa i llavors, bueno, tenim aquest neguit de veure com sortirà tot i amb aquestes experiències que encara no tenim.
1: Arribeu això als 15 anys de la cursa, una cursa que ha evolucionat molt i molt bé en quant a participació, en quant a organització també.
14: Sí, bueno, a nivell de participants, els darrers anys, sí que amb el Covid vam tenir aquella petita davallada, però bueno, com va passar amb tot el que era l'esport, però a partir d'aquí, cada any més participants, i en part perquè la gent acaba molt contenta, és a dir, tothom ens ho diu, que és superguai, molt ben organitzada, molt bon recorregut, tot i que tenia pujades i baixades, és a dir, no és un recorregut que els atletes vinguin per fer marca, però venen per tot el context, com està muntada, i supercontents, i el boca a boca doncs, fa que tot vagi a millor.
1: El fet que sigui nocturna, també canvieu el recorregut. Per tant, aquí tenim un nou recorregut, amb inici i final, davant de l'Ajuntament.
14: Sí, el fet de ser nocturna, clar, un dels canvis que havíem de fer era el recorregut, que és el que em preguntes, perquè, clar, no podíem bloquejar els carrers del poble en aquest horari. Normalment la cursa es feia a les 9 del matí un diumenge, que afectava en petita quantitat, sempre hi havia algun problema amb algun veí, però bueno, intentàvem que fos el menor possible. Però clar, sent a les 19:45 de la tarda, hi ha molt de moviment un dissabte. I llavors vam parlar amb la policia i vam mirar que poder-ho fer-ho. I llavors ho portem a l'Ajuntament, correrem per la Nacional, baixarem al polígon, i sí que hi haurà una part per dintre del poble que serà pel casc antic, però que ja hem revisat i no afecta gairebé cap pàrquing, i creiem que amb el veïnat doncs, funcionarà molt bé.
1: Un circuit o un recorregut que serà més ràpid? O...
14: Creiem que sí. Hi ha un gir més de 180 comparat amb el que hi havia abans, que això pels corredors doncs, fa que s'aminori el ritme, però a nivell de pujades i baixades, per tant, el desnivell serà menor i hauria de ser més ràpid. Això ho veurem el 3 d'octubre.
1: Això mateix, el 3 d'octubre, que per cert és un dissabte, com hem comentat, i a més que el públic podrà seguir també aquesta cursa. El fet que sigui nocturna, penseu que pugui crear encara més interès?
14: Doncs mira, no només ho pensàvem, sinó que ho estem veient a nivell d'inscripcions, que el ritme portem 3 dies, ho vam anunciar el dia 1, que era quan s'obrien les inscripcions, i de moment anem de rècord comparant el ritme actual amb el de l'any passat. Faig 5 cèntims, potser. Ara portàvem ja 60 inscripcions, cosa que en les darreres edicions la gent s'apuntava a l'últim mes. Comparat al dia d'avui, de fa un any, portàvem 3, i ara ja portem 60, així que això vol dir que la cosa pinta molt bé.
1: Quants corredors, al màxim, 700?
14: Doncs de moment hem limitat a 700, però el que passa que ja saps que ens agrada que la gent pugui fer esport, i limitar no va amb nosaltres, tot i que hem de ser conscients de que el nou recorregut no el coneixem, no sabem si hi haurà algun espai on es pugui fer algun embut, creiem que no, però sí que és veritat que amb el casc antic hi ha un carrer que, bueno, podem fer alguna solució perquè si s'hagués de pujar no pujaríem a 2.000, això és impossible, però bueno, si fes falta arribar a 800 perquè tothom tingués cabuda, crec que ho podríem solventar.
1: Una cursa pensada per tothom, no? Els que sí. Ja són habituals...
14: Sí, sí, sí, clar, clar, tothom pot venir a córrer. Sí que és veritat que demanem que es vingui a córrer, que no es vingui a passejar perquè tenia el poble bloquejat perquè puguis caminar, doncs genera unes dificultats que no tothom està d'acord. Si fos per nosaltres ho podria fer sense problema, però i s'afecta a altres persones que no, que s'ha d'evitar, però que el ritme no importa, és a dir, mentre vinguis a córrer pots fer-la a 5 quilòmetres si estàs començant, que és més fàcil, i a partir d'aquí, doncs l'any següent, si t'ha sortit bé, fer-la de 10.
1: 10 quilòmetres o 5 quilòmetres, les dues opcions d'aquesta cursa de la tardor, com dèiem, 3 d'octubre, la gran novetat, edició nocturna. Com és habitual, té la seva vessant solidària, el dorsal 0, una recaptació amb una associació de Sant Andreu de la Barca, com és Coco, Esperança i Vida, en qui ja heu treballat, heu col·laborat en més d'una ocasió.
14: Sí, ja sabeu que a nosaltres les curses ens agrada que siguin col·laboratives, que ajudem entitats que treballen pel benestar de la població, i en aquest cas, doncs, amb el Coco Esperança i Vida hem fet el dorsal 0 aquest any, perquè tothom que vulgui fer un donatiu pugui entrar, és a dir, entrar a Championship, i hi ha un dorsal que és això, el dorsal 0, li cliques i tens donació a partir d'un euro fins a 50. Demanem això, que la gent s'animi també, i que si no poden venir a córrer, doncs que puguin fer la seva donació. I després, com cada any, tenim els Fan Runner, que tenen el Demos un Paso Adelante, que també és contra el càncer, que ells venen a fer les llebres de la cursa, ja fa molts anys que la fan, i tenim una donació fixa amb ells que entorn, depèn de les inscripcions que tinguem, doncs són 150, 200 euros que també donem a aquesta entitat.
1: On podem fer les inscripcions de la cursa? Tenim la pàgina web, no?
14: Sí,
1: cursa de la tardor.
14: Recomanem que visitin la pàgina web de la cursa de la tardor perquè ja tenen tota la informació i ho tenen molt fàcil. Hi ha un enllaç que fica inscripcions, o la de 5, la 10 o el dorsal 0 que estàvem parlant, i entres i en dos minuts la tens feta.
1: Organitzar una cursa com aquesta no és fàcil, necessita molt de suport, molts col·laboradors. Quin és el suport que teniu des del club? Evidentment, des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Quin més suport teniu?
14: Sí, bueno, muntar un esdeveniment d'això, que estem parlant d'un volum de 700-800 corredors, a un o dos familiars que hi hagin, estem parlant també d'un públic de 2.000 persones al voltant, és a dir, que és un esdeveniment molt gran, si no el més gran esportiu a nivell del poble, juntament amb la primavera, així, així. I clar, voluntaris, moltíssim. Per sort tenim una entitat molt gran, que ha anat creixent a poc a poc i que es trobarà en un moment àlgid i que sempre estan a peu per poder ajudar i, clar, fan falta aproximadament uns 110-120 voluntaris. I com és una novetat, també anem una miqueta així, així, perquè amb el tema de la festa que volem fer després, bueno, hi ha coses que no tenim controlades, però que també sortir de la zona aquesta de confort va bé, i veurem a veure quants hem de demanar, i després doncs, també, lògicament, el suport de l'Ajuntament en quant a infraestructura, deixar-nos material per poder tirar endavant, i sense dubte el patrocinador. El patrocinador és el més important, Polcon, que sense ell ja portem moltes edicions i totalment agraïts, no només és el patrocinador del club, sinó que també de la cursa, i permet que podem fer aquestes coses, que ens podem llançar i provar i innovar. És a dir, tenim diverses sorpreses preparades i és perquè tenim aquest suport econòmic, si no, no seria possible.
1: I tindreu després la Pol Compartir.
14: Veus, aquesta és una de les novetats que podem fer gràcies al patrocinador. I sí, buscaven que fos una experiència diferent, que no només fos córrer, i llavors els atletes quan vagin arribant podran anar tirant cap al central, que de fet farem allà l'entrega de premis, la farem allà, i quan s'acabi l'entrega de premis doncs tindran un DJ punxant música, podran prendre una beguda, el que vulguin, fins a dos quarts d'una.
1: Des del Club d'Atletisme suposo que aquesta novetat s'ha rebut molt bé, no? Entre els membres...
14: Doncs la teníem una miqueta amagada, perquè no volíem que s'anticipés una miqueta, i llavors, bueno, vam anar apurant, al final sí que amb alguns atletes i tal, no ens podíem callar, ja portar aquesta sorpresa no la podíem amagar massa, ja ho deixàvem anar, estem preparant un canvi, potser la fem nocturna, no ho asseguràvem, però ho deixàvem córrer, i sí, sí, sí, tothom supercontent, una vegada que l'han rebut ha sigut sorpresa, doncs no s'ho esperaven, però ho veuen molt favorable. I, de fet, parlant una miqueta més seriosament, crec que les curses estan destinades, amb el canvi climàtic, a fer aquest canvi. És a dir, córrer cada vegada d'hora en aquests mesos més calòrics és difícil i, sota el meu parer, crec que totes aquestes curses que fan en els mesos de calor hauran d'acabar passant-se a la tarda nit perquè pugui ser còmode.
1: Per tant, us avanceu, eh?
14: Bueno, intentem ser una miqueta... sí, anticipar-nos al futur i també doncs, això jugarà al nostre favor, no? Que si ho fem bé, doncs, de les primeres curses que ho fan, doncs sempre estarem aquí.
1: És el 3 d'octubre, per tant, tindrem temps de continuar parlant a través de la ràdio, de l'evolució, de les novetats, a mesura que es vagi acostant la data del 3 d'octubre. Però ja sabeu, si voleu participar, les inscripcions ja estan obertes per participar a la 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca, enguany la versió nocturna, i després de la cursa, si encara us queden forces, hi ha aquest, el lliurament dels premis i després la gran festa. Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé i ens seguirem parlant.
14: Moltes gràcies, seguiu-nos a xarxes i estareu al dia de les novetats i sorpreses que anem preparant.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Nosaltres posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant aquests minuts aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem una nova edició del Via Directa de Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant els propers minuts aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Avui en el Via Directa, un programa resum de les diferents activitats desenvolupades en el marc de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. I avui en el Via Directa el que parlarem també és l'inici del curs escolar. Va començar aquest dimarts. Aquest dimecres no hi va haver escola per la previsió de pluges torrencials i, finalment, aquest dijous s'han tornat a reprendre les classes. Parlarem d'aquest inici de curs i escoltarem, entre d'altres, les entrevistes amb la regidora d'Educació, Anna Serra. Però, com dèiem, gran part del programa d'avui dedicat a fer un resum de la Festa Major 2026. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura Andreu Mitjans han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la Festa Major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents.

0: diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància i, per tant, tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció i és el que hem estat fent aquests dies. Ja en els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit, ha funcionat tot molt bé. I aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu a la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de festa major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement, doncs, que el dispositiu ha funcionat i, a més, també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una festa major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades a tarda, a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara, amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic, reforçarem tota la cobertura. Per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet, la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament, doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
1: Va ser un acte molt emotiu. Eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que, a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons, va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment. I, per tant, jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua. La veritat és que jo crec que és un record a tots els animals, o així busca ser un record a tots els animals de companyia, que són gairebé familiars nostres, o molts ho interpreten d'aquesta manera, i, bueno, jo crec que Sant Andreu s'ho mereix, es mereix tenir aquest reconeixement, i jo crec que serà un punt, diguéssim, on la ciutadania, les famílies, aniran a retre homenatge als seus companys de vida, que potser ja no hi són.
0: També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Valoració d'aquesta festa major? Abans li demanava la valoració a l'alcalde, ara vostè com a regidor de Cultura, satisfet?
2: Sí, sí, molt, molt, molt satisfet, molt orgullós de tota la participació, de la gentada que hi ha hagut a tots els actes. Vam començar molt forts ja el divendres amb la Xenoa, va ser espectacular com estava aquí l'esplanada. El dissabte també, una passada també, i el tema de l'ermita també, que cada any està agafant més renom, i aquest any amb el bus, i el Golden Graham també espectacular, estava a petar l'ermita, i aquí també amb els 80 principals, que també va ser el primer grup que vam portar el primer any de legislatura, i també, doncs, ens fa il·lusió, donat el seu èxit que va tenir, doncs, tornar-los a portar aquest últim any de legislatura. I la veritat és que molt, molt satisfets, molt, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons, doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... I sobretot també la festa major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
0: Una festa major de celebracions, el centenari del casino, a través de la societat del casino, i van fer el pregó, els 10 anys de la colla del percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari, 30 anys del drac, que va sortir també de festa el divendres.
2: Sí, sí, ui, sí, aquest drac... Es veu que devia tenir molta set perquè van fer un recorregut molt, molt, molt divertit. Van passar molt bé d'anar a fer cerveses pels bars, i

0: és que sí, sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora, i sí, sí, la vam incloure en el programa, i la veritat és que contents això, que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la Festa Major, doncs, que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana, i la veritat és que molt contents. És una Festa Major que ja, clar, s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant-hi, també agraeixo molt a tots els treballadors de Cultura i de l'Ajuntament, Brigada, Policia, Neteja, tothom, doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs, i està sent, avui acabem. La veritat és que sí, sí, molt satisfets.
1: En quina imatge es quedaria, regidor?
0: Amb el carrer ple de gent. És que som un, no sé, un poble, que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups quan surten a l'escenari i veure tanta gent, però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa, i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer, doncs, moltes activitats per totes les edats, sobretot, també.
1: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlava un altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí, al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ja la tenim aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant de l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: A Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els hi diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: Y a partir de aquí, que seguirás amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julia, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys i que des de llavors estem fent coses i bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc, a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no?, de... amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no?, que vinguin. Tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els Ous de Drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents que comptin amb nosaltres per la Festa Major i pel pregó, i amb moltes ganes que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica vam fent cada vegada més cosetes. L'any passat es van convertir en Colla de Set. I, bueno, de mica en mica creixem, fem moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, ¿vale? Una asfalta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, ¿vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I, bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir d'acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i doncs vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa. Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida a que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies... Molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Alguna sí que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare?
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Bueno, ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a piles, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la colla dels castellers de la Droc?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistats, i que tu passes molt bé perquè també anem a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: Lara Bes, cap de músics de la colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància i totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi haurà activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Folk Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del Petit Circ de Messier Mustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits, i també hi ha unes pulseres de pas preferent per les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes pulseres, com les poden reclamar?
6: Sí, ja portem unes edicions fent la pulsera de pas preferent, que és una pulsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes, i que el que busca és, doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions, que siguin ja de la fira o bé d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
6: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita, i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat, i per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita, que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
0: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encent Claver. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino, per començar el pregó de Festa Major.
7: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major!
0: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch. Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
7: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
0: Ha estat molt coral.
7: Doncs sí, amb diferents generacions.
0: Què volíeu buscar en aquest pregó?
7: Bé, motivar la gent jove, més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
0: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
7: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
0: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
8: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
0: Satisfet del resultat del pregó?
8: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix, i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
0: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
7: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
0: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
7: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
0: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
7: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
0: Què és el casino? Què és?
7: Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
0: Edifici emblemàtic, centenari...
7: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu jo no sabia que existia això.
0: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
8: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
0: Sí. Exacte.
8: Poca broma, eh?
0: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
8: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
7: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
0: Gràcies i felicitats.
8: Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. L'alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
9: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
0: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
9: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
0: L'escoltem emocionat, eh?
9: Molt emocionat, molt emocionat.
0: Què espera d'aquesta Festa Major?
9: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
0: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga, de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
10: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
0: Serà una Festa Major calorosa, eh?
10: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
0: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
10: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
0: Comentava abans a l'alcalde que espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura.
10: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
0: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
9: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
0: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, motiu de la Festa Major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça en Sentclavé i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte, amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sato Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central. Un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigües Toses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot, que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual cosa hi ha una part de mecànica, d'ajust, no? No només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual cosa s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat? És destressa? Com funciona?
3: És, sobretot, constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si hi haguessin 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu slot? Per una persona que no té ni idea d'aquest hobby, jo veig això quan entro i dic, ostres, és un escalèstric, per què no es diu escalèstric, es diu slot?
3: Bueno, jo diria que Escalèstic és la marca que va posar aquí en valor, no? de la marca d'Exin l'eslot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com eslot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí a Itàlia, a Bèlgica, a Regne Unit, i doncs en el món és eslot, molta gent hi diu Escalèstic perquè realment és un símil, però Escalèstic seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15-20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí, al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
3: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, que et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar. Anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs, tu els pots veure, i en 3 cotxes un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I doncs, anirem cotxes organitzant curses.
2: Els cotxes són xulos, eh? Hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre, o simplement és tot adorno i bonic?
3: Hi ha dos models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
2: Uh-huh. És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència, contra més diners et gastis millor el cotxe, o sí o no, com funciona això, o és simplement...
3: Hi ha moltes categories, vale. És complicat de resumir. En funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Uh-huh. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
2: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
3: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110, 120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
2: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
3: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagin, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagin 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'slot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
0: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Mato Mestor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
4: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes, i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un lloc en el que tires 4 daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
5: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...
4: Sí, el blackjack és el bàsic push-your-luck de tota la vida. I llavors pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
5: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
4: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix i llavors cada dia pots jugar un joc nou i bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
5: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al Don Roscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
4: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
5: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
4: És que al lado enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
5: I a tu quins t'ha ofert?
4: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i l'Spartacus. L'Spartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
5: És a dir, que et va la violència, eh?
4: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
5: I fora d'intel·ligència artificial, si haguessis d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
4: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances amb gent que no juga normalment. Per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
5: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Don Roscado?
4: Perquè descobreixen la quantitat de llocs que existeixen. O sigui, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
5: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà la imaginació.
4: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
5: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
4: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que perfeccionar. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la Història de Catalunya.
2: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior.
5: Què esteu jugant? Explica'm.
6: El Carcassonne, però en una edició més vieja.
5: Com es juga el Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
6: Sí, camins i...
7: Tens que tancar els camins
6: amb una
7: peça...
6: Bueno, i llavors...
7: Un personatge teu. I quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, pues posa els dos personatges d'aquests.
6: El que aconsegueixi posar tot això aquí primer guanya.
5: Has guanyat alguna vegada?
6: No. En el torneig no, però en casa sí.
5: Quins són els teus jocs preferits de taula?
6: Aquest, el Sushi Go, i ja està.
5: I els teus?
7: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
5: Des de fa quant que jugueu a jocs de taula?
7: Tu?
5: Quants?
8: 5 anys.
5: I tu?
7: A saber.
5: Tota la vida, no?
7: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
5: Aquest matí estic aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
6: Bé.
5: Bé, què vol dir bé? Qui està guanyant?
7: Jo.
8: Tu, no?
5: I per què? Explica'm bé.
7: Perquè soc...
6: He posat una. Llavors, ell té ventatge perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una. No?
5: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
7: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà dins de... No sé quants minuts.
2: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
9: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de losetes, perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins, i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no?, i fer la puntuació.
5: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
9: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
5: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
9: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no?, i amb més difusió, i un amalcatan, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
5: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
9: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diuen, tipus 1, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no?, perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no?, la introducció, però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
5: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu, la gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps?
9: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen, i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
5: I tu, on et toques?
9: Eurogames.
5: En què consisteix aquest joc?
9: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no?, i dels recursos per aconseguir també objectius.
5: Molt bé, doncs, per acabar, vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta les avantatges de jugar a jocs de taula.
9: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
2: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
0: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
2: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la gincana diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
10: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no?, allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolent-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueixi serà el guanyador d'aquesta edició.
5: Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat una cosa amb l'altra.
10: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, com des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Al igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de la ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall, finalment, d'una tradició transversal a la ciutat.
5: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
10: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no?, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
5: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
0: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: Ha decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
1: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme i després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
2: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per el dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'agrupació cultural Aigües Toses aquí present.
2: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ènia, també té una història darrere, eh?
2: Doncs sí, l'Ènia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
2: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ènia se'ls quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
1: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi de Llobregat, però també han arribat de Rubí, l'Hospitalet i Sant Climent de Llobregat.
3: Em dic Ismael Gutiérrez i vinc de la colla gegantera del barri Can Oriol de Rubí.
0: Bé, explica'ns una mica els gegantons que heu portat avui aquí.
3: Avui hem portat la gegantona Tresina, encara que també tenim tres gegants més que no hem pogut treure avui, i també hem portat un cap gros, l'avi.
0: Què representa per vosaltres que avui aquesta trobada només sigui per gegantons i gegantones?
3: Nosaltres portem venint un munt d'anys tant a l'Ètnia com a la Festa Major de Sant Andreu i trobo que és una iniciativa molt bona perquè és una trobada oberta a tota la canalla, perquè gaudeixi.
4: Em dic Noa Escamilla García i soc de la colla de Drac d'Or, de l'Hospitalet.
0: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu de la Barca, que porteu la vostra colla.
4: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això. I després està el nano, que és un gegantó infantil, que com si fes a l'escola i tot això.
0: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
4: Sí, sí, sí, agrada, agrada.
0: A més, porteu dos gegantons molt, molt diferents, eh?
4: Sí. Sí, perquè no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta un nens molt petit, molt cookies, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, hem mesclat una mica.
0: Heu barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu de la Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si us trobeu fora de Sant Andreu de la Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
4: Sí, sí, sí, ens han convidat a unes miquetes de trobades així.
0: Molt bé, gràcies. Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
5: Sí, portem la Velleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
0: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu de la Barca única i exclusivament de gegantons i gegantones?
5: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partíceps, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura se'ls vagi expanent.
0: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
5: Sí,
0: de la història, eh?
5: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants, que són curiosos i sempre són una mica cridaners perquè representa la llegenda i la vas expanent per tot Catalunya.
0: També van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són.
5: Ells són l'Oliveta i la Lifi, ¿vale? Són gegantons casolans i ell és d'un...

0: noi de la colla que és d'Olesa, i a Olesa pues, Santa Oliva és com, és, la, és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa. I l'altra també és d'on la va fer també el mateix per la mateixa persona i és, a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així. I és això.
1: I aquí s'ha quedat, s'ha quedat amb vosaltres.
0: I s'ha quedat i tenen molt i triomfen molt amb la canalla de la colla.
1: Gràcies.
0: A vosaltres.
1: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
2: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
1: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
2: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
1: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
2: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers d'una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
1: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
2: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
1: Esteu a prop, eh?
2: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta. Esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
1: Gràcies. I a la trobadeta de l'ètnia també ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
3: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any a l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
1: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu de Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
3: Bueno, em fa il·lusió, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres llocs i que l'estiguen demanant en altres llocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les dates o les dates que tenim.
1: L'agenda complicada. No?
3: Claro, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió. Sobretot que la veguen i que diguen ai...
1: Quan la veuen, què et diuen?
3: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porte també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat, bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell, no m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
1: Bueno, que sí que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, reivindicant el seu origen.
3: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com gegants i diables i la gent de Castellera, i sobretot pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat i que fora com una ampolleta que porta, que és el número del el código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
1: Felicitats.
3: Gràcies.
1: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i públic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la Colla de Diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.
4: Èxit del Corredrac i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
1: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu Barca i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell, eh?
4: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
1: Quines bèsties us acompanyen avui?
4: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació de Aigües Soses.
1: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
4: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Rararroda.
1: I del drac de Sant Andreu de la Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la Colla de Diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
5: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca. A més, acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
1: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
5: Correcte, som tres persones dins i cap de les tres veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
1: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
5: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
1: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu Barca en els altres anys i que podem veure avui?
4: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc i són tres persones que ho porten, que és una cosa que dona joc que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
1: L'heu fet pastís d'aniversari?
4: No li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
1: Avui no la porta la corona, eh?
4: No era...
1: Rics de cremar-se.
4: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
1: Algun missatge al drac? Quin missatge li donaríeu?
5: Que compleixi molts més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
4: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar molts puestos, també.
1: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla de Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
6: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada. És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que durin moltíssims anys més.
7: Una gran perda a la festa major.
8: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
1: Quin missatge li donaries al drac?
9: Al drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
10: Gràcies per il·luminar el poble.
11: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tot Sant Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i crema el poble amb ell.
1: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla de diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Sous de Drac. I la coral Ferran Sorsa, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la Festa Major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
12: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallerí i acabant per És la Moreneta, Albert Folk, director de la coral, ha explicat en detall el cançoner.
13: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, Les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
12: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, de l'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara en plena Festa Major i sigui un punt de trobada?
13: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la Festa Major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim, la coral, amb tota la gent del poble.
12: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Per què heu escollit aquestes determinades persones perquè cantin individualment?
13: Això jo ho vaig plantejar com una cosa. A veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases, ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Aleshores, clar, nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'una en una. Això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta. I aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, bueno, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
12: Doncs per acabar m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
13: A mi, jo sóc un enamorat, perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
12: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç Festa Major a tots els santandreuencs, de part de la coral Ferran Sors.
13: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, I que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'església per celebrar el Nadal.
12: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics. Una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
1: I pel que fa a les actuacions musicals del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Quis Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Porto Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

I abans de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian O'Neill, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian O'Neill, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actua novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuen al costat d'Obús. Tenim a Brian O'Neill. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Bueno, juguem a casa, Jordi, o sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veient que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuant Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera i la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfruti la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Fem un altre dels components. Àlex,
3: què tal,
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit? I una nit de rock and roll, sobretot, no?
3: I tant, esperem doncs, donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi de històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu, i endavant, i que la gent disfruti, sobretot.
0: Molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Res, encantat de que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells. Vinga.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la festa major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana Nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell la quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de què aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho vam tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quant us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, Malalts de Festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, el tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, jo és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea i o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas no, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema vau dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar la gent de poble i tal, i està superguai que sigui el Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una mansió. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica a través de la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una mansió, un socorrem, vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia 2 hores tothom treballant i fent coses a casa. Que tenim hasta les mamis treballant. Les nostres mares ens necessiten també una mansió per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una mansió i pugeu, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que la cultura del Baix Llobregat jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com ha sorgit la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. Llavors, bé, té el toc sant andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú que va dins de l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava a vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. Reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Baix Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Gym Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrevesat. Però, aquest any l'hem currat.
3: Hem decidit bé, la verdad.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Sí, jo crec que sí, jo crec que anirà uns quants nens.
3: Un mes.
7: Perquè coneixem un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Us reuniu en algun lloc en privat o...?
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp. I no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del Caro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, un, dos, tres.
7: Què passa, nen?
6: Som la Birra Esvella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la festa major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més.
6: Volem fer podi. Clar.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment. I és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: Gràcies.
9: La birra és vella. No, no, no, no, no, no. La birra és vella. No, no, no, no, no, no. La birra és vella.
10: Som el grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç... Llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas.
0: Molt difícil trobar aquest tema?
10: Bueno, o sigui, vam barrejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
10: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
11: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos y vamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, ¿eh?
11: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
11: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
11: Debutamos, debutamos.
0: Moltes ganes.
11: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
11: Sí, sí.
6: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé, no?
6: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
6: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé. El millor, el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
8: Són males dades per fer la...
6: Però bueno. El carro.
0: Passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
6: no,
0: si això es pot...
6: No, és el
0: ja, però clar, la gincana és aquí...
6: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Bajo.
12: Exacte. Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
12: Molt, molt. Pues són moltes hores de treball, sobretot la disfressa, és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
0: Bueno, veig aquí uns capurossos molt elaborats, eh?
12: Sí, sí, són moltes, moltes i moltes hores de treball, tota l'estiu treballant.
0: Tothom treballant...
12: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
12: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa un altre cop.
0: Ja vau guanyar l'any passat.
12: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí. Sempre hi anem per tot.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31ena edició, enguany la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
13: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de Zumba a la plaça Federico García Lorca amb Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31ena edició de la Gincana Nocturna. El grup A la Birra de Brian ha guanyat la gincana nocturna 2026. Una gincana nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que Ceda el Basso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la Birra de Brian ha sumat 119 punts davant del 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i el 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 31a edició de la gincana nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barcelona Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 31a edició de la gincana nocturna. Guanyadors de la gincana nocturna 2026, sí. La Birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta gincana nocturna i després de sentir el nom de la Birra de Brian com a guanyadors de la gincana nocturna?
14: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho hem passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, mig punt, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana nocturna d'aquest any?
14: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la gincana nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
11: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podíem participar junts i de cabeza... i pues de sorpresa segundos.
0: I l'any vinent més, no?
11: Sí, si tots els cosins poden, doncs pues del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana?
11: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup i el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
0: Junganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la gincana nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
15: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
16: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: L'any vinent més, no?
16: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
15: Sí.
0: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment...
17: Bueno, ha sigut un mes de molt curro, perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar, i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar, perquè realment som un grup jove amb pocos recursos i bueno... Ho hem fet molt bé.
0: Teníeu competència en carro, eh? Havia una ruleta de la fortuna molt gran.
17: Sí, no, de veure en peor ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
0: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
18: Home, com sempre, intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això significa...
0: Com cada any, eh?
18: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de, sobretot, parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de la gincana, cultura, tradicions del Baix Obregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó quatre o cinc voltes i aneu de port senglars.
18: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Obregat, doncs els ports senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als porcs senglars?
18: Dediquem el premi als porcs senglars, la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. A 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
19: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
0: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
19: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
0: Un encert hi ha de l'any passat, el tema dels colors, d'ajuntar els grups en diferents colors. Això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
19: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
0: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
19: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari, que ho fa perquè s'estima la gincana, des dels controls que ideen les proves i les fan possibles, com les persones que preparen les botifarres. Són persones que altruïstament donen el servei del dissabte a la festa major de la seva ciutat per donar continuïtat a aquesta activitat.
0: Què té la gincana nocturna?
19: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
0: Valoració de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta Gincana Nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Paso, la primera vegada que participen en la Gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Senglars, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els actes de dilluns de la Festa Major van començar amb la Festa Major petita al Parc Central, la Festa de l'Aigua i de l'Escuma. Després d'uns anys de sequera, finalment es va poder recuperar aquesta activitat. Ràdio Sant Andreu va valorar les diferents activitats de la Festa Major petita amb la regidora adjunta a Cultura, Anna Serra.
2: Una valoració molt positiva, com sempre, la Festa Major petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també, de diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també doncs, jocs d'aigua, que hem agraït moltíssim per acabar la Festa Major doncs, una mica refrescats.
1: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar doncs, una d'aquestes activitats molt esperades, no?
2: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut doncs, per quedar-se.
1: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits. Per tant, hem tingut de tot aquí.
2: Hem tingut de tot i, a més, activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral que agrupa des d'infants de primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família es retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
1: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta Festa Major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
2: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge, i per tant sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
1: Anem ara a l'inici, el pregonet de Festa Major. Enguany, dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la Colla Castellera de la Droc, els més petits van ser els protagonistes, o els Ous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
2: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners. Jo aquestes entitats doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar del pregonet.
1: La Festa Major petita ha arribat per quedar-se, no?
2: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys i cada vegada millor i amb noves activitats.
1: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra. Què tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major? També s'ha agraït, no?
2: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament, tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
1: Si haguéssim de definir la Festa Major petita amb tres paraules...
2: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major petita és diversió, és alegria i és família.
1: Les valoracions sobre la Festa Major petita d'Anna Serra, regidora adjunta a Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a les 6 de la tarda, a l'esplanada del Mercat Setmanal, va arrencar una nova edició de les Calacaixes. Paula Sors, de 12 anys, s'ha enfilat fins a les 32 caixes i ha conquerit l'Escala Caixes 2026. A només 12 anys, com dèiem, Paula Sors s'ha proclamat la guanyadora de l'Escala Caixes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després d'aconseguir enfilar-se fins a 32 caixes. Adri Díaz, amb 27, està el segon classificat en una de les activitats més espectaculars de la programació jove. Caixa a caixa i cada vegada més amunt, l'Escala Caixes ha tornat a desafiar l'equilibri i també els nervis dels diferents participants durant la Festa Major, una activitat en què la concentració és tan important com la força. El funcionament de la prova és aparentment senzill. El participant comença sobre una caixa i progressivament n'ha d'anar col·locant més sota els seus peus fins a construir una torre cada vegada més alta. L'objectiu és aconseguir apilar i superar el màxim nombre de possible de caixes sense perdre l'equilibri. N'hem parlat amb Paula Sors, com dèiem, de 12 anys, que ha estat la guanyadora d'aquesta edició apilant 32 caixes.
3: Has pujat 32 caixes, com ho has fet?
4: Mantenint l'equilibri i molt concentrada.
3: Fas castellers o quina activitat fas?
4: Fa poc vaig deixar gimnàstica artística.
3: Ah, jo crec que això t'ha servit, no?, per anar pujant escala a escala, caixa a caixa, no?
4: Sí.
3: Com anaves pujant les caixes, què anaves pensant? Quina tècnica has utilitzat? Perquè, clar, has d'estar molt, molt concentrada.
4: Has de mantenir el cos endavant i, no sé, pujar amb els braços, sobretot.
3: T'hem vist pujar i no t'hem vist gens nerviosa, eh?
4: Bueno, des de dalt pensava... Em queden poques.
3: Per què et vas decidir apuntar-te a l'Escala Caixes?
4: Perquè l'any passat el vaig fer i vaig quedar bé i em va agradar. I he vist aquí i pues he dit, m'apunto.
3: Quantes vas fer l'any passat?
4: 19.
3: I aquest any 32.

0: millor i més.
1: Què es necessita per participar d'aquesta activitat? Quina que creus que és la clau?
0: La clau és l'equilibri, no posar-te nerviós i equilibri, més que força o alguna cosa, però equilibri.
1: A mesura que van pujant les caixes, comencen les tremolors?
0: Sí, jo penso que sí, perquè jo no he començat molt bé, però al final he agafat una dinàmica que, mira, al final he pujat bastant.
1: No s'ha de posar nerviós, tenir una certa tècnica, no?
0: Sí, sí, sí. I ja està, i cap amunt.
1: Bueno, et veig aquí observant a tots els que van pujar. No sé si vas agafant ja idees de cara a l'any vinent, que dius que l'any vinent tornaràs.
0: Sí, sí, l'any que ve estaré aquí.
1: Tu havies fet alpinisme, havies fet muntanya, no?
0: Sí, havia fet escalada. Bueno, faig escalada, sí, sí.
1: Home, això també ajuda, no? Aquí també hem vist gent del món casteller que diuen que aquesta activitat els hi va molt bé.
0: Jo pensava que sí, que els de castellers me guanyarien, però bueno, aquest any no ha sigut així.
2: L'Escalacaixes 2026 s'ha tornat a posar a prova els diferents participants. Una prova, com dèiem, que desafia l'equilibri i també els nervis dels diferents participants. Més d'una vintena de participants en aquesta edició.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I els joves van poder finalitzar la festa major amb un tardeo jove a Villa Maria.
4: El Tardeo Sant Hilari ha celebrat la seva segona edició per la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa de l'agrupació de joves de la ciutat ha tornat a oferir una tarda festiva marcada per la música i la participació, confirmant així la bona acollida d'una proposta que es va estrenar l'any passat. La presidenta de l'agrupació, Anna Rodríguez, ha remarcat la importància de tenir espais d'oci fet per joves i per a joves.
5: Des de l'any passat vam voler que la nostra representació a la Festa Major fos diferent. Vam deixar de fer la nostra estimada barca, que sempre la portarem al cor, però se'ns estaven una mica ja de mans, hi havia moltíssima assistència i entre tot el grup de voluntàries, encara que fem una feinada increïble, doncs ens estaven veient una mica superades i hem decidit per optar per una cosa més relaxada, també una mica més nostra, aprofitar també com tota l'auge dels tardeos i vesprets i tot això, i intentar fer doncs, alguna cosa el dilluns de Festa Major, que sempre faltava com un punt de cosa jove.
4: Doncs en aquest sentit, és el segon any que el feu. Com va funcionar el primer any, sobretot perquè repetiu aquest any?
5: Doncs l'any passat va funcionar superbé. Sí que és veritat que a l'inici doncs, hi havia poqueta gent, perquè també era molt d'hora, i hem decidit per optar pel mateix format perquè ens va funcionar molt. Jo crec que a la gent li va agradar molt tot el tema de la música en acústic, els mojitos, la sangria. Llavors hem decidit per optar pel mateix format. Hem implementat com algunes dinàmiques perquè la gent es mantingui com activa durant la tarda i esperem que tothom s'ho passi genial.
4: Si pots explicar en què consistirà la dinàmica d'aquí del Tardeo Villa Maria?
5: Doncs tothom que vingui a comprar a la barra de la grupa tindrà una etiqueta i llavors ha de buscar la seva parella. Llavors, quan es troben, han de venir a la barra i tenen una tirada a la ruleta.
4: Vale, en aquesta ruleta què ens podrà tocar?
5: Doncs és de consumicions, fer unes proves, crec que hi ha quiebre també i alguna sorpreseta més.
4: O sigui, quiebre vol dir que et quedes sense res?
5: Sí, mala sort.
4: I el millor premi?
6: La consumició, no?
5: La consumició, jo crec, sí, sí.
4: Després també repetiu amb el mateix grup de música?
5: Sí, aquest any tornen a venir Xivarri, el grup de Xivarri. És un grup de rumba, de música en acústic, toquen versions de tot tipus. La gent els va agradar moltíssim l'any passat i hem decidit per optar doncs, aquest any també per ells.
4: L'any passat Sant Hilari es va estrenar amb un format que era així amb una, com una espècie de sant. Aquest any heu canviat, ja no és res a veure amb els sants, és com uns dibuixos animats. Et pots explicar aquest canvi?
5: Bueno, sí, al final com el nostre local pues, està a Villa Maria, que és una casa pues, emblemàtica de Sant Andreu que té pues, molt a veure amb les monges, pues, volíem com aprofitar també el Sant Hilari pues, d'acabar-te la beguda i li hem donat com un toc potser una mica més juvenil i més dels 2000 com són els Padrinos Mágicos.
4: Després, per què és important tenir espais com aquests on el jovent es pugui trobar a Sant Andreu de la Barca, no només en el marc d'oci nocturn, sinó també fer coses per les tardes i tenir un espai on trobar-se?
5: Doncs, bueno, nosaltres des de la grupa sempre intentem, pues, això, animar el jovent a participar de forma activa, no només des de...

0: el consum, no, de l'oci nocturn, com bé has dit, sinó també doncs, aprofitar per trobar-se en altres espais pues, més assemblearis, més horitzontals, que tothom que vingui aquí pugui dir la seva, no? En plan, per això aquest any hem tornat a fer això de la lona. L'any passat Creepy Crew va portar una lona i tothom va com signar. I va ser molt guai. I els vam dir, buah, que aquest any tornem a portar una lona i que tothom ens deixi com algun missatge, en plan, pues, per què t'estimes la grupa o què hem de fer a la grupa, que tothom pugui dir la seva i participar i que la grupa pugui continuar creixent, no?
1: Quina va ser els missatges que es van recollir aquí, alguna així que destacaries, que es va repetir més?
0: No ho sé, la gent ja anava amb les parides, amb els piques entre grups de gincana, però bueno, això també fa caliu i fa que doncs, sigui una nit bastant especial, perquè al final és com, vale, ahir va ser entrega de premis i avui com tornem a parlar, en plan, no volem que s'acabi la festa major.
1: En aquest sentit, també el fet que hi hagi la gincana tan a prop d'aquest Tardeo ajuda que s'ompli, no? M'imagino.
0: Sí, la veritat que tots els grups de gincana ens han anat com penjant la publicació que vam fer per promocionar aquest esdeveniment i creiem que la resposta serà com bastant positiva per part dels grups de gincana i això, convidar pues, els 61 grups, em sembla que érem aquest any, a que vinguin i participin en aquest dia.
1: Per segon any consecutiu es torna a apostar pel grup de versions en acústic Xivarri. Amb aquesta segona convocatòria, el Tardeo Sant Hilari comença a consolidar-se com una de les activitats que formen part de la programació festiva de la ciutat. La jornada ha reunit així nombrosos participants per compartir una tarda d'ambient festiu i continuar gaudint de la festa major.
2: A les 8 de la tarda de diumenge es va poder veure la pel·lícula Balandrau ben salvatge en el casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I la música va ser protagonista en el final de la festa major amb el grup tribut de Fito i Los Fittipaldis amb el grup Fitos i el Fittipaldi. Vam poder parlar amb ells.

0: El grup tribut a Fitos i el Fitipaldi ha posat la banda sonora al final de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. El grup ha tornat a la ciutat 5 anys després de la seva primera actuació per oferir un recorregut per alguna de les cançons més conegudes de Fito i Fitipaldi. Cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions han servit per acomiadar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Fitos i el Fitipaldi han protagonitzat el concert de Cluenda amb un repertori dedicat única i exclusivament a la trajectòria de Fito Cabrales i la seva banda. Era la segona vegada que actuaven a Sant Andreu de Barca. La primera va ser l'any 2021 en unes circumstàncies molt diferents, marcades encara per les mesures derivades de la pandèmia. Aquell concert es va viure amb el públic assegut, cadires i mascaretes, tot el contrari del concert que s'ha viscut aquest dilluns a Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb el cantant de Fitos i el Fitipaldi, Francesc Bach.
1: Segona ocasió, i recordo la primera, ho estàvem parlant fa poquet tu i jo, que va ser justament després de la pandèmia, i recordo amb unes ganes impressionants, que anaven sentats amb cadires, no?, en aquella època, però bueno, ja es podia treure la mascareta i ja sortien de, diguéssim, oler un poquito de libertad, no?, que ens feia falta.
0: Bueno, avui jo crec que la gent sí que podrà ballar, eh? Avui no hi ha restriccions, per tant, avui molt bé. Veu començar amb el tribut l'any 2009, ja porta uns anys, no?
1: 17 anys ja són, 17 anys. Vam començar el 2009, i hòstia, ja ha costat moltíssim, eh?, però ara mateix som una família. Estem aquí amb l'Albert Formatge, que s'està gravant, amb tots, el Jorge Carrasco, bueno, al final som una família.
0: Com sorgeix, a fer un grup tribut a Fito?
1: Mira, sincerament, jo no volia fer ningú tribut. Jo vaig agafar una època que les cançons de Fito a mi m'identificava molt amb elles, i les cantava perquè a mi m'agrada cantar cançons que m'agraden, i aquelles en aquell moment a mi m'identificaven moltíssim. Vaig començar a cantar, la gent li va agradar moltíssim. Vaig fer un dia un concert només de Fito, de cançons de Fito, que no estava tan de moda els tributs en aquella època, eh? Havien alguns però poquets. I va venir la productora i em va dir, tio, et vull agafar per la nostra productora, i allà va començar tot. De tenir 3 bolos a l'any a tenir 70. Vull dir que imagina't.
0: Déu-n'hi-do, més pensa acompanyar-te d'una bona banda, eh?
1: Bueno, la millor banda. És a dir, no només banda com a professionals, com a músics, sinó com a persones, vull dir, impressionant.
0: Quan una banda tribut afronta un tribut a un grup, en el teu cas de Fito, què és el que busques? Intentar semblar-te al màxim o intentar també alguna cosa teva?
1: Jo, mira, aquí la primera part de Fito sí que anava molt, igual que Fito, amb les ulleres, la perilla, les d'això. Ara vaig molt al meu rotllet, perquè jo crec que sí que està molt bé la imatge, però al final el que hem anat fabricant més, per dir-ho d'una manera, és la nostra identitat, el nostre sello. Vull dir, fem un show que és cançons de Fito, però amb el nostre sello.
0: Quina és la cançó que no pot faltar mai en els dos concerts?
1: Hòstia, Soldadito Marinero. Vull dir, aquesta és... Hi ha moltes, però Soldadito Marinero per mi és el hit dels hits. Vull dir, la gent se les coneix. Tothom se la coneix, aquesta cançó, totes les edats.
0: El bo és agafar un grup que tingui moltes cançons i que formen part de la gent, no?
1: Hòstia, jo vaig començar amb Fito, que tenia els típics hits, però és que el tio no ha parat de fer discos, i cada disc ha sigut millor i amb bones cançons. Vull dir que, hòstia, tenim repertori per donar i per vendre, com aquí que dius, saps?
0: Saps si el Fito t'ha escoltat alguna vegada?
1: Sé que Fito m'ha escoltat alguna vegada. De fet, em va escriure personalment ell i vam estar parlant, i amb el Jordi Romero he parlat molt. Amb el Enrique Cabrales parlo moltíssim, amb ell.
0: Per tant, això sí que és bona notícia, no? Bona Suposo notícia. Que per tu és un orgull, no?
1: Home, un orgull, perquè tal com està això avui en dia, fixa't que no es veu, però hi ha molts haters, per dir-ho d'una manera, que està a la moda aquesta paraula. A mi m'escriuen molta gent rabiosos perquè fem un tribut a Fito. Igual que tinc amics que els de Catalunya, els d'U2, tots aquests tributs, el de Coldplay, són molt amics meus, i també els escriuen, però escolta'm una cosa, al final són com les orquestes, no? O sigui, al final que fem cançons, jo vaig fer els tributs sense... No volia guanyar-me la vida, jo amb cançons d'un altre. Jo tinc el meu disco, vaig fent cosetes, però m'encanta Fito Caos, que et digui. No puedo hacer otra cosa.
0: T'hem vist abans a les proves de so, t'hem escoltat, millor dit. Tens un registre de veu que, a part de Fito, podries cantar també altres coses, sobretot ben rockeres, eh?
1: Bueno, de fet, Fito m'ha ajudat molt a millorar. O sigui, a cantar, i al final, doncs, sempre, el bo de la música és que si tens constància, sempre evoluciones. I sí, tinc cançons també, vull dir, estem cantant una de Bon Jovi, que me apetece a vegades, dic, hòstia, doncs a vegades aquesta no arribava, ara arribo. Vull dir que, bueno, ja molt agraït de poder descobrir-me a mi mateix, vull dir, clar, amb la música.
0: Per acabar, un fragment?
1: De què?
0: Alguna cançó?
1: De Fito?
0: Sí.
1: Hòstia, vale. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar... ¿Quién conoce alguna esquina?
0: A ritme de rock va finalitzar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Festa Major 2026, i a 9:15 finalitzava ja definitivament la festa amb el castell de focs artificials. A través de radiosantandreu.com podeu trobar tots els reportatges, fotografies, vídeos, entrevistes sobre el desenvolupament de la Festa Major 2026, no només a la pàgina web, sinó també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest dimarts arrencava el nou curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb l'arxidora d'Educació, Anna Serra. Més de 3.000 alumnes han començat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca, un inici de curs que coincideix també, a més, amb jornada de vaga del professorat per reclamar més recursos. Però volem saber com ha estat aquest inici de curs a Sant Andreu de la Barca, i per això ens acompanya la regidora d'Educació, Anna Serra, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, inici del curs 2026-2027. Quina és la primera valoració d'aquesta arrencada de curs des de la seva regidoria i des de l'Ajuntament?
2: Bé, doncs, aquí a Sant Andreu de la Barca tenim aquesta tradicional arrencada del curs amb la finalització de la Festa Major, que per tots els veïns i veïnes, doncs, és un bon tret de sortida, perquè sempre diem que acomiadem l'estiu, en certa manera, amb la nostra Festa Major, i és una manera també de començar el curs por todo lo alto. I per tant, avui comencem el curs amb moltes il·lusions, amb moltes històries que s'aniran explicant al llarg del curs, i bé, sobretot això, molta il·lusió i espero que moltes ganes també per part de, tant de les famílies com dels infants i dels docents també, que comencen, com bé dius, reivindicant molts aspectes.
1: Després parlarem d'aquesta jornada de vaga que s'ha convocat a l'inici d'aquest curs, però parlem ara d'aquestes dades. Uh-huh. Parlava de més de 3.800 alumnes, concretament són 3.837 alumnes. Estem parlant d'educació infantil, primària i també l'ESO, i a més de batxillerat, que també inicien el curs al mateix temps. Des de fa una setmana a les escoles Bressol, d'aquesta xifra dels 3.837, com es divideix aquesta xifra? Quan són de primària? Quan són d'ESO?
2: Sí, les escoles d'infantil i primària, des d'I3 fins a 6è, avui reben un total de 2.024 estudiants, mentre que educació secundària, l'ESO, compta amb 1.288 alumnes. Pel que fa també als més petits i petites, aquest dimarts continuem amb l'adaptació, que ja va començar la setmana passada, aquest període de familiarització, on assisteixen 213 infants entre 0 i 3 anys. D'altra banda, també tenim els estudis postobligatoris, que també les dades ens diuen que tenim 312 estudiants de batxillerat, que també comencen les classes avui 8 de setembre, i properament també s'incorporaran els alumnes del PFI, formació professional i cicles formatius de grau mitjà i superior, que també sumaran 514 alumnes més a tots els centres educatius d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
1: De cara a aquest nou curs, hi ha novetats en els centres educatius?
2: Bé, doncs cada escola sempre comença amb projectes diferents, i sobretot, doncs, això, no? Moltes ganes de treballar, moltes ganes d'acompanyar els infants i les famílies en el seu desenvolupament, i per tant el pes i la rellevància del curs és una mica això, no? Fer tota aquesta tasca pedagògica d'acompanyament, d'aprenentatge i també de reivindicació.
1: Durant l'estiu s'han dut a terme diferents treballs de manteniment i també millora a les escoles. Quines actuacions s'han realitzat aquest estiu?
2: Aquest estiu hem començat a fer actuacions que encara seguiran duent-se a terme durant setembre. Tasques que es podran fer de manera compatible amb els infants mentre estan a les aules, i també hi haurà alguna cosa que acabarem de fer al Nadal, però el cas és que l'objectiu és posar les escoles a punt, tenir totes les tasques de pintura, manteniments més essencials. Això és el nostre focus principalment.
1: vam comentar-ho el mes de juliol. Sant Andreu de la Barca doncs invertirà més de 500.000 euros al manteniment i la millora de les escoles arran d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya. També es va parlar en el ple municipal d'aquesta inversió per manteniment.
2: Exacte. Aquesta subvenció el que pretén sobretot és millorar el confort tèrmic des d'una mirada de fer els millors tancaments i bé, som conscients que les nostres escoles necessiten un empuje de manteniment, un empuje de fer totes aquestes tasques de millora, i amb aquesta subvenció que porta la Generalitat doncs podrem fer aquesta apretada per començar a fer millores realment més significatives i que són molt necessàries perquè els infants estiguin molt més a gust i més agradablement als centres.
1: Hem començat dient d'aquest inici de curs s'inicia amb una convocatòria de vaga on els professors tenen diverses reivindicacions, reclamen més recursos, menys ràtios, més professionals per avançar cap a una educació inclusiva. Aquestes reivindicacions des de la seva regidoria, com les valora?
2: Bé, és un moment molt important perquè no s'havia començat mai abans un inici de curs amb una vaga ja definida el primer dia. Penso que això diu molt i que s'hauria d'escoltar molt més els equips docents, perquè aquestes reivindicacions no només afavoreixen les condicions laborals del personal, que són molt importants, però no només és això, sinó que també busquen a costa del sou, perquè recordem que els professionals de l'educació cada vegada que fan vaga evidentment doncs se'ls descompta del salari una part important, i per tant estan reivindicant unes millores considerables no només pel seu interès laboral, sinó també per la millora de l'educació pública dels nostres nens i nenes. Reduir ràtios és essencial per poder-los atendre millor, tenir més personal docent també per atendre tota la diversitat que hi ha avui a les aules. Reducció de la càrrega burocràtica, perquè això també fa que els docents i el personal educatiu hagi de dedicar temps a unes tasques burocràtiques que van a la contra de poder també avançar en projectes, en crear material, i per tant tot això doncs s'ha d'escoltar i hem de començar a posar fil a l'agulla de manera més aterrada.
1: De fet, en el ple municipal del mes de juny es va aprovar una moció, precisament d'alcaldia, per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. Ha estat un dels temes que durant finals del curs i aquest estiu, i suposo que ara amb aquest inici de curs, perquè encara tenim temperatures altes, segurament que serà un dels temes que se'n parlarà.
2: Sí, la nostra voluntat és començar a climatitzar molt millor les escoles. Per això també deia que és important la subvenció que rebrem de 500.000 d'euros, perquè ens permetrà doncs fer millors tancaments, millorar cobertes, perquè al final l'aire és important, però necessitem que si el tenim no se'ns escapi. I com a Ajuntament volem fer el primer pas, volem climatitzar les escoles. És una inversió molt, molt elevada i per això necessitem que la Generalitat aporti per poder-ho fer. Que al final, qui ha de fer aquestes inversions, recordem que és la Generalitat, però com a Ajuntament no volem passar-nos més la pilota, volem entomar el tema i necessitem, doncs, per posar-nos de veritat a fer-ho, aquesta col·laboració amb la Generalitat i arribar a un conveni de col·laboració, un acord, perquè la conversa ja no sigui si et toca a tu o et toca a tu, sinó que col·laborem per poder-ho fer possible i que els nostres infants estiguin a gust, que estiguin ben climatitzats i segurs als nostres centres educatius.
1: Hem parlat abans d'educació infantil, primària, ESO, també batxillerat, també els alumnes que també en aquest cas comencen també formació professional. Des de fa una setmana han arrencat les escoles bressol.
2: Sí,
1: sempre comencen abans de l'inici de curs.
2: Sí, sempre comencen una miqueta abans. Ara es troben en ple procés de familiarització i és un moment molt important tant pels infants com per les famílies, perquè aquest procés moltes vegades és... Bueno, moltes vegades no, sempre és. Tant per les famílies com pels nens i nenes. perquè al final estàs deixant el teu infant, que si és un nadó no és fàcil deixar-lo amb algú que no és, no? Que no és purament de la teva, que no és de la teva família. I per tant aquí doncs es fa una feina molt important, les nostres treballadores, en fer aquest acompanyament.
1: De les escoles bressol municipals estem parlant de 213 infants. Aquesta és la xifra.
2: 213 infants que van començar la setmana passada, com deien, i que ja estan fent tot aquest procés d'adaptació.
1: Pel curs vinent afegirem l'escola bressol La Quimeta. De moment estem veient l'evolució d'aquestes obres, perquè les tenim ben a tocar dels estudis de la ràdio.
2: Sí, aquest estiu ha fet una bona evolució. Hi ha molta gent que ja ens està sorpresa perquè la cosa ja agafa forma. Tenim moltes ganes de veure-ho acabat i ja estem també en ple procés de treballs per posar el mobiliari.
1: Per finalitzar, missatge que voldria transmetre com a regidora d'Educació, tant als alumnes, famílies, docents i professionals que comencen aquest nou curs escolar.
2: Doncs els equips, docents i personal educatiu, tot el recolzament en aquest període de vagues que puguin venir, que esperem que siguin els menys possibles, perquè voldrà dir que hi ha hagut una bona negociació i una escolta activa, i per tant esperem que ben aviat s'hagin d'acabar aquestes vagues, que els primers interessats en que no es facin són els mateixos equips docents, perquè voldrà dir que hi ha hagut unes millores considerables. Pel que fa a les famílies i als infants, doncs molt bon inici de curs. És un període on hi ha molts infants i moltes famílies que comencen el curs amb il·lusió, amb moltes ganes, amb nous projectes, objectius, però també recordem que els inicis a vegades també són d'incertesa i d'angoixa per a aquells infants que poden estar patint algun tipus d'assetjament, de burles i de missatges no desitjats. Per tant, aquí també faig una crida a la responsabilitat a tots aquells adolescents que ja són capaços de reaccionar i de pensar les coses, com tractem els altres, una mica d'empatia, i també les famílies que cadascú des de casa també faci la feina amb els seus infants, tant per si els hi toca ser l'objecte de rialles, com també per si els nostres infants són els promotors d'aquestes burles. Per tant, aquí és una cosa molt seriosa que tothom, com a societat i com a municipi, ens hi hem de posar, no mirar cap a un altre costat i treballar cap a l'empatia, cap al respecte, i fer la vida una miqueta més fàcil també aquests primers dies que puguin tenir més de neguit.
1: Anna Serra, regidora d'Educació, gràcies per acompanyar-nos i ens seguirem parlant sobre aquest inici de curs i l'evolució d'aquest inici de curs.
2: Moltes gràcies, Jordi, i a la ràdio per fer d'altaveu.
1: I davant de l'inici del nou curs, també aquest dimarts, ens acostàvem a diferents escoles de Sant Andreu de la Barca per copsar l'opinió de pares, mares i també d'alumnes.
3: Les portes de les escoles de Sant Andreu de la Barca han tornat a omplir-se de famílies i infants amb l'arribada del nou curs escolar. Entre les motxilles noves, retrobaments i els últims comiats abans d'entrar a classe, pares, mares i alumnes han explicat com afronten aquest inici de curs i quines són les seves expectatives per als propers mesos. Un dia de retorn que no és normal, ja que els professors han fet crida a la vaga i molts centres educatius es troben amb menys personal.
4: Bien, muy bien, la verdad que ya con ganas.
3: Tenia ganes des de casa, no?, que vuelvan.
4: ¿Quién tiene hijos sabe lo que hay, sabes? Que se aburren. Son muchos días de fiesta y ya tocaba ya.
3: Este año empieza el 8, antes de la diada. Normalmente sí. Otros años era después de la diada, antiguamente. Sí. ¿Cómo estáis viviendo esta vuelta más tempranita?
4: Bueno, la verdad que lo que te he comentado, que por mí perfecto. Se aburren, demasiada tecnología y ya tocaba ya.
3: ¿Que el niño tiene ganas de ver a los compañeros?
5: Te digo. Bueno, yo he visto ya las de fútbol, pero quedan las de cola algunos.
3: ¿Tienes ganas de empezar?
5: Sí.
3: ¿Quién curs comienzas?
5: Es quinto.
3: ¿Sin qué? El año pasado, ¿cómo acabó el cole y cómo empiezas este año el cole?
6: Bien, ¿no?
5: Mamá, como todos los días, ¿no?
4: Aprobó todo y muy bien.
3: Com esteu vivint la vaga de mestres? Avui està la gent tornant al cole dient, ostres, hi haurà professors i no hi haurà professors?
4: Sí, en teoria ja t'avisen i con tiempo y te dicen que hay mínimo de profesores y tal.
3: Aquí que us han avisat, que us han dit els professors?
4: Sí, la setmana passada, creo, nos avisaron por el TOCAP de que había mínimo, había huelga, pero que había mínimo de profesores. Y bueno.
3: Què tal? Teniu ganes de tornar al col·le?
5: Sí.
3: Sí? Sí. Que se t'ha fet llarg l'estiu o voldries més vacances?
5: Voldria més vacances.
3: Sí, no? Tens poques ganes. Quin curs comences ara?
5: Cinquè.
3: Cinquè? I què, cinquè A, cinquè B?
5: Cinquè... És que solo hi ha una classe.
3: Ah, molt bé, molt bé. Hi ha alguna assignatura que sigui la teva preferida per començar el col·le? O no hi ha cap?
5: No hi ha cap.
3: El pati, no? Ni educació física? Tampoc. Tens ganes de veure els teus companys per començar el col·le o... Els has vist fora?
5: Sí.
3: I tu, tens ganes de començar el col·le?
6: No.
3: No? Què has fet aquest estiu?
6: He anat a la platja, a Calafell i a la piscina.
3: Quin curs comences?
6: Segon d'ESO.
3: Segon d'ESO, ah, molt bé, molt bé. I què estàs estudiant a segon d'ESO? Hi ha alguna assignatura així que t'agradi més en especial que alguna altra?
6: Música i educació física.
3: Educació física, no?
6: Sí.
3: T'agrada l'esport, ja veig que vas amb la samarreta al Barça. Tenies ganes de veure els teus companys?
6: Sí.
3: Tens ganes, no? Se t'ha fet llarg l'estiu, curt?
6: Curt.
3: S'ha fet curt, no, igualment?
6: Sí.
3: Bueno, molt bé, doncs que vagi bé el primer dia d'escola.
6: Vale, gràcies.
3: Bon dia, què tal la tornada a l'escola?
7: Bé, bé.
3: Dura? Amb ganes, no?
7: Amb ganes, amb ganes.
3: Teníeu ganes, els pares teníeu ganes i la nena?
7: La nena no, i jo, bueno, estic bé amb ella, però com que ja he de treballar, em va bé deixar-la.
3: És a dir, que quan ja torna, s'acaba les vacances, ja va bé que hi hagi col·le, no?
7: Sí.
3: Com està sent la tornada a l'escola? S'està fent costa amunt, costa avall?
7: Fàcil, ella ho fa molt fàcil.
3: Teníeu ganes de, tenies ganes de tornar a l'escola?
5: Sí.
3: Tenies ganes de veure els companys?
5: Sí.
3: Hi ha alguna cosa, que alguna assignatura així en especial que t'agradi més que alguna altra? Quina?
5: Català.
3: És a dir, les llengües, no?
4: Català.
3: Molt bé, doncs com està sent la tornada amb el tema d'això de la vaga dels professors? Com està sent aquí? M'imagino que no ho ha sortit, no?
7: Sí. No és fàcil, però entenc els motius per la manca de recursos que hi ha. I s'ha de fer i s'ha de reivindicar i reclamar més recursos, perquè és impossible sostenir tant alumnat amb pocs recursos.
3: És a dir, que des dels pares ho enteneu, no?, aquesta vaga?
7: Sí, totalment, totalment.
3: Com us han informat?
7: La comparteixo.
3: Com us han informat? Us han dit quina assistència hi hauria avui de professors? Com ha funcionat això? Fa quan? Ho sabeu, que avui hi ha vaga?
7: Direcció va enviar un comunicat, no sé, fa uns dies, no sé quants, però van enviar un comunicat i, bueno, suposo que per privacitat del professorat no han dit quants, però em van dir que hi hauria vaga, sí que van informar.
3: És a dir, que avui sabeu, no?, que hi ha vaga, que hi haurà menys professors.
7: Sí, sí, sí, totalment informats.
3: Què tal és la tornada al col·le? S'està fent costa amunt, costa avall?
8: Bueno, de moment no sabem, encara no hem començat.
3: Però teníeu ganes de que els nens tornessin a escola?
8: Sí.
3: Sí, no? Sí,
8: ells també.
3: Sí, no? Tenien ganes de veure els companys?
8: Sí, sí, sí, sí.
3: Ells us ho deien, no?, que tenien ganes de tornar?
8: Sí.
3: Com està fent, com us esteu muntant a casa gestionant la tornada a la feina, a la vegada que els nens, com es gestiona això?
8: Bueno, ja estàvem treballant nosaltres, o sigui que ara, bueno, amb la reducció de jornada i de més, doncs ens combinem.
3: Quin curs fan els vostres fills?
8: Primer i segon.
3: I com està seguint aquesta etapa de primària?
8: Bueno, no sé, bastant like.
3: Molt bé. Com us han informat? Avui hi ha vaga, ho sabíeu, no? Hi ha vaga de mestres. Fa quan us han informat? Què us sembla el tema de la vaga? Fa una setmaneta, crec, que us van enviar una circular,
8: sí,
3: no?
8: Sí, sí, sí, sí.
3: Que us van dir que hi havia menys professors.
8: Sí.
3: I què tal us sembla això? Que el primer dia d'escola, el primer dia de vaga?
8: Bueno, el primer dia em sembla una miqueta justet, eh? Com per seguir-ho, la vaga. Perquè és a l'inici del curs, han de conèixer professors nous, han de conèixer una miqueta com anirà a l'escola, i si el primer dia comencem així, no sé. No perquè sigui dimarts, ho tenen que fer tots els dimarts, que ho facin a l'inici del curs, que sigui un altre dia, la vaga. Però bueno.
3: Entens els motius, però potser un altre dia hauria sigut millor, no? Més acertat.
8: Ara, a l'inici del curs, sí. Un altre dia, millor.
3: Teníeu ganes de que els nens tornessin al col·le,
9: sí.
3: No?
9: Sí.
3: Tu, els pares sí, no?
9: Sí.
3: I els crios?
5: No.
3: No tenia gana. S'us ha fet curt, llarg, l'estiu?
9: Bueno, llarg.
3: A tu se t'ha?
5: Molt curt.
3: Teníeu ganes de veure els companys a classe?
5: No.
3: No, no? Teníeu ganes de més estiu?
5: Sí.
3: Molt bé. Què tal ha sigut? Com està seguint la gestió de tornar els nens a l'escola, tornar a treballar, gestionar tot plegat?
9: Bueno, una mica complicat. Ja el primer dia ja en vaga i, bueno, problemes.
10: Jo t'anava a preguntar, avui és el primer dia i ja vaga. Com esteu, també, què penseu d'aquest tema, que hi ha més menys professors, com us han informat, què en penseu?
9: Bueno, no s'ha gestionat molt bé, perquè després això és un problema, perquè tota la gent que està treballant, després amb els nens que fem i tot això, i no tindria que ser així. Tindrien que mirar de queixar-se d'una altra manera, perquè tot això passa en els problemes pares.
10: És a dir, que prefereixes que en lloc de fer vaga que ho protegin d'alguna altra manera, o t'estàs queixant que el primer dia ja hi ha vaga el primer dia?
9: El primer dia. Ja venen de les vacances i ja no pot ser, ja que comencem així.
10: Com està sigut la tornada a l'escola?
11: Bueno, normal no, normal no. Sembla que no hi ha tanta gent que farà vaga, però bueno, en principi uns quants sí que anirem, i es tracta de, precisament, de no començar amb una normalitat com es començava abans.
10: Et veig que vas amb nens, però tens una samarreta de protesta de professors.
11: Correcte.
10: Ets mare i professora, m'imagino, no?
11: A la vegada, correcte. Llavors, clar, els nens a la mà ni no me'ls puc emportar, perquè al final es cansen, tenen calor, s'avorreixen. Ells vindran al col·le i jo aniré a la mani.
10: Com està? En quin moment es troba el sistema educatiu? Tu, com a professora, com trobes que està tot plegat, que haguem d'anar el primer dia d'escola vaga?
11: Bueno, a veure, per una banda, jo vaig tenir també la meva crisi existencial, no?, de dir, ostres, com a mestra i com jo valoro l'educació, penso que fer vaga el primer dia és, fa mal. Fa mal a les famílies, fa mal als alumnes i ens fa mal a nosaltres també, però és una manera de dir o ara o mai. Vull dir, vam acabar el curs amb reivindicacions i molt fort, i penso que hem de començar igual per poder fer força i que realment se'ns escolti.
10: Tu, que ets mare professora, per què és important, ara, per la gent que ens estigui sentint, el fet de tenir una educació forta, una educació amb menys ràtios, amb més professors a les escoles i més recursos?
11: Bueno, al final l'educació és la base de la societat. Vull dir, estem educant infants, són els futurs adults ciutadans, i igual que la sanitat, és la base de la societat. Vull dir, si no lluitem per això, per què lluitarem?
10: Com està sigut la tornada al col·le? Teníeu ganes de que el...
12: Jo escriu... sí.
10: Tu sí, no?
12: Sí.
10: Com a mare sí.
12: Sí.
10: I tu, com a nen, vols tornar al col·le o no? També?
13: Bueno.
10: Tenies ganes de veure els companys, de tornar a l'escola, per què vols tornar al col·le?
13: Perquè vull fer educació física.
10: Ah, t'agrada educació física, eh? Sí. Com està sigut la gestió aquesta de que els nens tornen al col·le, la feina, un altre cop, la rutina?
14: Bueno, jo a la rutina ja porto un mes, quasi, però bueno, per a ells és millor. Són molts dies de vacances i tornar a la rutina ja va bé.
10: Com està sent també l'entrada al col·le, amb tot el tema de la compra de llibres?
14: No, això ja l'he fet abans de que comença l'estiu, o sigui, això era... La veritat és que ell no porta llibres, és tot digital o se lo fa amb el col·le, però bueno, bé.
10: També preguntar-vos, per acabar, el tema de que primer dia de col·le, primer dia de vaga. Què en penses de tot plegat?
14: A veure, jo veig bé que, bueno, que ellos pidan lo que necesitan, pero ser el primer día de cole con huelga, luego dos días de cole, fiesta otra vez, no lo veo lógico, la verdad.
10: És a dir, que entens els motius, però millor haga sigut un altre dia, no?
14: Sí, sí. Y más cuando, en su caso, es el último año de cole, luego a niños pequeños yo lo hubiera puesto otro día.
3: Per alguns infants, la tornada suposa recuperar la rutina després de les vacances, mentre que per als que comencen una nova etapa, els nervis han estat més presents. Les famílies, per la seva banda, encara en aquestes primeres setmanes amb l'objectiu de recuperar els horaris habituals i adaptar-se de nou al ritme escolar. Les veus recollides a les portes del centre mostren així les diferents maneres de viure un inici de curs que un any més dona el tret de sortida a un nou any educatiu a la ciutat.
1: Les classes començaven aquest dimarts, dimecres, classes interrompudes per la previsió de pluges torrencials. L'alerta que ja va anunciar dimarts la Generalitat de Catalunya des de Protecció Civil. Avui, dijous, doncs, han tornat a reprendre aquestes classes amb normalitat.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el dia 3 d'octubre, Sant Andreu de la Barca viurà una nova edició de la cursa de la tardor. En aquesta ocasió serà nocturna. El mes de juliol vam parlar amb Sergio Vallé, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca celebra el seu 15è aniversari i ho farà amb una novetat important, ja que serà una cursa nocturna. Serà el dia 3 d'octubre. Ens acompanya avui Sergio Vallé, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
12: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, 15a edició de la cursa de tardor. Grans novetats. I una de les grans novetats és el fet que sigui una cursa nocturna i no diurna, com han estat en les 14 edicions.
12: Així mateix, ja des que vam acabar l'anterior edició, parlant amb el Lauro, el president, ja vam dir que havíem de fer alguna cosa diferent. Sí que és veritat que el circuit el van canviar justament fa un any, que només s'ha pogut fer una vegada, però buscàvem sorprendre, buscàvem una cosa diferent per poder celebrar molt bé aquests 15 anys de la cursa. I ràpidament ens va venir la idea de les curses nocturnes. És una cosa que està funcionant, que ha començat a no fa molt, i aquí a la comarca hi ha dos, a Cornellà i Hospitalet, si no recordo malament, però tampoc hi ha masses, i vam dir vinga, ho tirem endavant i tirem per aquí, que segur que funcionarà, i jo crec que serà un èxit.
1: El repte és gran, no?
12: Molt gran, perquè tot i tenir molta experiència organitzant aquí les curses del poble, la primavera, la sísmica i la tardor, 15 anys, com bé hem dit al principi, el fet de passar-la en un altre horari, un circuit nou, i no només la cursa, sinó que volem que sigui una festa, que no només sigui a córrer els 10 quilòmetres o els 5 quilòmetres i que s'acabi, no? Volem que sigui molt més gran. Hem fet una festa posterior a la cursa i llavors, bueno, tenim aquest neguit de veure com sortirà tot i amb aquestes experiències que encara no tenim.
1: Arribeu això als 15 anys de la cursa, una cursa que ha evolucionat molt i molt bé en quant a participació, en quant a organització també.
12: Sí, bueno, a nivell de participants, els darrers anys, sí que amb el Covid vam tenir aquella petita davallada, però bueno, com va passar amb tot el que era l'esport, però a partir d'aquí, cada any més participants, i en part perquè la gent acaba molt contenta. És a dir, tothom ens ho diu, que és superguai, molt ben organitzada, molt bon recorregut, tot i que tenia pujades i baixades, és a dir, no és un recorregut que els atletes vinguin per fer marca, però venen per tot el context, com està muntada, i supercontents, i el boca a boca doncs fa que tot vagi a millor.
1: El fet que sigui nocturna, també canvieu el recorregut. Per tant, aquí tenim un nou recorregut, amb inici i final, davant de l'Ajuntament.
12: Sí, el fet de ser nocturna, clar, un dels canvis que havíem de fer era el recorregut, que és el que em preguntes, perquè, clar, no podíem bloquejar els carrers del poble en aquest horari. Normalment la cursa es feia a les 9 del matí un diumenge, que afectava en petita quantitat, sempre hi havia algun problema amb algun veí, però bueno, intentàvem que fos el menor possible, però clar, sent a les 19:45 de la tarda hi ha molt de moviment un dissabte, i llavors vam parlar amb la policia i vam mirar com poder-ho fer-ho, i llavors ho portem a l'Ajuntament, correrem per la Nacional, baixarem al polígon, i sí que hi haurà una part per dintre del poble que serà pel casc antic, però que ja hem revisat i no afecta gairebé cap pàrquing, i creiem que amb el veïnat doncs funcionarà molt bé.
1: Un circuit o un recorregut que serà més ràpid? O...
12: creiem que sí. Hi ha un gir més de 180 comparat amb el que hi havia abans, que això pels corredors doncs, fa que s'aminori el ritme, però a nivell de pujades i baixades, per tant, el desnivell serà menor i hauria de ser més ràpid. Això ho veurem el 3 d'octubre.
1: Això mateix, el 3 d'octubre, que per cert és un dissabte, com hem comentat, i a més que el públic podrà seguir també aquesta cursa. El fet que sigui nocturna, penseu que pugui crear encara més interès?
12: Doncs mira, no només ho pensàvem, sinó que ho estem veient a nivell d'inscripcions, que el ritme portem 3 dies, ho vam anunciar el dia 1, que era quan s'obrien les inscripcions, i de moment anem de rècord comparant el ritme actual amb el de l'any passat. Faig 5 cèntims, potser. Ara portàvem ja 60 inscripcions, cosa que en les darreres edicions la gent s'apuntava a l'últim mes. Comparat al dia d'avui, de fa un any, portàvem 3, i ara ja portem 60, així que això vol dir que la cosa pinta molt bé.
1: Quants corredors, al màxim? 700?
12: Doncs de moment hem limitat a 700, però el que passa que ja saps que ens agrada que la gent pugui fer esport, i limitar no va amb nosaltres, tot i que hem de ser conscients de que el nou recorregut no el coneixem, no sabem si hi haurà algun espai on es pugui fer algun embut, creiem que no, però sí que és veritat que amb el casc antic hi ha un carrer que, bueno, podem fer alguna solució perquè si s'hagués de pujar, no pujaríem a 2.000, això és impossible, però bueno, si fes falta arribar a 800 perquè tothom tingués cabuda, crec que ho podríem solventar.
1: Una cursa pensada per tothom, no? Els que sí. Ja són habituals...
12: Sí, sí, sí, clar, clar, tothom pot venir a córrer. Sí que és veritat que demanem que es vingui a córrer, que no es vingui a passejar perquè tenia el poble bloquejat perquè puguis caminar, doncs genera unes dificultats que no tothom està d'acord. Si fos per nosaltres ho podria fer sense problema, però i s'afecta en altres persones que no, que s'ha d'evitar, però que el ritme no importa, és a dir, mentre vinguis a córrer pots fer-la a 5 quilòmetres si estàs començant, que és més fàcil, i a partir d'aquí, doncs, l'any següent, si t'has sortit bé, fer-la de 10.
1: 10 quilòmetres o 5 quilòmetres, les dues opcions d'aquesta cursa de la tardor, com dèiem, 3 d'octubre, la gran novetat, edició nocturna. Com és habitual, té la seva vessant solidària, el dorsal 0, una recaptació amb una associació de Sant Andreu de la Barca, com és Coco, Esperança i Vida, en qui ja heu treballat, heu col·laborat en més d'una ocasió.
12: Sí, ja sabeu que a nosaltres les curses ens agrada que siguin col·laboratives, que ajudem entitats que treballen pel benestar de la població, i en aquest cas, doncs, amb el Coco Esperança i Vida hem fet el dorsal 0 aquest any perquè tothom que vulgui fer un donatiu pugui entrar, és a dir, entrar a Championship, i hi ha un dorsal que és això, el dorsal 0, cliques i tens donació a partir d'un euro fins a 50. Demanem això, que la gent s'animi també, i que si no poden venir a córrer, doncs que puguin fer la seva donació. I després, com cada any, tenim els Fan Runner, que tenen el Demos un Paso Adelante, que també és contra el càncer, que ells venen a fer les llebres de la cursa, ja fa molts anys que la fan, i tenim una donació fixa amb ells que entorn, depèn de les inscripcions que tinguem, doncs són 150, 200 euros que també donem a aquesta entitat.
1: On podem fer les inscripcions de la cursa? Tenim la pàgina web, no?
12: Sí,
1: cursa de tardor.
12: Recomanem que visitin la pàgina web de la cursa de la tardor perquè ja tenen tota la informació i ho tenen molt fàcil. Hi ha un enllaç que fica inscripcions, o la de 5, la 10 o el dorsal 0 que estàvem parlant, i entres i en dos minuts la tens feta.
1: Organitzar una cursa com aquesta no és fàcil, necessita molt de suport, molts col·laboradors. Quin és el suport que teniu des del club, evidentment des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, quin més suport teniu?
12: Sí, bueno, muntar un esdeveniment d'això que estem parlant d'un volum de 700, 800 corredors, a un o dos familiars que hi hagin, estem parlant també d'un públic de 2.000 persones al voltant, és a dir, que és un esdeveniment molt gran, si no el més gran esportiu a nivell del poble juntament amb la primavera, així, així. I clar, voluntaris moltíssim, per sort tenim una entitat molt gran que ha anat creixent a poc a poc i que es trobarà en un moment àlgid i que sempre estan a peu per poder ajudar, i clar, fan falta aproximadament uns 110 o 120 voluntaris. I com és una novetat, també anem una miqueta així, així, perquè amb el tema de la festa que volem fer després, bueno, hi ha coses que no tenim controlades, però que també sortir de la zona aquesta de confort va bé, i veurem a veure quan s'hem de demanar, i després doncs, també, lògicament, el suport de l'Ajuntament en quant a infraestructura, deixar-nos material per poder tirar endavant, i sense dubte el patrocinador. El patrocinador és el més important, Polcon, que sense ells ja portem moltes edicions i totalment agraïts, no només és el patrocinador del club, sinó que també de la cursa, i permet que podem fer aquestes coses, que ens podem llançar i provar i innovar. No? És a dir, tenim diverses sorpreses preparades i és perquè tenim aquest suport econòmic, si no, no seria possible.
1: I tindreu després la Pol Compartir.
12: Veus, aquesta és una de les novetats que podem fer gràcies al patrocinador. I sí, buscaven que fos una experiència diferent, que no només fos córrer, i llavors els atletes quan vagin arribant podran anar tirant cap al central, que de fet farem allà l'entrega de premis, la farem allà, i quan s'acabi l'entrega de premis doncs tindran un DJ punxant música, podran prendre una beguda, el que vulguin, fins a dos quarts d'una.
1: Des del Club de l'Atletisme suposo que aquesta novetat s'ha rebut molt bé, no? Entre els membres...
12: Doncs la teníem una miqueta amagada, perquè no volíem que s'anticipés una miqueta, i llavors, bueno, vam anar apurant, al final sí que amb alguns atletes, tals, no ens podíem callar, ja portar aquesta sorpresa no la podíem amagar massa, ja ho deixàvem anar, estem preparant un canvi, potser la fem nocturna, no ho asseguràvem, però ho deixàvem córrer, i sí, sí, sí, tothom supercontent, una vegada que l'han rebut ha sigut sorpresa, doncs no s'ho esperaven, però ho veuen molt favorable. I de fet, parlant una miqueta més seriosament, crec que les curses estan destinades amb el canvi climàtic a fer aquest canvi, és a dir, córrer cada vegada d'hora en aquests mesos més calorits és difícil, i sota el meu parer crec que totes aquestes curses que fan en els mesos de calor hauran d'acabar passant-se a la tarda nit perquè pugui ser còmode.
1: Per tant, us avanceu, eh?
12: Bueno, intentem ser una miqueta sí, anticipar-nos al futur, i també doncs, això jugarà al nostre favor, no? Que si ho fem bé, doncs, de les primeres curses que ho fan, doncs sempre estarem aquí.
1: És el 3 d'octubre, per tant, tindrem temps de continuar parlant a través de la ràdio, de l'evolució, de les novetats, a mesura que es vagi acostant la data del 3 d'octubre. Però ja sabeu, si voleu participar, les inscripcions ja estan obertes per participar a la 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca, enguany la versió nocturna, i després de la cursa, si encara us queden forces, hi ha el lliurament dels premis i després la gran festa. Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos, i que vagi molt bé, i ens seguirem parlant.
12: Moltes gràcies, seguiu-nos a xarxes i estareu al dia de les novetats i sorpreses que anem preparant.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Nosaltres posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant aquests minuts aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I què fem junts?
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Fanny Girl, noia divertida. És una balada realment impactant.

0: En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva, anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer. Molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals, hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil. I cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

De sobte, m'estimes. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremeloes o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremeloes i els Beatles eren absoluts desconeguts, eh? En aquell moment, i els Tremeloes també. Ell va tenir la intuïció de que Tremeloes tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, i pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremeloes no tinguessin el seu mèrit, eh? Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdú, que va ser el seu primer disc. Doncs també molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, eh, perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó, Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir, Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes? Cocodril?

En Paco segur que sí. Paco de Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes, encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos. Aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

I el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take On Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, al Sahar. I aquest inconmensurable Take On Me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat.

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres? Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet and Monomplí, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Què té de dolent, això? Bueno, doncs va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

Ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. És clar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó, Barcelona, en Jordi Busqué, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco. Jordi Busqué, del Guinardó. Doncs, El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busquer, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962. El protagonista va ser John Wayne. Les localitzacions a Tanzània. És recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar, i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin Germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma, i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Head of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Fabra de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. Aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Potser t'has trobat en una circumstància semblant.

0: Aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire, ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix, en certa ocasió, va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament, és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'instant.

0: finestra.
1: La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients de ràdio perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

i la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melancolia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat el teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

no t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles, fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plegada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament i ho fem junts.
3: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia de Neil Young per aquesta tarda plorar una mica.
2: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo. Ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el

0: Late in the evening. Al final de la tarda. 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci, Art Garfunkel. Ara Paul té 84 anys. Havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Montse, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del Cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys farà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres, 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte. Aquest any, per primera vegada, en divendres, 31 de juliol, la festa Cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop...

suprem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballant.

0: All My Loving.
1: All my loving, darling, I'll be true.
0: Tot el meu amor.
1: All my loving.
0: 1963.
1: All my loving.
0: Del long play With the Beatles. Però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè ens rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum Blanc, Obladí, Obladà, una patxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

Obladí, Obladà. Que no vol dir res, però per mi, estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'Obladí, Obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic, alguna vegada? Moltes, moltes vegades.

Claro, ja, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Conley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Ah, això, això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

Havana. Arthur Conley, nascut a Geòrgia el 1946, ens deixava als Països Baixos el 2003.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o, en el, o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó que et doni bon rotllo?
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note.
1: Don't worry. No et preocupis de res i...
2: Be happy.
1: Be happy. Dedica't a ser feliç. Val la pena intentar-ho.

0: be happy.
1: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari.
0: Don't worry.
1: Per als moments més alegres.
0: Be happy.
1: Tenim una bona llista des de fa molts anys ja, i molts amics oients s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per ser un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la terra ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
2: Hola amigos de Cadena 13,
3: somos Soul Sister, gracias por vuestro apoyo.
2: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito
4: The Way to Your Heart.

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió Maxi Single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barroques de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 242, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals o principis dels 90, potser. Com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Royal. I es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles: em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida, si és que algun dia ve al meu costat.

On the Beach. A la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90, que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Calm the Rage de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret Terry Ronald, no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú.

0: es calcula que més o menys deuria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No, no se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer no se sap quan, però a Londres. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casseta, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison. I was dreaming...

Hydra Fall Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Train, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Si ens encanta Leo Sayer, si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74.

Train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer, que ara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes

0: Dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys. Hi va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada, naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa Revival

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant els propers minuts aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Avui en el Via Directa, un programa resum de les diferents activitats desenvolupades en el marc de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. I avui en el Via Directa el que parlarem també és l'inici del curs escolar. Va començar aquest dimarts. Aquest dimecres no hi va haver escola per la previsió de pluges torrencials i, finalment, aquest dijous s'han tornat a reprendre les classes. Parlarem d'aquest inici de curs i escoltarem, entre d'altres, les entrevistes amb la regidora d'Educació, Anna Serra. Però, com dèiem, gran part del programa d'avui dedicat a fer un resum de la Festa Major 2026. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ha tancat a 4 dies de festa major amb un balanç molt positiu. L'alcalde Marc Giribet i el regidor de Cultura Andreu Mitjans han fet una valoració molt positiva de la festa major 2026, marcada per l'alta participació, el bon funcionament del dispositiu de seguretat i unes temperatures elevades que obliguen a l'Ajuntament a plantejar també noves mesures per adaptar les activitats a la calor.
1: Doncs la valoració per part de l'Ajuntament és totalment positiva, una valoració sobretot que està basada en tota la programació àmplia i extensa perquè tothom se pugui sentir, diguéssim, representat per la Festa Major i pugui trobar una activitat que li agrada, però també en el funcionament de totes les activitats, en l'àmbit també de l'assistència del públic, en l'àmbit de la neteja, de la seguretat, la pròpia oferta de restauració, que aquest any ha estat de màxims. Per tant, la veritat és que estem molt contents. Jo crec que tothom ha gaudit molt i l'important és que aquests serveis que ara darrerament estava comentant, doncs són serveis que no s'han de veure, però han de ser-hi, han de donar aquest servei, han d'estar pendents que la festa funcioni, diguéssim, correctament, i per part de l'Ajuntament doncs fem aquesta valoració molt correcta, amb una grandiosa assistència a la gran majoria dels actes, i sempre reivindiquem, no?, aquest orgull de ciutat de la Festa Major de Sant Andreu, no?, que supera les fronteres municipals, i la veritat és que estem molt contents.
0: De fet, abans de la Festa Major es va parlar del dispositiu de seguretat, ampli dispositiu de seguretat que presentava aquesta Festa Major, amb la participació, col·laboració de diferents cossos de seguretat. Com ha anat aquest dispositiu?
1: Doncs ha anat molt bé, precisament. El fet de no parlar-ne d'aquest dispositiu vol dir que ha funcionat, que s'ha treballat, que no hi ha hagut cap circumstància i, per tant, tot s'ha emmarcat en l'àmbit de la prevenció, i és el que hem estat fent aquests dies. En els dies importants de màxima afluència en el recinte final, Sant Andreu de la Barca tenia 50 policies dels diferents cossos de seguretat que han prestat el servei, més el que són controladors d'accessos i protecció privada. Per tant, en aquest sentit ha funcionat tot molt bé, i aquí vull aturar-me un moment perquè altres poblacions, potser amb més renom que Sant Andreu, en les seves festes majors han tingut problemes de seguretat i d'aldarulls, i Sant Andreu de la Barca, tot i tenir una gran afluència en els diferents dies de Festa Major, doncs no hi ha hagut, diguéssim, cap incident destacable davant de, diguéssim, de la gran assistència que hi ha hagut. Per tant, celebrem enormement, doncs, que el dispositiu ha funcionat, i a més també la percepció de la ciutadania, dels veïns i veïnes, que diuen que s'han sentit molt protegits, que han vist molta policia, i que jo crec que aquest és el resultat més òptim.
0: Una Festa Major on hem tingut temperatures altes, eh?
1: Molt altes, molt altes. La veritat és que les activitats pensades de tarda a famílies i a més petits, doncs aquí hem vist que es reduïa un pèl l'afluència, doncs perquè les condicions meteorològiques, la calor, diguéssim, no permetia que fos agradable estar constantment al carrer, i jo crec que ens hem de començar a plantejar quins elements podem posar en marxa, doncs, perquè precisament aquestes activitats que són a la franja central del dia no pateixin tant. Hem començat a introduir elements d'aigua, diguéssim, com el dilluns, i la veritat és que han funcionat. Ara, amb la reforma del Parc Central com a refugi climàtic, reforçarem tota la cobertura. Per tant, l'Ajuntament també es prepara, diguéssim, per aquestes noves circumstàncies que ens toca viure.
0: Ara que feia referència al Parc Central, de fet, la Festa Major no va començar ni amb el pregó ni amb el pregonet, va començar amb un acte d'una estàtua dedicada als animals de companyia arran de la història del Tyler, d'un gos de Jordi Marchand, d'una estàtua que ell va aconseguir el crowdfunding necessari per aconseguir els diners, i que finalment l'Ajuntament, doncs, va decidir que sí, que es posava al Parc Central, de fet a l'entrada, en un lloc ben visible. Com valora aquell acte?
1: Va ser un acte molt emotiu, eternament agraït al Jordi, perquè el Jordi el que va fer és que, a través d'aquest procés de solidaritat i de recaptació de fons, va cedir l'estàtua a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Llavors l'Ajuntament, donant compliment a un acord de plenari en una moció que es va portar a terme en el plenari, que es va votar favorablement, doncs, diguéssim, donant compliment. I, per tant, jo crec que és una història molt bonica, més enllà del nom del Tyler, que és qui, diguéssim, inspira la forma de l'estàtua, la veritat.

0: legislatura i també ens doncs, feia il·lusió donat el seu èxit que va tenir doncs, tornar-nos a portar aquest últim any de legislatura. I la veritat és que molt, molt satisfets, molt, molt bon ambient, tothom al carrer, tothom saltant i ballant. Ahir també els, amb els Canto del Loco, que tothom que se sap les cançons doncs, també cantant. Avui també ara acabarem amb el Fito, vull dir que... I sobretot també la festa major petita, doncs també la canalla omple matí i tarda, vull dir que molt, molt, molt contents i molt satisfets.
1: Una festa major de celebracions al centenari del casino, a través de la societat del casino, i van fer el pregó als 10 anys de la colla del percussió infantil de Colla Diables, els Ous de Drac, 10 anys de la colla castellera de la Droc, i dintre d'aquest aniversari 30 anys del drac, que va sortir també de festa el divendres.
0: Sí, sí, ui, sí, aquest drac... Es veu que devia tenir molta set perquè van fer un recorregut molt, molt, molt divertit. Van passar molt bé d'anar a fer cerveses pels bars i la veritat és que sí, sí, va ser una activitat que ens van proposar així a última hora i sí, sí, la vam incloure en el programa i la veritat és que contents això que la gent participi, col·labori, les entitats que són la força de la festa major doncs que són l'ànima que ens ajuda a omplir d'activitats de tot el cap de setmana i la veritat és que molt contents. És una festa major que, ja, que s'ha de programar d'un any per l'altre. Portem molts mesos treballant-hi, també agraeixo molt a tots els treballadors de cultura i de l'Ajuntament, brigada, policia, neteja, tothom doncs, que aquí hi posa el coll perquè tot sigui un èxit. La veritat és que molt contents, els xiringuitos també molt contents, amb aquesta calor també han venut bastants bidons de cervesa, vull dir que ha sigut una festa, doncs ja està sent, avui acabem. La veritat és que sí, sí, molt, molt, molt satisfets.
1: En quina imatge es quedaria, regidor?
0: Amb el carrer ple de gent. És que som un, no sé, un poble, que ens ho deien gent d'altres pobles. Tenim la sort també de tenir aquesta esplanada tan gran, que a vegades també impressiona una mica en els grups quan surten a l'escenari i veure tanta gent, però la veritat és que som un poble que ens agrada molt estar al carrer, ens agrada molt la festa i hem d'aprofitar-ho i potenciar i fer doncs, moltes activitats per totes les edats, sobretot també.
1: Festa Major 2026 ja és història, però podeu recuperar els millors moments a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca va arrencar amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està ben visible a l'entrada del Parc Central de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlava l'altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ya la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca. Esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera...

0: pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a darle a Tyler, a darle un besito y... I nada, ja seguiré el dia perquè hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos, el Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
0: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
0: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant de l'estàtua.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la fiesta mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
1: A Jordi, orgullós?
0: Muchísimo, muchísimo, y, de mi, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
1: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
0: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera... Y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
0: Bueno, sí. Me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
1: A la inauguració també hi ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchand ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchand, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchand, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció, i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés, i des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? Amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
1: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: El primer acte de la Festa Major, la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, una estàtua que està disponible a l'entrada del Parc Central. I a 6:45 de la tarda s'iniciava el pregonet en el Parc Central, un pregonet de la Festa Major petita a càrrec dels nens i nenes dels castellers de la Droc, que enguany celebren el seu desè aniversari, com també celebren el desè aniversari els ous de drac de la Colla de Diables.
1: Sant Andreu de la Barca ja viu la Festa Major petita. El pregonet ha donat aquest divendres el tret de sortida a unes celebracions pensades especialment per als més menuts de la ciutat, amb el Parc Central com a epicentre de bona part de les activitats. El pregonet ha anat a càrrec dels nens i nenes de la Colla Castellera de la Droc i dels ous de drac de la Colla de Diables, que han estat els encarregats de donar la benvinguda a la Festa Major petita. Una elecció especialment significativa, ja que les dues entitats celebren enguany el seu desè aniversari. Hem parlat amb la presidenta de la Colla Castellera de la Droc, Lídia García, que ha expressat el seu orgull per haver protagonitzat el pregonet.
2: Molt orgullosos i molt contents de que comptin amb nosaltres per la Festa Major, pel pregó, i amb moltes ganes de que la gent del poble que no coneixi a l'entitat ens vegi.
1: Com està creixent la Colla Castellera? Perquè cada vegada sou més.
2: Bueno, de mica en mica van fent cada vegada més cosetes. L'any passat es van convertir en Colla de Set. I, bueno, de mica en mica creixem, fent moltes proves noves. Hi ha moltes ganes de que vingui molta gent i començar a créixer molt més com a colla.
1: Durant aquesta Festa Major fareu alguna actuació?
2: En un principi ara farem al pregó un intent de 4 de 7, vale? una asfalta canalla, perquè tenia canalla de vacances, alguna canalla lesionada. Des d'aquí cridem a la gent que vingui i que vingui la canalla a provar, i la gent gran i la gent jove, que és molt xulo provar, vale? I quedar-se a la Colla de la Droc. I, bueno, farem alguna coseta ara al pregó d'adults, sí.
1: Tu, com a líder de la Colla de Castellers, quant temps portes, quina implicació has tingut en aquesta colla i, sobretot, què va ser el que et va enganxar?
2: Bueno, jo porto 3 anys a la colla. Vaig venir acompanyant de la meva filla, que volia ser castellera, i jo només venia a mirar, i aquí em veus, de presidenta de la colla. I, bueno, soc baixa de la Droc, molt contenta, molt feliç, molt motivadíssima. M'encanta ser de la colla, sí.
1: Alguns de la canalla dels castellers, com l'Aitana i la Paula, han assegurat que van començar en un dia com aquest, quan van veure una de les actuacions i es van animar a formar-ne part.
3: Perquè vam veure un taller i doncs vaig voler provar i em va agradar.
1: T'agrada molt fer castells?
3: Sí.
1: Quina és la teva funció dins del castell? Normalment què fas?
3: Dosa. Pujar.
1: Ah, pujar. Això vol dir pujar. Per una persona que no tingui ni idea, què significa el que fas tu?
3: Pues aguantar pes als dos més petits de la colla.
1: Molt bé. Si vols fer una crida a que gent de la teva edat, que ens ha dit la líder de la colla que falta gent de la teva edat, què li diries als teus companys perquè s'animin i vinguin a participar?
3: Pues que és molt guai.
1: Per què és guai? Fas amics, a part de fas esport, coneixes a gent, no m'imagino?
3: Perquè coneixes a més gent, tu passes bé, fem colònies... Molt divertit.
1: Quin és el castell més divertit que per tu has fet mai? En quina sortida o quin castell? Algun així que recordis, algun dels últims que t'hagi fet especialment il·lusió? No sé si vas anar al d'Andorra, per exemple.
3: El 4 de 7.
1: Per què?
3: Perquè és un castell nou que hem fet fa poc.
1: Des de fa quan que estàs als castellers?
4: Des de fa 3 anys.
1: I què va ser? Per què vas començar a venir als castellers?
4: Perquè el vaig veure actuar una vegada i vaig dir que m'agradava i que volia provar, i a la meva mare també li va agradar i vam venir a provar.
1: O sigui, que vau venir en pack. Vas venir tu i la teva mare?
4: Sí.
1: I quina és la teva funció dins dels castells?
4: Bueno, ara mateix és que fa un temps que no vinc molt, però la meva funció principal va ser acotxadora i enxaneta.
1: Això, per la gent que no entengui de castells, què significa?
4: Que estàs al pom de dalt, que és bàsicament amb les doses, i puges a dalt de les doses i et poses com una granota i et passa una persona per sobre que fa l'aleta i es corona el castell.
1: És a dir, que vas a dalt de tot i no et fa por pujar tan a dalt? Perquè jo que no ho veig, a mi sí que em fa una mica respecte, eh?
4: Bueno, al principi sí que donava una mica de por, però ja després t'acostumes.
1: No has caigut mai?
4: Sí, sobretot a pilars, perquè, bueno, són coses que passen a vegades, però que molt poc.
1: És a dir, que t'has de fer una persona valenta, perquè després caus i has de seguir pujant.
4: Sí.
1: Què li diries a la gent de la teva edat perquè s'animi i vingui a la colla dels castellers de la Droga?
4: Doncs que al final coneixes a molta gent i que fas amistat i que tu passes molt bé, perquè també anem a diades i aquestes diades ens ho passem bé perquè coneixem a més persones de colles o més colles i també fem sortides així superguais amb altres colles i ens ho passem superbé.
1: Lara Bes, cap de músics de la Colla de Diables, ha assegurat que ha estat tot un orgull pels nens haver tingut tota l'atenció del poble durant el pregonet.
5: Doncs és tot un orgull perquè després de 10 anys a la colla, pels nens haver protagonitzat aquest moment de la festa major i tindre tota l'atenció del poble, per nosaltres és un moment especial i espectacular.
1: Com heu preparat aquest pregonet?
5: Doncs conjuntament amb la colla de la Droc, que també la Canalla feia 10 anys, i vam parlar amb els tècnics de Canalla, vam preparar tot el tema del guió, i els nens amb molta emoció, vam fer sorteig, perquè clar, tothom volia pujar però no es pot, i molta emoció, tothom volia.
1: Què significa per la Canalla d'Ous de Drac participar en un acte així, que el vegi tot el món i sobretot que estiguin exposats i es vegi la importància que tenen les entitats a Sant Andreu de la Barca?
5: Jo crec que estan molt contents perquè després d'estar en cada acte i que moltes vegades la gent doncs, no surt o no ens veu, tindre aquest moment només per ells i que ells siguin els protagonistes és el millor que els hi pot passar.
1: Fa quant que estàs a Ous de Drac?
5: Doncs ara ja fa 10 anys, o sigui, des de l'origen d'Ous de Drac ja fa 10 anys.
1: Com ha evolucionat la colla des de llavors? Està creixent, cada vegada hi ha més nens, no? Quin anàlisi faries?
5: Cada any canvia. Al final la gent s'apunta, es desapunta, hi ha gent que marxa perquè té altres projectes, hi ha gent que torna, hi ha gent que s'incorpora de nou i molt contents que hi ha gent que segueix, hi ha molta gent que està des de fa 10 anys i gent que aquest mateix any ja està i que tothom té la mateixa motivació i les mateixes ganes.
1: Quin desig faries per aquesta festa major, per Ous de Drac, per en general, per l'entitat?
5: Que gaudeixin. Al final la festa major és diversió, esbarjo, i l'únic que vull és que s'ho passin bé, que no es preocupin per res, que gaudeixin aquest moment i que toquin.
1: Visca la festa major de Sant Andreu de la Barca, no?
5: Visca.
1: Amb tot això, la regidora d'Infància i Famílies, Anna Serra, a més de fer un repàs de totes les activitats que es faran durant tot el cap de setmana amb Epicentre al Parc Central, ha tret pit de la participació de les dues entitats participants.
6: Doncs una valoració molt positiva, multitudinari com sempre, una festa major petita que ens esperen moltes activitats i que no podíem tenir millors pregoners, que en aquest cas han estat els Ous de Drac, de la Colla de Diables i dels Castellers de la Droc, dues entitats que fan 10 anys. I bé, no? Contents perquè al final la infància, la joventut és el nostre present i també és el nostre futur i que s'impliquin, s'involucrin en les nostres entitats, que facin poble, que facin xarxa, és el millor que podem tenir, la major riquesa que podem tenir com a ciutat.
1: En aquest sentit, què representa per Sant Andreu de la Barca que les entitats facin 10 anys i a més es vegi aquí que fa goig, que hi ha molta canalla?
6: Doncs això vol dir que tenim trajectòria, que Sant Andreu de la Barca tenim molt de recorregut i que seguim creixent, seguim sumant i que encara tenim per davant doncs, molts anys més.
1: Si vols fer un repàs del programa que hi haurà aquí al Parc Central, bàsicament en altres llocs, però sobretot aquí al Parc Central, sobre la festa major petita, quins elements destacaries i recordaries?
6: Doncs mira, totes les persones que ens estan sentint, també el primer que han de saber és que en el programa de Festa Major és molt fàcil trobar i detectar les activitats que són de la Festa Major petita perquè estan pintades de color verd en el programa. Avui començàvem amb el pregonet de la Festa Major petita aquí al Parc Central i ja passem a demà, dissabte, 5 de setembre, a les 10:30, farem la gran pilotada, jocs de construcció i espai per nadons. Com sempre, el Parc Central serà l'epicentre de la infància i totes les famílies doncs, podran venir a gaudir amb els seus nadons, que hi hauran activitats, i els més grans doncs, també podran tenir activitats més de moviment i jocs d'habilitats. A la tarda tindrem Folk Kids 2.0 amb Pep López, també aquí al Parc Central, a les 7, i també és una activitat més musical, on veurem que hi ha molts estils de música i que s'ho passaran molt bé per moure'ns. Diumenge 6 de setembre, a les 10:30, tornem a Parc Central, jocs per nadons i conte, rocòdrom i cursa de cavalls. I bé, no? Com sempre, doncs, activitats per totes les edats. A les 7 del mateix diumenge, espectacle del Petit Circ de Messier Mustache. I després, dilluns, a les 10:30, inflables d'aigua i festa de l'escuma, una activitat molt demanada també per les famílies i que gaudirem segur perquè fa moltíssima calor i, per tant, ens podrem refrescar una mica.
1: S'agrairà
6: moltíssim. I a les 7 tenim Clown amb Sobre Rodes, espectacle de circ, també amb Hildur Llach, que realment el circ és una activitat que sempre triomfa, que agrada moltíssim a petits i grans i que gaudirem tots junts aquí al Parc Central.
1: En aquest sentit, com recordes, hi ha un espai pensat per als nostres petits i també hi ha unes polseres de pas preferent per a les persones que les necessitin. Si et pots explicar què són aquestes polseres, com les poden reclamar?
6: Sí, ja portem unes edicions fent la polsera de pas preferent, que és una polsera de color rosa que donem des de l'Ajuntament a totes aquelles persones que tenen diversitat funcional i que el que serveixen principalment és per evitar les llargues cues d'espera, que sobretot sabem que és un hàndicap per les famílies que venen amb infants o joves o inclús adults, que pateixen molt en les esperes i que el que busca és doncs, alleugerir una miqueta aquesta estona i poder passar de manera preferent a les atraccions que siguin ja de la fira o bé d'aquí també del Parc Central, que també funciona. A més, les persones amb mobilitat reduïda, recordem que també tindran un espai preferent en els concerts de la Festa Major, que això és fora de la Festa Major petita, però que també pot interessar a famílies que vulguin anar a veure qualsevol concert.
1: Bueno, per acabar, desitjar una Festa Major i Festa Major petita a tot el món.
6: Molt bona Festa Major a tothom, bona Festa Major petita i que totes les famílies, infants, joves, gaudeixin moltíssim. Tenim moltes activitats i molta diversitat i, per tant, una Festa Major pensada per tothom.
1: Amb aquest acte, els més petits prenen el protagonisme durant els pròxims dies amb una programació pensada perquè infants i famílies puguin gaudir de la Festa Major. El Parc Central es converteix així en un dels principals punts de trobada de la Festa Major petita que arriba amb activitats lúdiques i familiars per continuar fent viure la celebració a tots els santandreuencs.
0: Després del pregonet de la Festa Major petita, cercavila de Festa Major fins a la plaça Encén Clavé. Allà esperava l'entitat Societat del Casino, que enguany celebra el centenari de l'edifici del casino per començar el pregó de Festa Major.
7: Visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
0: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch. Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
7: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
0: Ha estat molt coral.
7: Doncs sí, i amb diferents generacions.
0: Què volíeu buscar en aquest pregó?
7: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
0: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
7: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac... Molt bé.
0: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat més anys d'història de la ciutat.
8: Sí, totalment. Hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
0: Satisfet del resultat del pregó?
8: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
0: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
7: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
0: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
7: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
0: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
7: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
0: Què és el casino? Què és?
7: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
0: Edifici emblemàtic, centenari...
7: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer algú i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
0: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
8: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
0: Sí. Exacte.
8: Poca broma, eh?
0: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
8: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
7: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
0: Gràcies i felicitats.
8: Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. L'alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
9: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
0: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
9: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
0: L'escoltem emocionat, eh?
9: Molt emocionat, molt emocionat.
0: Què espera d'aquesta Festa Major?
9: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
0: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, la més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
10: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
0: Serà una Festa Major calorosa, eh?
10: Sí, crec que serà dels pocs anys que crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
0: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
10: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
0: Comentava abans l'alcalde, què espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura?
10: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
0: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
9: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
0: I tant que va començar la festa. 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, motiu de la Festa Major. I a 8:45 del vespre, el divendres 4 de setembre, començava el Corredrac. I és que enguany el Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys. I la Colla Diables va realitzar un Corredrac en el seu homenatge, que va començar a la plaça Sentclavé i va finalitzar l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 10 del vespre, l'Ermita del Palau, i com a prèvia de l'Ermita Rock de dissabte amb el concert d'Obús i Golden Grahams, Sato Rodríguez, del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu, va realitzar una sessió histèrica amb la millor música rock. I a les 11 actuava Chenoa a l'esplanada del Mercat Setmanal a l'escenari central, un concert que es va omplir l'esplanada de gom a gom per veure la cantant Chenoa.

0: Després del concert de Chenoa estava prevista l'actuació de la banda del Cotxe Rojo. Finalment no va poder actuar a Sant Andreu de la Barca i va ser substituïda aquesta actuació per la sessió d'un DJ. Precisament un DJ també va ser protagonista a la festa de la Clota, al polígon de la Clota, fins a altes hores de la matinada. Aquests són els actes que es van celebrar en el primer dia de la festa major de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les activitats del dissabte 5 de setembre de la Festa Major arrencaven a les 8 del matí amb les matinades a càrrec de l'agrupació cultural Aigüestoses i també els castellers de la Droc. Van ser convidats els grallers del barri de Casablanca de Sant Boi, els carallots de Sant Vicenç dels Horts i els grallers i els tabalers de l'agrupació cultural Aigüestoses, com dèiem també, dels castellers de la Droc. L'inici va ser a la plaça 11 de setembre per finalitzar a la plaça Federico García Lorca. I una altra activitat clàssica de Festa Major és la cursa d'eslot, que es va celebrar en el centre cívic del Palau, organitzat per el Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca.
2: El Club d'Eslot de Sant Andreu de la Barca torna a obrir les seves portes coincidint amb la Festa Major amb una activitat pensada per als més petits. El club ha organitzat la tradicional cursa d'eslot, una proposta que permetrà als nens i nenes posar-se al volant dels petits cotxes de competició i gaudir d'una jornada marcada per la diversió i la velocitat. Hem parlat amb Frederic Clarenç, tresorer de l'entitat, que ha assegurat que és un hobby on els detalls compten.
3: Avui estem organitzant una cursa infantil i juvenil amb dos grups d'edat, diguéssim, de 5 a 8, 9 anys i de 9 a 13 anys, perquè puguin gaudir del que és una pista de competició, de velocitat, i veure una mica quin és l'ambient, que és molt de competició, molt sana, ajustar cotxes, aprendre mecànica, compartir una bona estona amb els amics.
2: Estàs parlant de mecànica, de competició, en què consisteix aquest hobby, diríem hobby?
3: Sí, per nosaltres és un hobby, ens ho prenem, hi ha moltes curses i competicions entre clubs i al final tothom més o menys és un món acotat, però és competició perquè els cotxes no requereixen molt d'ajustar, vull que vagi molta finura, ajustar suspensions, lubricació, canviar les relacions de les marxes en funció de la pista, amb la qual hi ha una part de mecànica, d'ajust, no només de posar-ho, també hi ha gent que és un gran artista dissenyant, pintant els cotxes, llavors és hobby tant en la preparació o en el disseny dels cotxes, com després en pista anar al màxim que es pot, on penalitzen molt les sortides, amb la qual cosa s'ha de ser ràpid, però no prou ràpid per no sortir-te.
2: Com es juga aquest hobby? En què consisteix? Sobretot, és habilitat? És destressa? Com funciona?
3: És, sobretot, constància, com et dic. Si ets molt ràpid però et surts molt, mai guanyaràs una cursa. Les curses es munten normalment amb una sola passada per tots els carrils, o no? Si no hi ha una preferència, tothom corre igual. Al mateix temps, pels mateixos carrils, es defineixen curses de 5, 6, 30 minuts per carril. Hi ha curses de resistència de 4, de 6, de 12, de 24 hores, fins i tot, i on es van passant per tots els carrils, es manté, doncs, el cotxe es va posant a la mateixa posició en els diferents llocs i al final guanya qui més voltes ha fet.
2: És a dir, que el poses al 5, després al 4, després al 3, això m'estàs explicant?
3: Sí, allà tens la fotografia i la imatge, normalment es fa, els carrils imparells van pujant, de la 1 passes a la 3, de la 3 a la 5, després en aquest cas a la 6, si hi haguessin 8, doncs, fins a la 7 i la 8, i després els parells vas baixant 6, 4 i 2.
2: Per què es diu slot? Per una persona que no té ni idea d'aquest hobby, jo veig això quan entro i dic, ostres, és un escalèstric, per què no es diu escalèstric, es diu slot?
3: Bueno, jo diria que escalèstic és la marca que va posar aquí en valor, no?, de la marca d'Exin l'slot a Catalunya i a Espanya, però a nivell internacional es coneix com slot. I de fet hi ha clubs i competicions i aquestes curses que et dic llargues de 24 hores es fan aquí a Itàlia, a Bèlgica, a Regne Unit, i doncs en el món és slot, molta gent hi diu escalèstric perquè realment és un símil, però escalèstric seria una marca.
2: Per la gent que ens està sentint i vegi les imatges, aquest hobby, com hi vau entrar vosaltres, quant temps porteu i què és el que enganxa d'aquest hobby?
3: Jo diria el bon ambient, per una banda, perquè al final són punts de trobada, això és un club social. La cursa d'ahir eren 26 persones, per exemple, organitzades en quatre tandes, vas veient, amb el qual hi ha un efecte social molt important, hi ha un aspecte molt competitiu. I al final ho vas coneixent per algú, no? Dius, tothom, molta gent ve de l'escalèstic, de petit jugaves, ho coneixies i vas coneixent a un, no? A mi, doncs, el Raül, que està aquí acabant de fer uns ajustos d'última hora, després just del Covid, el 2020, em va dir, vine, ostres, si el teu fill igual t'agrada, vaig venir dos dies i em vaig enganxar. I jo diria que dels quatre que som aquí sóc el que porto menys temps, que ja són 6 anys. Els altres poden portar 15 a 20 anys dedicats una mica a aquesta visió més professional de l'escalèstric. Professional de hobby, eh?
2: Aquest dissabte de Festa Major esteu aquí al Centre Cívic del Palau. Explica'ns una miqueta els horaris, què estareu fent aquí, per la gent que ens senti i digui, ostres, doncs m'acosto, què es trobaran quan vinguin aquí?
3: Aquí es trobaran, doncs, una pista oberta per poder-la provar, és a nivell, ja et dic, infantil i juvenil. Ja hi ha gent que es va apuntar, perquè el registre era via e-mail a la web de l'Ajuntament, però qui vingui, doncs, podrà participar. Anirem fent mànigues, està previst fer unes 4 o 5 mànigues, organitzarem com minicurses, inclús els guanyadors de les dues categories tenen premis, no? Primer i segon, tercer absolut de durant tot el matí, doncs tindran aquí els premis, que aquí doncs, tu els pots veure, hi ha tres cotxes un per cada categoria i cada posició de podi de l'acumulat del dia. I doncs, anirem cotxes organitzant curses.
2: Els cotxes són xulos, eh? Hi ha alguna diferència entre un cotxe i un altre o simplement és tot adorno i bonic?
3: Hi ha dos models en aquest cas de premis, un Honda NSX i un Mercedes AMG, amb diferents decoracions serien equivalents.
2: És a dir, però quan competeixes en slot no hi ha diferència, contra més diners et gastis millor el cotxe o sí o no, com funciona això, o és simplement...
3: Hi ha moltes categories, vale. És complicat de resumir. En funció de la categoria tu pots fer més o menys modificacions als cotxes. Podríem dir una categoria com la que estàvem corrent ahir, que seria la més pro, gairebé val el mateix adaptar el cotxe per fer-lo a competició que el cotxe de base. Estem parlant d'uns 120-150, un cotxe top, amb 60-80 euros ja pots competir.
2: És a dir, que et pots gastar fins a 200 euros per un cotxe slot.
3: Sí, hi ha 150, 180, 200, depèn de la categoria, però normal, jo diria, amb uns 110, 120 euros ja tens un bon cotxe que estàs aquí competint bé.
2: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent s'apropi aquí al Centre Cívic del Palau per provar la cursa slot.
3: Sí, jo diria, com més pugueu venir i més pugueu venir, és millor fer curses plenes, mànigues de 5, i que hi hagi, doncs, com de dir, que hi eren 26, 4 mànigues, que no curses que hi hagi 2 o 3, que sempre et falta aquest punt de competitivitat sana, sempre.
2: La cursa està oberta a infants d'entre 3 i 13 anys que podran descobrir de primera mà el món de l'eslot i posar a prova la seva habilitat al circuit.
0: El Parc Central va ser durant tot el cap de setmana el centre de les activitats de la Festa Major Petita. Hi van haver jocs gegants, pintacares i també un espai per a nadons de 0 a 3 anys. I a les 10 s'iniciava també la jornada de jocs de taula i la ludoteca, on també es va realitzar la 7a edició del torneig del Carcassonne Junior. Va ser a la plaça 11 de setembre, una activitat organitzada per All Language School i també per el Dado Enroscado, amb la col·laboració de Matomistor, de Vir i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a la tarda es va celebrar en el mateix lloc la 12a edició del torneig de Carcassonne.
2: Els jocs de taula també tenen el seu espai a la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. L'entitat El Dado Enroscado ha preparat una jornada lúdica que ha permès als veïns i veïnes gaudir d'una proposta diferent i compartir una estona de diversió al voltant dels jocs de taula. Ens hem apropat per viure aquesta jornada de més a prop i hem preguntat als participants per què els agrada jugar a aquests jocs de taula.
4: És un joc de push or luck, o sigui que és, vas fent tirades fins que et plantes i si et passes llavors perds tot el que has fet en aquesta ronda. I és un joc en el que tires 4 daus i fas combinacions dels daus per posar els cotxes. Llavors, quan has posat tots els cotxes, has de continuar tirant daus i només compten les puntuacions, les combinacions que pots fer per repetir en els trams de la carretera on has posat cotxes abans. Si falles i no pots moure cap cotxe, llavors perds la ronda completament. Treus els cotxes i li toca el següent. I així fins que es puntuen 8 trams, que és quan s'arriba al final de cada un dels trams.
2: És com una espècie de blackjack, em sembla a mi, o...
4: Sí, el blackjack és el bàsic push-your-luck de tota la vida. I llavors pues, hi ha molts jocs amb aquesta mecànica. És una mecànica de joc bàsica.
2: Per què heu decidit jugar aquest joc i no un altre?
4: Perquè no havíem jugat mai. O sigui, això és una cosa que fem molt al club. Hi ha moltíssims jocs. Al club tenim 415 jocs ara mateix. I llavors cada dia pots jugar a un joc nou. I bueno, això és una cosa que et enriqueix com a persona.
2: Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què estàs aquí al Don Roscado? Per què t'agrada jugar a jocs de taula? Per què t'agrada provar nous?
4: M'agrada jugar a jocs de taula perquè pots posar a prova les teves habilitats en un entorn on si perds pues no passa res. Només aprens i pots fer-lo millor la propera vegada. I aquestes coses després et serveixen en la vida real perquè aprens a dissenyar estratègies, a optimitzar com fas les coses en la vida real. Llavors és una cosa que a mi m'agrada molt.
2: Per qui ens estigui sentint, quins dos o tres jocs recomanaries?
4: És que al lado enroscado tenim un recomanador de jocs que funciona amb intel·ligència artificial. Llavors, tu respons 8 preguntes i et dona de la nostra ludoteca quins són els jocs que més t'encaixen a tu.
2: I a tu, quins t'ha ofert?
4: A mi m'ha ofert el Twilight Struggle, que és un joc de la Guerra Freda, el Dune Imperium i el Spartacus. El Spartacus és un joc de matar-se entre gent, és molt divertit.
2: És a dir, que et va la violència, eh?
4: Sí. Això la IA lo té molt clar, però va la violència als jocs de taula. Els jocs col·laboratius no són meus.
2: I fora d'intel·ligència artificial, si haguessis d'escollir un parell de jocs, quins serien els que recomanaries per la gent que ens està sentint?
4: Bueno, és que depèn. És que tenim tants nivells de jocs, però, per exemple... a les vacances, amb gent que no juga normalment. Per exemple, jo jugo al Flip 7, és un joc de cartes molt senzill, molt àgil, i el Skull King també és un joc de nivell party familiar que és molt, molt divertit.
2: Per què recomanaries a la gent que vingués aquí a Don Roscado?
4: Perquè descobreixen la quantitat de llocs que existeixen. O sea, més enllà del Monopoly, el Parxís i aquestes coses, hi ha moltíssims jocs i és un univers que la gent que mai ha vist una ludoteca com aquesta pues no coneix.
2: No s'acabaran algun dia els jocs perquè van traient, però dic, ostres, se'ls acabarà la imaginació.
4: No, perquè els que juguem això encara estem pensant en nous jocs que dissenyar i en més coses. O sigui, la quantitat de jocs que hi ha és inagotable.
2: És a dir, que preferiu innovar que no perfeccionar?
4: Sí, sempre és molt més divertit crear nous jocs que perfeccionar. El Miquel, que està aquí, va dissenyar un joc, és el Cronocartes, Història de Catalunya. És un joc de col·locar cartes segons la seva antiguitat, però està basat en la història de Catalunya.
2: Els més petits no queden exempts d'aquest hobby. Sentim alguns que estaven jugant al Carcassonne Junior. Què esteu jugant? Explica'm.
5: El Carcassonne, però una edició més vieja.
2: Com es juga el Carcassonne? En què consisteix aquest joc? Què has de fer? Has d'anar fent camins o com?
5: Sí, camins i...
6: Tens que tancar els camins, amb una peça...
5: Bueno, i llavors...
6: Un atxateu. I quan tanques el camins, si hi ha personatges, imagina't que hi ha dos, pues poses dos personatges d'aquests.
5: El que aconsegueixi posar tot això aquí primer guanya.
2: Has guanyat alguna vegada?
5: No. En el torneig no, però en casa sí.
2: Quins són els teus jocs preferits de taula?
5: Aquest, el Sushi Go, i ja està.
2: I els teus?
6: A mi també el Sushi Go, el Five Alive i el Carcassonne Junior.
2: Des de fa quan que jugueu a jocs de taula?
6: Vull...
2: Tu? Quants?
7: 5 anys.
2: I tu?
6: A saber.
2: Tota la vida, no?
6: Segurament, perquè tenim un armari ple de jocs de taula.
2: Bueno, aquest matí esteu aquí jugant a jocs de taula. Com va la partida?
5: Bé.
2: Què vol dir bé? Qui està guanyant?
6: Jo.
2: Tu, no? I per què? Explica'm.
6: Perquè soc...
5: He posat una. Llavors, ell té avantatge perquè ell ha posat dos fitxes d'aquestes i jo he posat una. No?
2: Molt bé, bueno, a veure si hi ha sort.
6: I nosaltres estem practicant per al torneig d'ara. O sigui, que serà dins... No sé quants minuts.
2: Finalment hem parlat amb el president de l'associació del Dado Enroscado, Javier Muñoz, que ens ha explicat d'on ve l'èxit que té el joc del Carcassonne.
7: Bueno, el joc del Carcassonne és un joc de lo que es diu de los setas, perquè el joc en si consisteix en anar col·locant losetes, petits tableros, a la taula, fent una composició de paisatge en la qual n'hi ha ciutats, n'hi ha santuaris i n'hi ha camins, i has de col·locar els teus treballadors sobre aquestes ciutats i camins per guanyar-les, no?, i fer la puntuació.
2: Qui guanya? El que té més treballadors, el que té més losetes? Com funciona això?
7: No, això té una correspondència entre les dimensions de ciutats o de camins en punts. I aleshores el que guanya al final és el que té més punts.
2: El Carcassonne és el joc que té més èxit de tots, o hi ha altres jocs que, com aquest matí veiem, que estan jugant altres?
7: Home, el Carcassonne, si no és el que té més èxit, és un dels jocs més difundit, no?, i amb més difusió, i una malcatant, quizás, no? És un joc que tant juga gent més jugona com gent més casual, no?
2: La gent que comença el món dels jocs de taules, per quin joc normalment s'introdueix? Per el Carcassonne?
7: No, el més normal és que comencin amb jocs més familiars encara, o més party, que s'hi diuen, tipo Uno, o el Virus, sí, també el Monopoly. Encara que això ja, el Monopoly s'ha quedat una miqueta més enrere, no?, perquè ara n'hi ha molts més jocs que el Monopoly va ser per la meva generació, no?, la introducció, però ara els nens tenen molts jocs també molt divertits i és més fàcil que comencin amb aquests.
2: La gent que ja ha passat uns nivells i ja porta temps, com tu, com la gent que li agraden els jocs de taula de veritat, quins són els jocs que jugueu? La gent que de veritat us agraden els jocs de taula, si porteu un temps.
7: Això és com el que corre, no? Quan ja corres, n'hi ha qui corre maratons, n'hi ha que corre... O sigui, n'hi ha molt tipus de jocs, n'hi ha moltes mecàniques que es diuen i cadascú acaba una mica definint-se, no? Tenim els jocs euro, que són més de gestions de recursos, tenim els jocs més narratius, que t'hi fiquen una història, has d'aconseguir objectius, i cada jugador agafa una mica el seu perfil de joc.
2: I tu, on et toques?
7: Eurogames.
2: En què consisteix aquest joc?
7: Els euros són els jocs que es guanyen per puntuació i que implica això, una gestió dels recursos del tauler. Bueno, n'hi ha diferents tipus, però així, per donar una visió general, que implica una gestió dels teus ninos, no?, i de recursos per aconseguir també objectius.
2: Molt bé, doncs, si per acabar vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a l'associació lúdica de Don Roscado, que provi jocs de taula i explica una miqueta els avantatges de jugar a jocs de taula.
7: Home, les avantatges de jugar a joc de taula estan claríssimes, no? El primer, que és divertit. El segon, que és una cosa que es fa amb gent, no? És una activitat social, no? Ho fas amb els teus amics, amb la família, i penso que això és bonic i està molt bé fer-ho. A banda d'això, jo invito a tothom a que vingui els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2 a l'Espai Jove, que estem allà, fem activitats sempre gratuïtes, obertes a tothom.
2: Una iniciativa que combina entreteniment, estratègia i socialització i que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major amb una proposta per gaudir amb família i amics.
0: Com a prèvia de la gincana nocturna, des de fa 3 anys es celebra la gincana diurna. Enguany, la tercera edició, una activitat que es va realitzar a la plaça de la Pau i un any més va tenir molt bona acollida.
2: Un centenar de joves ha participat aquest dissabte en una nova edició de la gincana diurna de Festa Major. La plaça de la Pau ha concentrat bona part de l'activitat amb diferents proves que han posat a prova la destresa, la rapidesa i la capacitat de treball en equip dels participants. Els nois i noies d'entre 12 i 15 anys han hagut d'anar superant els diferents desafiaments proposats i trobar les respostes als enigmes per avançar en la competició. La iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut s'ha consolidat així com una de les propostes de la Festa Major adreçades al públic més jove. El regidor Javier Romero ha assegurat que aquesta iniciativa apropa la tradició de la gincana nocturna als joves que encara no la poden gaudir.
8: Celebrem la tercera edició d'aquesta gincana diurna. És una activitat que va arribar per consolidar-se en el calendari d'activitats de la Festa Major jove. I en aquest sentit, com ja anem comentant, és un format adreçat als nostres adolescents de la ciutat, no?, allargant tota aquesta vida de tradició que té la gincana nocturna. En aquest sentit, tenim els nostres adolescents que agrupats en grups de 5-6 persones, fan aquesta petita rèplica amb proves geolocalitzades al voltant del casc antic de la ciutat, on han d'anar trobant unes preguntes, resolem-les, i a partir de la puntuació que es dona aquestes preguntes tornen a la plaça de la Pau a realitzar proves de físiques, d'enginy, d'equilibris, de treball en equip, sobretot, i van aconseguint unes medalles. I la qüestió és, doncs, que el grup d'adolescents que més medalles aconsegueixi serà el guanyador d'aquesta edició.
2: Mm-hmm. Aquesta gincana diurna segueix la tradició de la gincana nocturna, per tant, segueix un recorregut de la mateixa temàtica. Explica'ns una miqueta quina continuïtat una cosa amb l'altra.
8: Doncs, per una banda, hi ha la continuïtat que nosaltres, com des del Departament de Joventut, treballem, que és aquest bloc temàtic. Al igual que la gincana nocturna, enguany aquesta gincana diurna va adreçada al voltant de la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Les preguntes van sobre aquesta temàtica. I després hi ha tota la part que la lliga, diguem-ne, que embolcalla la pròpia cultura de ciutat i que els adolescents adopten, que és que podem veure aquí adolescents on s'han organitzat perquè els grups vagin també temàtics, amb samarretes amb el seu nom de grup, petites disfresses, una mica com a comparativa dels grans, no? I això és molt xulo perquè li dona un embolcall, finalment, d'una tradició transversal a la ciutat.
2: Un any més, un centenar de joves aquí congregats per la gincana diurna. Per què funciona també aquesta gincana diurna?
8: Doncs perquè, com dic, al final els nostres adolescents veuen els grans, no?, i veuen una tradició tan consolidada com la gincana nocturna, que enguany fa 31 edicions, i per tant, doncs clar, això doncs els empenta a, diguem-ne, anar escalfant motors, no?, anar entrenant-se per l'edició dels grans. És una qüestió que per mi és xulíssima, perquè dona molta més entitat a aquesta tradició nostra. I bé, com dius, doncs aquí tenim 20 grups d'adolescents que han vingut avui a donar-ho tot.
2: L'activitat ha reunit així nois i noies d'entre 12 i 15 anys en una tarda de diversió, competició i treball en equip.
0: La música i la diversió va ser protagonista en el Parc Central a les 7 de la tarda amb Pep López i el seu espectacle de Full Kids 2.0.

0: La trobada de l'Ènia enguany s'ha convertit en la trobadeta de l'Ènia. Ha arribat a la 19a edició i s'ha donat protagonisme, sobretot, als gegantons i les gegantones. Va ser a partir de les 6 de la tarda la plantada, com és habitual, a la plaça Font de la Roda, i l'inici de la cercavila va finalitzar a la plaça Federico García Lorca. Vam parlar amb algun dels presents en aquesta trobadeta de l'Ènia, de la gegantona de Sant Andreu de la Barca. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ha estrenat enguany un nou format dedicat als gegantons i gegantones amb la participació de colles de diferents municipis i una clara aposta per acostar la cultura popular a la canalla. Els gegantons i gegantones han estat els grans protagonistes de la 19a Trobadeta de l'Ènia, organitzada per l'Agrupació Cultural Aigües Toses i la Colla Gegantera de Sant Andreu de la Barca en el marc de la Festa Major. La trobada ha estrenat enguany un nou format. Tradicional trobada de l'Ènia s'ha convertit en una trobadeta amb figures de dimensions més reduïdes i amb la voluntat de fer la celebració més propera als infants i als joves. N'hem parlat amb Ignacio Valiente i Dani Perea de l'Agrupació Cultural Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs sí, aquest any l'hem dit trobadeta perquè hem plantejat que fos una trobada de gegantons, més proper als nens, una mirada, donar-li una volta al que era la trobada de l'Ènia.
0: Aquí sí que trobem, Ignacio, són gegantons i gegantones de diferents poblacions, però primer de tot parlem de les nostres, no? Tenim l'Ènia, tenim el Cagacalces, la Bruixilda i també la Perla, que en aquest cas és de l'agrupació de joves.
2: Sí, correcte, també hem invitat a la Perla, com l'any passat, la veritat, perquè va sortir molt bé i és una manera també d'incloure la resta de figures del poble. I sí que tenim més colles d'Alpinar, una altra de Rubí, Drac d'Or de l'Hospitalet, Martorell, Sant Climent i Sant Boi.
0: Per què heu decidit aquest any convertir aquesta trobadeta només amb gegantons i gegantones?
2: Bueno, era una manera d'enfocar-ho més a la canalla, també és més fàcil trobar gegantons i volem consolidar una trobada de gegantons i que tingui el seu protagonisme. I després que al novembre ja el protagonisme sigui dels gegants grans.
0: Quan parlem de gegantons han de tenir una mida molt concreta, no, Dani?
1: Gegantons són nens, però els nostres gegantons són des de nens més o menys petits allà nois i noies una mica més grans. De manera que volem cobrir tota la gamma i que vagin creixent amb nosaltres per al dia de demà portar l'Andreu a la Quimeta.
0: Això estem veient, no? Avui molta gent jove, no?, de l'Agrupació Cultural Aigües Toses aquí present.
1: Doncs sí, per sort la cantera la tenim força bé. Com ja sabeu, el que ens falta són portadors grans, gent que porti els gegants. Per aquests ens falten uns anys, per tant, qui es vulgui animar, nosaltres encantats.
0: Si parlem de l'Ènia, també té una història darrere, eh?
1: Doncs sí, l'Ènia és una figura que vam fer des de la colla i està inspirada el seu vestuari en el vestuari de Colòmbia i volem una mica la interculturalitat que hi ha a la colla, la interculturalitat del poble, una mica representar tot això.
0: Tenim aquí la Bruixilda, la nova versió de la Bruixilda, eh?
1: Doncs sí, la Bruixilda antiga era més petita, estava ja molt antiga i en el seu moment hem demanat de fer-ne una que tingués una mida ja per la que ens faltava, pel jovent, pels que ja havien crescut una mica més i l'Ènia se'ls hi quedava petita.
0: Què espereu d'aquesta trobada?
2: Doncs esperem que vagi molt bé, que vingui molta gent, que seguim donant-nos a conèixer i que s'apuntillen a la colla i que la gent s'ho passi molt bé, la veritat.
0: A la trobadeta han participat colles geganteres d'altres poblacions, algunes properes a Sant Andreu de la Barca, com la de Martorell o de Sant Boi.

0: Damià García i soc de la colla de Drac d'Or, de l'Hospitalet.
1: Explica'ns una mica aquests gegantons que portes avui aquí a Sant Andreu del Bacai, que porteu la vostra colla.
0: Sí, són l'Hèrcules, que és un déu mitològic, i després tenim el pare i tot això. I després, bueno, està el nano, que és un gegantó infantil, que com si vols, si fes a l'escola i tot això.
1: Quina acceptació tenen els vostres gegantons? Agrada a la gent?
0: Sí, sí, sí, agrada.
1: A més, porteu dos gegantons molt diferents, eh?
0: Sí. Bueno, sí, perquè... Bueno, no teníem gent per la petitona, però tenim una petitona que la porta un nens molt petit, molt cuquis, però que és la Gaia, que és la que li dona els poders als déus i tot això, però com no venia, doncs hem mesclat una mica.
1: Ho barrejat una mica. De fet, avui en aquesta trobada que és Sant Andreu de la Barca només és única i exclusivament a gegantons i gegantones. Per tant, és una trobada, suposo que especial. No sé si us trobeu fora de Sant Andreu de la Barca més trobades que només siguin exclusivament de gegantons i gegantones.
0: Sí, sí, sí, ens han convidat a anar a unes miquetes de trobades així.
1: Molt bé, gràcies.
0: De res.
1: Des de Martorell també han arribat gegantons i gegantones. Estem amb el Jordi Escoda, cap de la colla dels geganters de Martorell. Bé, porteu aquí la tradició del Diable, del Pont del Diable.
2: Sí, portem la Velleta Petita, que és un dels personatges principals de la llegenda, i el Garbil, que és el secretari del Diable, una mica així trapella, que bueno, representa una mica la llegenda de Martorell del Pont del Diable.
1: Què representa per vosaltres participar avui en aquesta trobada a Sant Andreu de la Barca, única i exclusivament de gegantons i gegantones?
2: Doncs està molt bé, ara feia uns quants anys que no veníem i aquesta trobada, com havíem vingut amb els gegants grans en aquí i ara venim amb els petitons i està bé que hagi fet una mica aquest gir, així doncs, la canalla són una mica els protagonistes de la diada i senten partícips, és una forma d'enrolar-los i que les colles, els gegants grans, doncs, puguin tindre continuïtat i la cultura doncs, se'ls vagi expanent.
1: De fet, vosaltres amb aquestes trobades porteu la tradició de Martorell amb d'altres poblacions, eh?
2: Sí,
1: de la història, eh?
2: Passegem la nostra llegenda i els nostres gegants que són curiosos i bueno, sempre són una mica cridaners perquè representa la llegenda i bueno, la vas expanent per tot Catalunya.
1: Bueno, també van acompanyats per dos gegantons, una gegantona i un gegantó. Explica'ns una mica la història, qui són?
2: Ells són l'Oliveta i la Lifi, vale? Són gegantons casolans i ell és d'un noi de la colla que és d'Olesa i a Olesa pues, Santa Oliva és com una tradició molt ferma i és una oliva que és d'Olesa i l'altra també és d'on la va fer també el mateix per la mateixa persona i a les seves filles li agradava una gegantona així que li puguin fer trenes i coses així i és això.
1: I aquí s'ha quedat, eh? S'ha quedat amb vosaltres.
2: I s'ha quedat i tenen molt i triomfen molt amb la canalla de la colla.
1: Gràcies.
2: A vosaltres.
1: Des de Sant Boi també han arribat gegantons i gegantones en aquesta trobada. Estem amb Andreu Almaraz, que és el cap de la colla de gegantera de Sant Boi. Explica'ns una mica quina gegantona heu portat avui aquí.
3: Hem vingut amb la Laieta, que és la més petita de la colla, que representa una nena del poble de principis del segle XX. No és ningú en concret, però porta el nom Laieta perquè va ser un nom molt popular a Sant Boi en aquella època.
1: I a partir d'aquí porteu aquesta història de Sant Boi allà on sigui, no?
3: Sí, també amb els gegants grans, amb el Valdir i la Ramona i amb les altres figures, representem Sant Boi.
1: També aneu acompanyats de la secció musical, veig, eh?
3: Sí, bueno, hem fet un grup de grallers una mica d'aquí d'allà, de diverses colles, per poder acompanyar els gegantons avui a la Cercavila.
1: Suposa per vosaltres participar en aquesta trobadeta de gegantons i gegantones a Sant Andreu de Barca?
3: Bueno, venir a Sant Andreu per nosaltres sempre és molt especial.
1: Esteu a prop, eh?
3: No, i a més som els padrins de l'Andreu i la Quimeta, i venir a Sant Andreu sempre és molt especial. Ara, amb la pandèmia i en una època que la colla no ho ha passat massa bé, feia uns anys que no veníem, i no hem tornat amb els grans, però no hem tornat amb la Laieta, esperem d'aquí poc poder tornar amb tota la colla.
1: Gràcies. I a la trobadeta de l'Ètnia també ha participat la Perla, la gegantona de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb el seu creador, el Joaco Palomar, que també és l'autor del cartell de la Festa Major 2026.
4: Bueno, sí, ja és la segona vegada que surt aquí a la concentració esta de l'Ètnia. I sí, i bueno, que va sortir també aquest any a l'Orgull. Té 2 anys, doncs les 4 sortides del poble, sí.
1: Com ho veus, Joaco, el fet que surti pels carrers de Sant Andreu de Barca, una gegantona que l'has creat tu, que l'has parit tu?
4: Bueno, em fa molta il·lusió, perquè més que res també que la vulguen en altres puestos i que l'estiguen demanant en altres llocs i intentem anar als que podem, però al ser així, al ser de part de la grupa és complicat, sobretot les no em surt.

0: Les dates que tenim.
1: L'agenda complicada. No?
0: Clar, l'agenda és complicada i a moltes costa, però bueno, molta il·lusió. Sobretot que la veguen i que diguen... Ai,
1: quan la veuen, què et diuen?
0: És que n'hi ha de tot, però sobretot les agrada molts colors, les agrada tot que sigui diferent, que porti també els braços tatuats, que sigui una cosa que sigui molt diferent i que, pues, que sigui molt colorida. La veritat és que no ens ha arribat... Bueno, és el mateix que quan me vas preguntar pel cartell, no m'arriben comentaris dolents, i si m'arriben comentaris dolents és gent que no conec, aixina que em dona igual.
1: Bueno, que si que veiem són tatuatges 100%, molts d'ells Sant Andreu de la Barca, reivindicant el seu origen.
0: Sí, clar, o sigui, també quan es va fer era una forma, una mena de reivindicar el poble i volíem fer un homenatge també a la gent que participa, sobretot a l'Orgull, o la gent que ha estat més implicada en l'Orgull, i com Gegants i Diables i la gent de Castellera, i sobretot pues, bueno, volíem ficar símbols que foren de, pues, el Baix Llobregat i que fora el, com una ampolleta que porta, que és el número del el código postal d'aquí de Sant Andreu, que volíem que fora Sant Andreuenca.
1: Felicitats.
0: Gràcies.
1: Més enllà de la vessant festiva, el nou format de la trobada ha volgut posar l'accent en el relleu generacional del món geganter. Les figures més petites permeten que infants i joves puguin iniciar-se com a portadors i avançar progressivament fins a poder portar en el futur els gegants més grans. Des de l'entitat han destacat que actualment compten amb una bona presència de canalla i de jovent, tot i que continuen necessitant nous portadors adults per les figures com l'Andreu i la Quimeta. I no ens deixem d'elements tradicionals, perquè dels gegants passem als diables. Enguany van realitzar un correfoc molt especial, on el drac va ser l'autèntic protagonista. El correfoc de Festa Major de Sant Andreu de Barca ha tingut aquest any un protagonista molt especial. La colla de diables ha dedicat la cita als 30 anys del drac, que ha celebrat l'aniversari envoltat de bèsties convidades, diables, pólvora i púlic, que ha seguit el recorregut pels carrers de la ciutat. 30 anys no es compleixen cada dia i el drac de Sant Andreu de Barca ho ha celebrat de la millor manera que en sap, traient foc pels queixals i convertint els carrers en el seu particular escenari. El correfoc de Festa Major aquest any ha estat dedicat a una de les figures més emblemàtiques de la colla de diables, que després de 3 dècades s'ha convertit també en un dels símbols de la cultura popular santandreuenca. La celebració ja va començar divendres amb el Corredrac, una proposta que va treure el drac de festa i que va reunir més de 200 participants. Després de l'èxit d'aquesta primera celebració, el foc va prendre el relleu amb un correfoc pensat especialment per commemorar els seus 30 anys. N'hem parlat amb Enrique González, president de la colla de diables, i també amb el Jordi Carol, membre de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca.
2: Èxit del Corredrac i èxit que no s'ha aixecat amb ressaca i està preparat pel correfoc.
1: 30 anys d'història del drac de Sant Andreu de la Barca i aquest any sí que el correfoc l'heu volgut dedicar a ell.
2: Bueno, hem portat bèsties perquè se senti acompanyat en el seu correfoc.
1: Quines bèsties us acompanyen avui?
2: El boc de Sant Cugat, el drac de Gelida i el cagacalces de l'agrupació d'Aigües Soses.
1: Un correfoc també amb novetats pel que fa al recorregut.
2: Sí, hem fet un recorregut especial, més curtet, per acabar a la Font de Roda.
1: I del drac de Sant Andreu de la Barca volem parlar amb el Jordi Carol. És una de les persones encarregades dintre de la colla de diables de portar el drac. Tu ets jove, ets més jove que el drac, però per tu què suposa portar el drac?
3: És un veritable honor. La veritat és que és una figura que és molt representativa del poble i que és molt maca tindre a la colla. I poder-lo portar és una experiència molt maca, a més acompanyat de gent molt bona i que val la pena.
1: Com és portar aquest drac? Perquè vosaltres us poseu a dintre del drac i jo crec que no veieu pràcticament res del que hi ha en el recorregut.
3: Correcte, som 3 persones dins i cap de les 3 veu. Llavors tenim una persona fora que s'encarrega de guiar-nos i indicar per on hem d'anar.
1: En aquests 30 anys d'història i en aquesta colla de diables i dedicant aquest any al drac, aquest correfoc, per tu, què representa aquest drac? Quins són els teus sentiments?
3: Per mi el drac és de les millors coses que tenim a la colla. Perquè, primer això, la representació que té la figura, per altra banda, dona molt de joc, i això és molt maco tindre-ho a la colla. Per altra banda, crec que som molts que tenim un sentiment d'estimar-nos al drac, i al final poder-lo lluir en festes com avui, com la d'ahir al Corredrac, és molt maco.
1: Enrique González, com a president de la colla, quines virtuts té aquest drac en comparació d'altres bèsties que hem pogut veure a Sant Andreu Barca en els altres anys i que podem veure avui?
2: A veure, és un drac molt gran. Llavors, dona molt de joc, té molts punts de foc, i són tres persones que ho porten, que és una cosa que dona joc que hi hagi molta gent dintre de l'equip del drac. Si fos una bèstia d'una sola persona, en el fons hi ha poca gent que pugui gaudir-ne.
4: L'heu fet pastís d'aniversari?
2: No, no li hem fet pastís d'aniversari. Ahir va sortir de festa amb la seva corona i ja està bé.
4: Avui no la porta la corona, eh?
2: No, no era...
4: Rics de cremar-se.
2: Sí, no era d'un material gaire apropiat.
4: Algun missatge al Naldrac? Quin missatge li donaríeu?
3: Ah, que compleixi molt més i que puguem disfrutar-lo amb ell i treure'l pel poble i que tots estiguem a tope amb el drac.
2: Pues res, igual poder-lo gaudir molts anys i poder-lo portar a molts puestos, també.
1: El drac no ha estat sol en la celebració del seu 30è aniversari. L'han acompanyat també bèsties d'altres poblacions properes a Sant Andreu Barca, Sant Cugat i Gelida. També és del Cagacalces, de l'agrupació cultural Aigües Toses, que també s'ha sumat a una nit especial dedicada al bestiari de foc. La Colla Diables també va preparar un recorregut especial i més curt per aquesta edició de Tamsa al Correfoc a la celebració d'aquest 30è aniversari. Vam demanar també a alguns membres de la colla que ens parlessin del drac i que els hi enviessin un missatge.
5: Aquest drac és diversió i patiment a la vegada. És un símbol del poble i, bueno, molts, que espero que durin moltíssims anys més.
6: Una gran perda a la festa major.
7: Li diríem felicitats per ajudar els correfocs durant molt temps.
4: Quin missatge li donaries al drac?
8: Ah, el drac, al meu drac. Le posaria felicitats i moltes gràcies per cremar amb el cor.
9: Gràcies per il·luminar el poble.
10: Aquest drac significa per la colla el símbol, bueno, per la colla i per tot Sant Andreu, i que esperem que siguin molts més anys els que puguem complir i crema el poble amb ell.
1: Celebració dels 30 anys del drac de Sant Andreu de la Barca amb un correfoc especial dedicat a la seva figura i una colla diables que enguany també ha arrencat la festa major amb la celebració del 10è aniversari del grup de percussió infantil dels Sous de Drac. I la Coral Ferran Sors, com és habitual, també va oferir la seva actuació en el marc de la festa major. Va ser a les 8 de la tarda del dissabte 5 de setembre a la Societat El Casino.
11: La música tradicional catalana ha estat la protagonista del concert de la Festa Major de la Coral Ferran Sors. La formació de Sant Andreu de la Barca ha pujat a l'escenari per interpretar un repertori format per 11 cançons populars catalanes, en una actuació que ha servit per posar en valor part del patrimoni musical del país. Des de Som Catalans, passant per en Pere Gallarí i acabant per És la Moreneta, Albert Folch, director de la Coral, ha explicat en detall el cançoner.
12: El projecte d'aquest concert, que com es pot entendre porta un temps gestant-se, sobre una idea primigènia, i la idea era aquesta, el títol que porta el concert, Les nostres cançons, música i tradició. És el leitmotiv que ens va portar, i a partir d'aquí vam anar estirant cançons. Els mateixos cantaires van suggerir alguns títols que ells coneixien, sobretot amb això, buscant, si ens retrotraiem enrere, parlaríem del gran Joan Amades, que ell va fer a finals del segle XIX, va fer aquestes recerques de melodies, les va reimpulsar, i realment és això, a l'època de la Renaixença, tot això es va tornar a cantar, es va tornar a popularitzar, i després amb el moviment coral català, amb la Federació de Corals, amb els cors de claver i tot això, doncs també hi van posar a partir dels anys 60-70 i van tornar a fer un altre impuls. Estem al 2026, doncs ho hem de tornar a impulsar, i aquest va ser el nostre motiu.
11: Precisament vostè durant el concert explicava que aquestes cançons s'han anat transmetent a través del boca a orella, d'anar-les cantant, i vosaltres les heu cantat avui. La gent les cantava també. Què significa per vosaltres que el ple 2026, com expliques, el casino l'ompliu encara, en plena festa major, i sigui un punt de trobada?
12: Nosaltres, a veure, com a coral, ja des de fa molts anys, ens plantegem això. A cada concert, tant el concert de la festa major tradicional com el concert que acostumem a fer també per Sant Esteve, de fer alguna cosa, preparar uns programes que siguin temàtics. I aleshores, el fet de que això sigui temàtic ja ha creat en el públic de Sant Andreu aquesta una mica la intriga, no? A veure aquests de la coral què ens faran ara. I com que normalment guardem bastant en secret fins a última hora què és el que sortirà, doncs és això, és una mica la intriga i el joc aquest que tenim, la coral, amb tota la gent del poble.
11: A més, hem pogut veure com heu combinat el cant grupal amb cants individuals que han sortit algun dels integrants. Com heu preparat això? Perquè heu escollit aquests determinades persones perquè cantin individualment?
12: Això jo ho vaig plantejar com una cosa. A veure, si això són cançons tradicionals que es cantaven només normalment, clar, els avis de les cases, ho cantaven pels seus fills, pels seus nets, perquè ho aprenguessin, és evident que ho cantava una persona. Nosaltres som una coral, el que no podem fer és cantar tot el concert que cantem d'una en una, això no seria un concert de coral. Però sí, com a mostra sí tenia la imatge aquesta, que és una persona que canta la tonada aquesta, i aleshores el que vam fer és això, voluntàriament, bueno, una mica a vegades algú voluntàriament una mica obligat o una mica espitxat perquè cantés. No, però de seguida van sortir voluntaris i ells mateixos es van triar la cançó que volien cantar ells. I així va sorgir.
11: Doncs per acabar, m'agradaria que escollissis una de les cançons. Quina és la que més t'ha agradat? Com l'heu treballat? Com ha quedat? Amb quina et quedaries de totes les que heu cantat?
12: A mi, jo sóc un enamorat perquè ja de petit la cantava i ja també m'agradava, és aquesta, la d'en Pere Gallerí, perquè justament és una cançó d'aquestes que ens relata una història sobre un personatge i explica les diferents etapes o diferents coses que li van passar. I llavors això em diverteix molt a mi, i si hagués de triar-ne una, es triaria aquesta.
11: Bueno, doncs per acabar, si vols desitjar una feliç festa major a tots els santandreuencs de part de la coral Ferran Sors.
12: Bueno, la coral ja ho sabeu, gent, perdoneu-me que us estic tractant de poble, però és que clar, jo ja fa tants anys que em remeno per aquí, quasi aviat hauré de parlar amb l'alcalde perquè em faci fill adoptiu, perquè ja quasi passo més hores en aquest poble, en aquesta ciutat, perdó, no vull faltar ningú, I nosaltres, bueno, això és una cosa que ens agrada, que ens estimula, i que això, i ara preparar el següent repte, que serà el que presentarem el dia 26 de desembre a l'església per celebrar el Nadal.
11: Al llarg del concert, la coral ha repassat diferents melodies conegudes de la tradició popular, oferint una proposta pensada per a tots els públics, una actuació que ha incorporat la música coral a la programació de la Festa Major i que ha permès als assistents gaudir d'una tarda marcada per les veus i les cançons de sempre.
1: I pel que fa a les actuacions musicals, del dissabte, Los 80 Principales, un grup de versions de música dels 80, van actuar a l'Avinguda Constitució a l'escenari central. A la una de la matinada, DJ Beca va ser qui va fer la sessió musical a l'Avinguda Constitució a l'escenari central, però l'Ermita Rock va tornar a la quarta edició amb més força que mai, amb el concert de The Golden Grahams i el concert d'Obús. Abans, això sí, DJ Qui Sierra, excompany de Ràdio Sant Andreu, va oferir una bona sessió musical amb les millors cançons del rock.

L'ermita de Santa Madrona es va omplir dissabte de festa major per viure una de les grans cites musicals d'aquesta festa major. La quarta edició de l'Ermita Rock va portar les formacions de The Golden Grahams i Obús, la mítica banda de heavy metal, va estar present a Sant Andreu de la Barca. El seu líder, Fortun, va demostrar que encara està en forma i va cantar les cançons més emblemàtiques de la banda. Entre elles, cançons com Vamos Muy Bien, Dinero, Dinero o Va Estallar el Obús.

Fortu Sánchez, fidel al seu estil sobre l'escenari, va mantenir una connexió constant amb el públic, mentre que les guitarres de Paco Laguna marcaven el so característic d'una banda que continua defensant els seus clàssics amb contundència.

I abans de l'actuació d'Obús, DJ Kiss Sierra va fer acte a l'escenari de l'Ermita Rock fent una selecció musical del millor rock de tots els temps. Després, l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per Brian O'Neill, va fer un repertori de rock clàssic.

0: Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb Brian O'Neill, el líder dels The Golden Grahams, també amb Danny Kinney, el bateria de la banda, i Alex Slim, el baixista. Golden Grahams actuen novament a la Festa Major de Sant Andreu Barca i avui actuen al costat d'Obús. Tenim a Brian O'Neill. Bé, Brian, que suposa actuar de nou en una Festa Major i aquí a l'Ermita Rock?
1: Ho juguem a casa, Jordi. O sigui, estem encantats d'estar aquí de nou i res, amb moltes ganes, veiem que això està rebentat de gent i a passar-nos-ho bé.
0: De quatre edicions de l'Ermita Rock, dues actuen Golden Grahams.
1: Dos de quatre, hem tret un cinc. A veure si traiem el deu.
0: Vau actuar la primera i a... I ara la quarta, no?
1: Sí, la primera, la quarta, i res, amb moltes ganes de que aquest projecte segueixi i que l'Ermita Rock sigui per molts anys.
0: Com està la banda en aquests moments?
1: La banda està ara mateix a punt de sortir a l'escenari, o sigui que està més viva que mai.
0: Bé, estem aquí amb els altres components dels Golden. Bé, com que espereu d'aquesta nit?
2: Bueno, disfrutar, que disfrutin la gent. O sigui, hem vingut aquí a passar una estona, una bona estona.
0: La bateria a punt, no?
2: La bateria finíssima.
0: Fem un altre dels components. Àlex,
3: què tal, com
0: Àlex, de nou aquí a Sant Andreu de la Barca. Bé, què esperes d'aquesta nit i una nit de rock and roll, sobretot?
3: No? I tant, esperem doncs, donar això, un show de rock, tio, que és el que fa falta aquí, que la gent es deixi d'històries i tonteries. Ara veuran una banda cruda, una guitarra, un baix, una bateria, una veu i endavant, i que la gent disfruti. Sobretot.
0: Amb molta força, no?
3: I tant.
0: El fet de compartir amb Obús, Brian...
1: Res, encantat de que hagin vingut de Madrid i això és casa seva, o sigui que un plaer estar amb ells. Vinga.

0: No tot va ser música el dissabte de Festa Major. A les dues de la matinada de dissabte, diumenge, arrencava la 31a edició de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La gent gran nocturna ha tornat a prendre els carrers de Sant Andreu de la Barca amb 61 equips. A motiu de la festa major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat una de les activitats més emblemàtiques que ha tornat a omplir la matinada de dissabte i diumenge de proves, disfresses, enginy i també diversió. Enguany, la gincana nocturna, el tema era la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, que han protagonitzat bona part de les proves. La temàtica ha permès posar a prova no només els coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat d'improvisació dels participants, alhora que han reivindicat elements vinculats a la identitat i patrimoni de la comarca i, per què no, també de Sant Andreu de la Barca. Hem donat una volta per conèixer algun dels grups que han participat a les 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Un dels grups participants, i també comencen a ser ja uns clàssics de la Gincana Nocturna, de Bar en Peor.
1: Pues, com el tema era el Baix Llobregat, van decidir donar-li una volta al tema, que no sigui una cosa típica, i van decidir fer la ruleta de la suerte amb els noms dels pobles del voltant.
0: Bé, veig que cada poble aquí té una puntuació. Collbató 100, a veure, Sant Andreu de la Barca, el bote.
2: Estava clar que Sant Andreu de la Barca havia de ser el bote, i Martorell, la Quiebra. Estava molt clar des del principi.
0: Teníeu molt clar vosaltres de que aniríeu aquest any aquí a la Gincana Nocturna?
1: Sí, la veritat que sí, que ho van tenir clar des d'aviat i van tirar cap endavant.
0: Quant us ha costat fer aquesta gran ruleta que teniu aquí?
2: Molts diners i molt temps.
0: Bueno, sobretot el temps, no?
2: Sí, sobretot el temps i molta currada, moltes discussions, però ha valgut la pena.
0: Doncs aquest any que era la cultura del Baix Llobregat i les tradicions, l'heu donat una bona volta, no?
2: Sí, al final volíem que fos una miqueta dinàmic perquè la gent del poble pogués gaudir del carruatge, de la gincana, i al final jo crec que l'hem aconseguit perquè estan tot el nen jugant i s'ho estan patant pipa.
0: Bueno, veig aquí referències a Montserrat, a la gincana nocturna, Carnestoltes, malalts de festa, vull dir que de la comarca, eh?
1: Sí, hem intentat ficar com a referència una cosa que destacava de cada poble i jo crec que ho hem clavat bastant.
0: Què és per vosaltres la gincana nocturna?
2: El millor de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, la millor festa del Baix Llobregat.
0: Doncs vinga, que rodi la ruleta.
1: Gràcies.
3: Nosaltres anem de supervivientes i anem de Colònia, wey!
0: Bé, l'heu tornat a donar la volta, no?, el tema proposat per la gincana nocturna.
3: Sí, jo és que crec que és una de les millors parts d'això, de no fer un tema tal qual, sinó fer-lo graciós, donar-li una volta, venir de coses que la gent no s'espera. Jo crec que és el més graciós.
0: Jo veig aquí Cripta Mariachi, Cal Mezcal. Com ha anat tot això des que veu proposant al grup la idea o ha anat evolucionant la idea, suposo?
3: Bueno, doncs en aquest cas no, ha sigut bastant unànim de tots. Ens va agradar això, vam tenir alguns altres temes, però aquest va ser el que més ens va tirar i més va fer il·lusió, i vam anar a tota una.
0: Us va agradar el tema de la gincana d'aquest any, o com vam proposar el tema, vau dir, ostres, què farem?
3: Vam dir que està guai, perquè clar, al final això és una cosa de poble, que hem de treballar la gent de poble i tal, i està superguai que sigui del Baix Llobregat, però sí que és veritat que és com, hòstia, què hago jo ara este año?
0: Bueno, supervivientes, que aquest any què? Com ho porteu? Guanyareu la gincana? Espereu algun premi?
3: Home, com a mínim necessitem ja una menció. Portem aquí més de 10 anys fent gincanes.
0: Reivindica tots a la ràdio.
3: Necessitem pujar-nos a l'escenari ja, encara que sigui per una menció, un socorrem. Vamos, que no hi final. Treballem tot l'agost i som persones que treballem. Llavors això es fa cada dia 2 hores tothom treballant i fent coses a casa. Que tenim hasta les mamis trabajando. Les nostres mares ens necessiten també una menció per pujar.
0: Bueno, sí, llavors si us donen una menció i pugeu, les mamis també, eh?
3: Home, clar, tenim que pujar tots els que hem fet.
4: Som la birra de Brian.
5: I anem del Nitbus N50 de Soler i Sauret.
0: Aquest any que la cultura del Baix Llobregat jo crec que és molt necessari, no?, un autobús com aquest.
4: I tant, ens ha portat a tothom del Baix Llobregat, des de Barcelona fins a la resta de municipis, tornant a treballar, tornant de festa, en qualsevol situació.
0: Com va sorgir la idea de fer aquest tema?
5: Bueno, volíem fer com alguna cosa, com que passés una mica per tots els pobles, perquè no ens volíem deixar com cap, per dir-ho així, i al final doncs, vam dir, mira, Soler i Sauret, i a més l'hem modificat amb Giribet, en comptes de Sauret, i és Soler i Giribet. I llavors, bé, té el toc Sant Andreuenc.
0: No, i a més us veig uniformats aquí, com si fossin conductors i conductores de l'autobús.
5: Sí, totalment, o sigui, és... Al final era necessari, no? I vam pensar, potser anem d'algú que va dins l'autobús i tal, però al final vam dir, no, anem de conductors, que el portem nosaltres.
0: Què representava vosaltres la gincana nocturna?
4: És un dels events més importants de l'any a tot el municipi. I reuneix els joves, els dona un motiu per treballar en equip i és especial per nosaltres, sí.
5: Igual, o sigui, al final és tradició, hem fet tant de controls com la gincama des de fa molts anys i al final forma part del poble, molta gent ens enveja d'altres pobles perquè tenim això i és que no ho hem de perdre mai, la veritat.
6: Som les Bragas por el suelo i anem de la cuina tradicional del Baix Llobregat.
0: I amb aquesta cuina què tenim per aquí? A veure, explica'ns, bueno, què heu cuinat?
6: Tenim aquí, bueno, tu l'escalivada, el melimató, carxofes, pa amb tomàquet, jo vaig de botifarra amb mongetes, després tenim crema catalana i per allà tenim cargols, cuiners, calçots i, bueno, hi ha alguna cosa més.
0: O sigui, cadascú del grup representa
6: un plat
0: típic del Baix Llobregat, no?
6: Sí.
0: Ha estat molt difícil posar-vos d'acord per buscar el tema o no?
6: Bueno, una mica, va costar, sí, perquè no sabíem què fer.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Passar-ho superbé i gaudir molt.
7: Mira, som Gym Toys i anem del Nenc de Castefa. Del Nenc de Castefa.
0: Ah, això fa un temps, eh?
7: Sí. Fa temps, del programa de l'Andreu.
0: Ha costat molt buscar el tema aquest o no?
3: No, perquè tenim la broma de fa temps.
7: Mira, tenim la broma de fa molt temps, però va costar una mica perquè aquest any el tema és una mica enrepassat. Però, aquest any l'hem currat.
3: Hem decidit bé, la verdad.
0: Crec que hi haurà més d'un nen de Castefa en aquesta gincana.
7: Jo crec que anirà uns quants nens.
3: Un mes.
0: Heu portat en secret el tema de la gincana?
8: Sí.
0: I com manteniu aquest secret? Ho reuniu en algun lloc en privat? O...
8: No sé. Ha costat.
7: Hem fet tot per WhatsApp. I no hem pujat ninguna foto a l'Instagram del carro ni res. Era tot secret.
0: L'enemic no s'ha de donar pista.
7: No guanyarem, però ho passarem superbé.
0: Això és important. Què espereu vosaltres de la gincana nocturna?
8: Uf, passar-ho bé i estar tots junts.
7: Estar tots junts, fer poble, que és el que ens agrada, i passar-ho superbé.
3: La missió d'avui és sobrevivir.
0: I el nen de Castefa tenia una frase que deia, no? No sé si la podeu dir. Vinga, va, 1, 2, 3.
7: La vol. Què passa, nen?
6: Som la Birra Esvella i anem de la perifèria del Baix Llobregat, que és la perifèria. Llavors, anem de Peres, que està muntant la fèria de Sant Andreu, que és la tradició més bonica que hi ha.
0: Quant de temps heu estat per donar-li la volta per fer aquesta disfressa?
6: Mira, se'm va acudir la idea el mateix dia de la reunió, perquè van nomenar alguna cosa de la perifèria del Baix Llobregat, no? I jo vaig dir, perifèria! O sigui, sempre li donem aquest doble sentit nosaltres.
0: Sou la Birres Velles, ja sou un d'aquells grups emblemàtics de la gincana nocturna, i a més, heu utilitzat aquí el pop de la fira, que també surt en el cartell de la festa major. No sé si això ho heu fet per veure si tenia algun vot més.
6: Va ser pura casualitat, o sigui, vam fer ja el pop, l'atracció de la fira, i després vam veure el cartell i coincidia i ens va fer moltíssima gràcia. I bueno, també portem la barca, que és la típica barca que surt aquí al poble també a la festa.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
6: Doncs molta diversió, gaudir i si pot ser guanyar alguna coseta.
0: A veure, no?
6: Sí, ens agradaria. Portem gairebé 15 anys nosaltres fent la gincana.
0: Però heu guanyat algun any?
6: Hem guanyat disfressa, mencions, però...
0: Voleu més.
6: Volem fer podi. Clar.
0: I que la perifèria també existeix.
6: Totalment. I és el millor que hi ha.
0: Gràcies.
6: La birra és vella. La birra és vella.
0: Som a Grup Diabòlicos i nosaltres anem d'una església. Per què? Perquè els pobles del Baix Llobregat hi ha alguns que s'anomenen amb Sant Andreu, Sant Vicenç... Llavors... Els que anem disfressats de sants, anem blancs. Els altres pobles, que no tenen el sant a davant, van de diables, en aquest cas. Molt difícil trobar aquest tema?
9: Bueno, vam barrejar bastants temes, però al final vam decidir aquest. Vull dir, tampoc va ser una matada de pensar en quant al nom i al... Bueno, i el tema d'aquest any, però sí que és cert que la temàtica d'aquest any era una mica difícil per trobar un tema que ens agradés a tots.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
9: Pues passar-s'ho molt bé, acabar-la, perquè hem tingut sort de que som un grup que portem anys fent-la, però sempre hem entrat per sorteig, i aquest any volem assegurar la nostra plaça per l'any que ve. O sigui que fer totes les proves i passar-s'ho molt bé.
10: Pues yo soy Daniel, estoy en el grupo de Ceda el Vaso y vamos de periferia y hemos hecho la típica paradita de pescar patos íbamos de feriantes.
0: Bueno, a més aneu ben vestits, eh?
10: Sí, la abuela ha tenido mucho que ver. Somos una familia de primos, entonces la abuela se ha pasado cosiendo y asesorando a todo el grupo para hacer los chalequitos.
0: ¿Qué espereu d'aquesta gincana nocturna?
10: Darlo todo, pasarlo muy bien. Es nuestra primera gincana como grupo. Y si se puede ganar, pues se gana.
0: ¿Debuteu aquest any?
10: Debutamos.
0: Moltes ganes.
10: Muchísimas. Y si conseguimos algún premio, la abuela sube al escenario el domingo por la noche.
0: Per tant, queda clar això, eh?
10: Sí, sí.
6: Nosaltres som Limoncello García, és el nostre quart any participant i anem de Molins de Rei, o sigui, els Reis dels Molins.
0: Sí, molt bé, no?
6: Això mateix.
0: Com ha estat el procés d'elaboració d'aquesta idea, d'aquesta disfressa?
6: Ha estat molt bé, la veritat. Molt entretingut i ens ho hem passat molt bé. El millor, el més difícil és convèncer a tot l'equip de 17 persones que som de fer una única temàtica, però després el fer el carro és una mica complicat perquè si hi ha gent de vacances, si hi ha gent una mica ocupada, doncs ens hem de tornar, però bueno, al final ha sortit molt bé i estem molt orgullosos.
8: Són males dades per fer la...
6: Però bueno. El carro.
0: Passa que no sé si us dieu Molins de Rei i la gincana és de Sant Andreu de la Barca, no sé
6: no,
0: si això es pot...
6: No, és el Baix
0: Llobregat. Ja, però clar, la gincana és aquí...
6: Bueno. Volíem anar-nos una mica més lluny a fer una miqueta de turisme pel Baix Llobregat.
11: Exacte. Som Patrulla Cochina i anem de la nova colla de Capurossos, l'André i el Quim, versió Choni i Cani.
0: Ha estat complicat buscar aquest tema, donar-li la volta?
11: Molt, molt. Pues són moltes hores de treball, sobretot la disfressa, és molt, molt difícil, però bueno, ha valgut la pena.
0: Bueno, veig aquí uns capurossos molt elaborats, eh?
11: Sí, sí, són moltes, moltes i moltes hores de treball, tota l'estiu treballant.
0: A tothom treballant...
11: Bueno, algunes. Algunes més i altres menys.
0: Què espereu d'aquesta gincana nocturna?
11: A veure, nosaltres esperem guanyar millor disfressa un altre cop.
0: Ja vau guanyar l'any passat.
11: Volem la segona i la tercera també, si es pot. Sí? Sempre hi anem per tot.
0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, 31a edició, enguany la cultura i les tradicions del Baix Llobregat com a tema principal. Els grups han realitzat les proves durant tota la matinada, de dissabte a diumenge.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge va arrencar la Festa Major amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb un rocòdrom, una cursa de cavalls, jocs gegants i també va haver un espai per a nadons de 0 a 3 anys i també l'espectacle Piu Piu per als més petits de la casa. A les 11, missa solemne de Festa Major amb motiu de la festivitat de Sant Llop. La celebració de la missa solemne de Festa Major va comptar amb la participació de la coral Ferran Sors i va predicar l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia. I durant la cerimònia també es va cantar l'himne de Sant Llop. A 11:45 arrencaven les sardanes amb la Copla Mediterrània a la plaça Font de la Roda. I a les 5, el Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, organitzat per l'Esquinita del Mojito. Del Tardeo Cubano passem a la tercera edició de l'Street Fest, que es va celebrar al Parc Mariana Pineda. Un Street Fest on en aquesta ocasió es podia personalitzar una taula de skate, un taller de grafitis, i també es va continuar amb millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es van realitzar diverses activitats adreçades als joves. I per als més petits, a les 7, a la Festa Major Petita, el petit circ de Messier Moustache al Parc Central. I a les 7, sessió de Zumba a la plaça Federico García Lorca en Zumberos del Parc. Activitats en ple carrer en la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i a 11:15 del vespre es lliuraven els premis de la 31a edició de la Gincana Nocturna. El grup en la birra de Brian ha guanyat la gincana nocturna 2026, una gincana nocturna només decidida per mig punt. S'han proclamat campions amb 119 punts, només mig punt més que Ceda el Basso i un punt per davant de Junganissa Racing Team. Un total de 61 grups han participat a la 31a edició de la gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, dedicada en aquesta ocasió a la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. Com dèiem, les calculadores han hagut de treballar, ja que la birra de Brian ha sumat 119 punts davant dels 118,5 de C del Passo, el segon classificat, i els 118 de Junganissa Racing Team, que han completat el podi. Altres premis de la 31a edició de la gincana nocturna: el premi de No Soy el Stripper, que ha aconseguit el premi a la millor disfressa en la seva caracterització de senglars. També un altre premi important, el del millor carro, ha estat per Barceló Ron Club, en aquesta ocasió amb una excavadora molt gran i funcional, una complexitat tècnica que connectava aquesta temàtica del Baix Llobregat amb el passat treballador industrial també de la comarca. Hem pogut parlar amb els diferents guanyadors de la 31a edició de la gincana nocturna. Guanyadors de la gincana nocturna 2026, sí. La birra de Brian. Veig aquí que portes una samarreta logotipada, sí, amb l'eslògan del grup. Com has viscut aquesta gincana nocturna i després de sentir el nom de la birra de Brian com a guanyadors de la gincana nocturna?
13: És increïble. Ha sigut una edició espectacular, ha sigut molt divertida, molt dinàmica. Ens ho ha passat molt bé, ens hem mullat molt. Ha sigut molt competitiva, ha anat a mig punt amb el segon, mig punt, un altre mig punt amb el tercer. Part de nosaltres no s'ho creia, però al final doncs ha sortit bé, o sigui que estem supercontents.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana nocturna d'aquest any?
13: Ostres, el ritme ha sigut molt frenètic, ningú ha parat, ha sigut molt divertit, el bon rotllo de la gent, la participació a Instagram, les nits prèvies, ha sigut en conjunt espectacular.
0: Segona posició per al grup C del Basso, primera participació de la gincana nocturna. Veu dir a l'entrevista a la ràdio el dia abans de que si guanyàveu l'àvia pujava a l'escenari i ha pujat a l'escenari.
10: Ha pujat, ho hem aconseguit. No teníem expectatives perquè era el primer any com a grup. Jo en concret portava 10-12 anys participant i aquest any volíem fer un canvi, provar, tots els cosins podíem participar junts i de cabeza... i pues de sorpresa segundos.
0: I la invinent és, no?
10: Sí, si tots els cosins poden, doncs pues del tirón, sense pensar-ho.
0: Què és el que més t'ha agradat a la gincana?
10: Les ganes, compartir-ho amb la família. Estàvem la meva mare, les meves tietes, l'àvia, tota la gincana fins a les 8 del matí acompanyant el grup i el moment èpic va ser l'àvia tirant un flam a una de les proves que lo clavó.
0: Junganissa Racing Team, ja és un grup ja que comença a ser un clàssic ja la gincana nocturna, tercera posició, a mig punt del segon i a un punt del primer, quasi, no?
14: Quasi ho teníem, però bueno, estem molt contentes de poder compartir podi avui amb ells, era el que buscàvem, hem tingut un moment de por amb la mansió, però pensem que ha sigut una brometa de l'organització i estem molt contentes de poder gaudir aquesta medalla amb ells.
0: Com ha anat tot?
15: Doncs molt bé, la veritat que les proves han sigut superdivertides, ens hem vist bastant forts i bastant entregats amb totes, i la veritat és que és un goig tornar a participar cada any amb això.
0: La imminent més, no?
15: Home, i tant! Fins que comencem a ser old Ganissa.
14: Sí.
0: Millor carro, Barcelona Ron Club, portava una excavadora. Com ha estat el muntatge d'aquesta excavadora? Perquè era espectacular, tenia moviment...
16: Bueno, ha sigut un mes de molt curro, perquè al final volíem que la mecànica del braç pugui fer-se funcionar, i bueno, es pot veure que amb il·lusió i amb ganes es pot guanyar, perquè realment som un grup jove amb pocs recursos i bueno, ho hem fet molt bé.
0: Teníeu competència en carro, eh? Hi havia una ruleta de la fortuna molt gran.
16: Sí, no, de veure en peor, ja sabem que és un grup molt, molt gran. A més, porten molts anys que guanyen aquest premi. Però, bueno, estem molt, molt il·lusionats.
0: Finalment, la millor disfressa, No Soy el Stripper, que anàveu de port senglars, molt i molt original.
17: Home, com sempre, intentem donar-li un punt. Jo, mira com estic, la meva veu està totalment afònica. Això significa...
0: Com cada any, eh?
17: Com cada any, perquè això significa que ho donem tot, a totes les proves, i sobretot en tot aquest procés d'equip i de fer memes i de treballar en grup i de, sobretot, parlar amb la resta dels equips i de gaudir i de ballar.
0: I sobretot un tema de la gincana, cultura, tradicions del Baix Llobregat, vosaltres li doneu no la volta, sinó 4 o 5 voltes i aneu de port senglars.
17: Home, va ser una gran polèmica parlar i un debat de què aniríem, no? De si li donàvem una volta al nom, el que fos, però vam dir quina és l'altra població que hi ha molta a tot el Baix Llobregat, doncs els ports senglars, i amb la pesta porcina és que totalment actualitat.
0: Dediqueu el premi als porcs senglars?
17: Dediquem el premi als porcs senglars, a la pesta porcina i a tot el que faci falta.
0: Gràcies. La valoració per part de l'organització de la Gincana Nocturna 2026 ha estat molt positiva. N'hem parlat amb el regidor de Joventut, Javi Romero. 31a edició, 61 grups participants, més de 20 grups han acabat totes les proves. Satisfets?
18: Moltíssims. Cada any sembla una edició millor, sobretot perquè els grups estan tan implicats que es demostra després, com hem comentat, a les puntuacions, ja que 44 grups han completat la gincana amb èxit. Això només ens empenya a continuar fent-la créixer, perquè veiem que la rebuda dels grups és boníssima, així que endavant.
0: Les proves que han hagut de fer aquest any, quines proves han fet?
18: De tot, algunes tradicionals com els llançaments de flam o les pistes americanes en plàstic relliscós, però hi ha hagut també molta inventiva. S'han hagut de ficar dins d'un contenidor d'escombraries a memoritzar-se el mapa de la comarca. Proves de tot tipus que el que fan és intentar que la victòria sigui molt transversal.
0: Un encert ja de l'any passat, el tema dels colors, d'ajuntar els grups en diferents colors, això ha estat un encert. S'ha vist en el pregó, s'ha vist durant tota la setmana amb les diferents activitats que s'han fet i també s'ha vist avui aquí.
18: Doncs sí, el que busquem és fomentar aquesta cohesió, aquest sentiment de pertinença, que els grups no només competeixin, sinó que es coneguin i siguin amics. I això, com dic, són aspectes que només fan que sumar a que la gincana doncs, sigui una tradició per tots els joves de Sant Andreu.
0: En el seu discurs, agraïment a molta gent, a molts voluntaris que hi participen i que gràcies a ells també es fa aquesta gincana.
18: Efectivament, ves que la gincana mou un ventall de personal increïble i la gran majoria d'aquest personal és voluntari, que ho fa perquè s'estima la gincana, des dels controls que ideen les proves i les fan possibles, com les persones que preparen les botifarres, són persones que altruistament donen el servei del dissabte, la festa major de la seva ciutat, per donar continuïtat a aquesta activitat.
0: Què té la gincana nocturna?
18: És que no ho sabem. Ningú sap, crec, una màgia que és innata a la nostra ciutat, que és només nostra i això doncs fa que sigui or.
0: Valoració de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca. Tornem a recordar el palmarès d'aquesta Gincana Nocturna. La Birra de Brian han estat els guanyadors en segona posició i només per mig punt C del Paso, la primera vegada que participen en la Gincana, i tercera posició per Junganissa Racing Team. Després, pel que fa a la millor disfressa, ha estat per No Soy el Stripper, que anaven de Port Senglars, i el millor carro, Barceló Ron Club, amb una excavadora espectacular. Les activitats de diumenge van finalitzar a les 11 amb el concert d'Encanto del Loco, un grup a tribut al grup del Canto del Loco de Dani Martín.

Encanto del Loco va portar els grans èxits del Canto del Loco a la Festa Major. La banda tribut va fer reviure a Sant Andreu de Barca algun dels himnes més populars del grup, liderat per Dani Martín. I a la una de la matinada, el torn de les Caipirinhas, un grup de versions, un grup, una banda femenina que va posar punt i final dels actes del diumenge de la Festa Major 2026.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els actes de dilluns de la Festa Major van començar amb la Festa Major petita al Parc Central, la Festa de l'Aigua i de l'Escuma. Després d'uns anys de sequera, finalment es va poder recuperar aquesta activitat. A Ràdio Sant Andreu va valorar les diferents activitats de la Festa Major petita amb la regidora adjunta a Cultura, Anna Serra.
2: Una valoració molt positiva, com sempre, la Festa Major petita de Sant Andreu de la Barca no defrauda. Estem aquí amb multitud de famílies, malgrat la calor, que ha fet molta calor tots aquests dies, però tot i així les famílies ho tenien clar i no s'ho han volgut perdre, perquè saben que aquí troben una oferta variada d'activitats pels més petits i no tan petits, també, de diferents estils, ja siguin jocs més de moviment, de nadons, i avui, per exemple, també doncs, jocs d'aigua, que hem agraït moltíssim per acabar la Festa Major doncs, una mica refrescats.
1: Uns jocs d'aigua que s'han recuperat. Hem passat anys de sequera, aquest any no tenim sequera, afortunadament, i s'ha pogut realitzar doncs, una d'aquestes activitats molt esperades, no?
2: Molt esperades, molt demanades també, i tan bon punt s'ha pogut, doncs amb tota la responsabilitat les hem recuperat i esperem que hagin vingut doncs, per quedar-se.
1: Hem tingut activitats, per exemple, musicals, el Folk Kids, en Pep López, espectacles de circ, contacontes, com l'espectacle Piu Piu per als més petits. Per tant, hem tingut de tot aquí.
2: Hem tingut de tot i, a més, activitats que han gaudit tant els més petits com els més grans, ja siguin les activitats musicals com l'espectacle més teatral, que agrupa des d'infants de primeres edats fins als avis i àvies que venien acompanyant els nets, i això és molt bonic, no? Veure com tota la família es retroba i gaudeixen plegades de les activitats que nosaltres programem amb tanta estima.
1: Una de les coses que s'ha tingut en compte en aquesta Festa Major petita és un espai dedicat a nadons de 0 a 3 anys. També han de tenir el seu espai.
2: I tant, han de tenir el seu espai, ha de ser un espai segur, un espai controlat, un espai que les famílies també demanen i que necessiten, perquè necessitem socialitzar entre iguals i compartir moments de joc que també són aprenentatge, i per tant sempre prioritzarem a aquesta franja d'edat.
1: Anem ara a l'inici, al pregonet de Festa Major. Enguany hi ha dues entitats que celebren el seu desè aniversari, com som la colla castellera de la DROC, els més petits van ser els protagonistes, o els Sous de Drac, el grup de percussió de la colla de Diables, que també celebra el seu desè aniversari. Sempre es busca doncs, aquesta celebració especial per fer el pregonet.
2: I tant, els més petits són protagonistes també i troben el seu espai. No podíem tenir tampoc millors pregoners. Jo aquestes entitats doncs, les porto molt, molt al cor. I bé, van fer un magnífic pregó des del seu presentador, que també ho va fer espectacular, fins a tots els nois i noies i nens que van participar del pregonet.
1: La Festa Major petita ha arribat per quedar-se, no?
2: Ha arribat per quedar-se i la tindrem molts i molts anys i cada vegada millor i amb noves activitats.
1: Tenint en compte també la ubicació al Parc Central, on també ofereix diversos espais d'ombra, que tal com hem tingut les temperatures en aquesta Festa Major també s'ha agraït, no?
2: I tant, el Parc Central és un espai que ara mateix ens va molt bé per ubicar totes les activitats per la infància, perquè, com bé dius, doncs, ofereixen espais d'ombra. Tot i així, també, properament tindrem un parc central molt millor, renovat, que oferirà uns espais que seran molt més dignes i que ens permetran també millorar les propostes que portarem per les properes edicions de la Festa Major petita, entre d'altres activitats que tindrem l'oportunitat de portar aquí al Parc Central.
1: Si haguéssim de definir la Festa Major petita amb tres paraules...
2: Uf, és complicat, eh? Però la Festa Major petita és diversió, és alegria i és família.
1: Les valoracions sobre la Festa Major petita d'Anna Serra, regidora adjunta a Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I a les 6 de la tarda, a l'esplanada del Mercat Setmanal, va arrencar una nova edició de les Calacaixes. Paula Sors, de 12 anys, s'ha enfilat fins a les 32 caixes i ha conquerit l'Escalacaixes 2026. A només 12 anys, com dèiem, Paula Sors s'ha proclamat la guanyadora de l'Escalacaixes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca després d'aconseguir enfilar-se fins a 32 caixes. Adri Díaz, amb 27, està el segon classificat en una de les activitats més espectaculars de la programació jove. Caixa a caixa i cada vegada més amunt, l'Escalacaixes ha tornat a desafiar l'equilibri i també els nervis dels diferents participants durant la Festa Major, una activitat en què la concentració és tan important com la força. El funcionament de la prova és aparentment senzill. El participant comença sobre una caixa i progressivament n'ha d'anar col·locant més sota els seus peus fins a construir una torre cada vegada més alta. L'objectiu és aconseguir apilar i superar el màxim nombre de possible de caixes sense perdre l'equilibri. N'hem parlat amb Paula Sors, com deien, de 12 anys, que ha estat la guanyadora d'aquesta edició apilant 32 caixes.
3: Has pujat 32 caixes, com ho has fet?
4: Mantenint l'equilibri i molt concentrada.
3: Fas castellers o quina activitat fas?
4: Fa poc vaig deixar gimnàstica artística.
3: Ah, jo crec que això t'ha servit, no?, per anar pujant escala a escala, caixa a caixa, no?
4: Sí.
3: Com anaves pujant les caixes, què anaves pensant? Quina tècnica has utilitzat? Perquè, clar, has d'estar molt, molt concentrada.
4: Has de mantenir el cos endavant i, no sé, pujar amb els braços, sobretot.
3: T'hem vist pujar i no t'hem vist gens nerviosa, eh?
4: Bueno, des de dalt pensava... Em queden poques.
3: Per què et vas decidir apuntar-te a l'Escalacaixes?
4: Perquè l'any passat el vaig fer i vaig quedar bé i em va agradar. I he vist una a casa aquí i pues, he dit, va, m'apunto.
3: Quantes vas fer l'any passat?
4: 19.
3: 19, i aquest any 32.
4: Sí.
3: Pràcticament gairebé acabes amb les caixes que hi havia aquí, eh?
4: Sí.
3: Quants anys tens?
4: 12.
3: Tu saps que aquí han participat gent que formen part de la colla castellera, d'altres que fan muntanya, i tu has pujat 32, eh? Has superat, eh?
4: Sí.
3: Gràcies.
4: De res.
1: Paula Sors, com dèiem, amb 12 anys, guanyadora de l'Escalacaixes 2026, va apilar 32 caixes. El segon classificat, Adri Díaz, que debutava a l'Escalacaixes de Sant Andreu de la Barca, va aconseguir apilar 27 caixes i va acabar segon.
5: Mira, ha sigut el primer any i m'ha agradat molt perquè no pensava que pujar tant i mira, al final, de moment segon, no? I l'any que ve, doncs, ja, millor i més.
3: Què es necessita per participar d'aquesta activitat? Quina creus que és la clau?
5: La clau és l'equilibri, no posar-te nerviós i equilibri, més que força o alguna cosa, però equilibri.
3: A mesura que van pujant les caixes, comencen les tremolors?
5: Sí, jo penso que sí, perquè jo no he començat molt bé, però al final he agafat una dinàmica que, mira, al final he pujat bastant.
3: No s'ha de posar nerviós, ai, tenir una certa tècnica, no?
5: Sí, sí, sí. I ja està, i cap amunt.
3: Bueno, et veig aquí observant a tots els que van pujant. No sé si vas agafant ja idees de cara a l'any vinent, que dius que l'any vinent tornaràs.
5: Sí, sí, l'any que ve estaré aquí.
3: Tu havies fet alpinisme, havies fet muntanya, no?
5: Sí, havia fet escalada. Bueno, faig escalada, sí, sí.
3: Home, això també ajuda, no? Aquí també hem vist gent del món casteller que diuen que, sí, que aquesta activitat els hi va molt bé.
5: Jo pensava que sí, que els de castellers me guanyarien, però bueno, aquest any no ha sigut així.
1: L'Escalacaixes 2026 s'ha tornat a posar a prova els diferents participants, una prova, com dèiem, que desafia l'equilibri i també els nervis dels diferents participants. Més d'una vintena de participants en aquesta edició.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els joves van poder finalitzar la Festa Major amb un tardeu jove a Villa Maria.
6: El Tardeo Sant Hilari ha celebrat la seva segona edició per la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa de l'agrupació de joves de la ciutat ha tornat a oferir una tarda festiva marcada per la música i la participació, confirmant així la bona acollida d'una proposta que es va estrenar l'any passat. La presidenta de l'agrupació, Anna Rodríguez, ha remarcat la importància de tenir espais d'oci fet per joves i per a joves.
7: Des de l'any passat vam voler que la nostra representació a la Festa Major fos diferent. Vam deixar de fer la nostra estimada barca, que sempre la portarem al cor, però se'ns estaven una mica allà de mans, hi havia moltíssima assistència i entre tot el grup de voluntàries, encara que fem una feinada increïble, doncs ens estaven veient una mica superades i hem decidit per optar per una cosa més relaxada, també una mica més nostra, aprofitar també com tota l'auge dels tardeos i vesprets i tot això, i intentar fer pues, alguna cosa el dilluns de Festa Major, que sempre faltava com un punt de cosa jove.
6: Doncs en aquest sentit, és el segon any que el feu. Com va funcionar el primer any?

0: Llavors ha de buscar la seva parella. Llavors, quan es troben, han de venir a la barra i tenen una tirada a la ruleta.
1: Vale, en aquesta ruleta què ens podrà tocar?
0: Doncs és de consumicions, fer unes proves, crec que hi ha quiebra també i alguna sorpreseta més.
1: O sigui, quiebra vol dir que et quedes sense res?
0: Sí, mala sort.
1: I el millor premi?
2: La consumició, no?
0: La consumició, jo crec, sí, sí.
1: Després també repetiu amb el mateix grup de música?
0: Sí, aquest any tornen a venir Xivarri, bueno, el grup de Xivarri. És un grup de rumba, de música en acústic, toquen versions de tot tipus. La gent els va agradar moltíssim l'any passat i hem decidit per optar doncs, aquest any també per ells.
1: L'any passat, Sant Hilari es va estrenar amb un format que era així, amb una, com una espècie de sant. Aquest any heu canviat, ja no és res a veure amb els sants, és com uns dibuixos animats. Es pots explicar aquest canvi?
0: Bueno, o sigui, al final, com el nostre local pues, està a Villa Maria, que és una casa pues, emblemàtica de Sant Andreu, que té pues, molt a veure amb les monges, pues, volíem com aprofitar també el Sant Hilari pues, d'acabar-te la beguda, i li hem donat com un toc potser una mica més juvenil i més dels 2000, com són els Padrinos Mágicos.
1: Després, per què és important tenir espais com aquests on el jovent es pugui trobar a Sant Andreu de la Barca, no només en el marc d'oci nocturn, sinó també fer coses per les tardes i tenir un espai on trobar-se?
0: Doncs, bueno, nosaltres des de la grupa sempre intentem pues, això, animar el jovent a participar de forma activa, no només des del el consum no, d'oci nocturn, com bé has dit, sinó també doncs, aprofitar per trobar-se en altres espais pues, més assemblearis, més horitzontals, que tothom que vingui aquí pugui dir la seva, no? En plan, per això aquest any hem tornat a fer això de la lona. L'any passat Creepy Crew va portar una lona i tothom va com signar. I va ser molt guai. I els vam dir, buah, que aquest any tornem a portar una lona i que tothom ens deixi com algun missatge, en plan, pues, per què t'estimes la grupa o què hem de fer a la grupa, que tothom pugui dir la seva i participar i que la grupa pugui continuar creixent, no?
1: Quins van ser els missatges que es van recollir aquí? Alguna així que destacaries que es va repetir més?
0: No ho sé, la gent ja anava amb les parides, amb els piques entre grups de gincana, però bueno, vale, això vale. També fa caliu i fa que doncs, sigui una nit bastant especial, perquè al final és com, vale, ahir va ser entrega de premis i avui com tornem a parlar, en plan, no volem que s'acabi la festa major.
1: En aquest sentit, també el fet que hi hagi la gimcana tan a prop d'aquest tardeo ajuda a que s'ompli, no? M'imagino.
0: Sí, la veritat que tots els grups de gimcana ens han anat com penjant la publicació que vam fer per promocionar aquest esdeveniment i creiem que la resposta serà com bastant positiva per part dels grups de gimcana i això, convidar pues, els 61 grups, em sembla que érem aquest any, a que vinguin i participin en aquest dia.
1: Per segon any consecutiu es torna a apostar pel grup de versions en acústic Xivarri. Amb aquesta segona convocatòria, el Tardeo Sant Hilari comença a consolidar-se com una de les activitats que formen part de la programació festiva de la ciutat. La jornada ha reunit així nombrosos participants per compartir una tarda d'ambient festiu i continuar gaudint de la festa major.
3: A les 8 de la tarda de diumenge es va poder veure la pel·lícula Balandrau ben salvatge en el casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I la música va ser protagonista en el final de la festa major amb el grup tribut de Fito i Los Fittipaldis amb el grup Fitos i el Fittipaldi. Vam poder parlar amb ells.

0: El grup en tribut a Fitos i el Fitipaldi ha posat la banda sonora al final de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. El grup ha tornat a la ciutat 5 anys després de la seva primera actuació per oferir un recorregut per alguna de les cançons més conegudes de Fito i Fitipaldis. Cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions han servit per acomiadar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Fitos i el Fitipaldi han protagonitzat el concert de Cloenda amb un repertori dedicat única i exclusivament a la trajectòria de Fito Cabrales i la seva banda. Era la segona vegada que actuaven a Sant Andreu de Barca. La primera va ser l'any 2021 en unes circumstàncies molt diferents, marcades encara per les mesures derivades de la pandèmia. Aquell concert es va viure amb el públic assegut, cadires i mascaretes, tot el contrari del concert que s'ha viscut aquest dilluns a Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb el cantant de Fitos i el Fitipaldi, Francesc Bach.
1: Segona ocasió, i recordo la primera, ho estàvem parlant fa poquet tu i jo, que va ser justament després de la pandèmia, i recordo amb unes ganes impressionants, que anaven sentats amb cadires, no?, en aquella època, però bueno, ja es podia treure la mascareta i ja sortien de, diguéssim, a l'horer un poquito de libertad, no?, que ens feia falta.
0: Bueno, avui jo crec que la gent sí que podrà ballar, eh? Avui no hi ha...

0: en restriccions, per tant, avui molt bé. Veu començar amb el tribut l'any 2009, ja porta uns anys, no?
1: 17 anys ja són, 17 anys. Vam començar el 2009, i, hòstia, ja ha costat moltíssim, però ara mateix som una família. Estem aquí amb l'Albert Formatge, que s'està gravant, amb tots, el Jorge Carrasco, bueno, al final som una família.
0: Com sorgeix, a fer un grup tribut a Fito?
1: Mira, sincerament, jo no volia fer ningú tribut. Jo vaig agafar una època que les cançons de Fito a mi m'identificava molt amb elles, i les cantava perquè a mi m'agrada cantar cançons que m'agraden. I aquelles, en aquell moment, a mi m'identificaven moltíssim. Vaig començar a cantar, la gent li va agradar moltíssim. Vaig fer un dia un concert només de Fito, de cançons de Fito, que no estava tan de moda els tributs en aquella època, eh? Havien alguns però poquets. I va venir la productora i em va dir, tio, et vull agafar per la nostra productora, i allà va començar tot. De tenir 3 bolos a l'any a tenir 70. Vull dir que imagina't.
0: Déu-n'hi-do, més vens acompanyant-te d'una bona banda, eh?
1: Bueno, la millor banda. O sigui, no només banda com a professionals, com a músics, sinó com a persones, vull dir, impressionant.
0: Quan una banda tribut afronta un tribut a un grup, en el teu cas de Fito, què és el que busques? Intentar semblar-te al màxim o intentar també alguna cosa teva?
1: Jo, mira, aquí la primera part de Fito sí que anava molt, igual que Fito, amb les ulleres, amb la perilla, les d'això. Ara vaig molt al meu rotllet, perquè jo crec que sí que està molt bé la imatge, però al final el que hem anat fabricant més, per dir-ho d'una manera, és la nostra identitat, el nostre sello. Vull dir, fem un show que és cançons de Fito, però amb el nostre sello.
0: Quina és la cançó que no pot faltar mai amb els dos concerts?
1: Hòstia, Soldadito Marinero, vull dir, aquesta és... Hi ha moltes, però Soldadito Marinero per mi és el hit dels hits, vull dir, la gent se les coneix, tothom se la coneix, aquesta cançó, totes les edats.
0: Lo bo és agafar un grup que tingui moltes cançons i que formen part de la gent, no?
1: Hòstia, jo vaig començar amb Fito, que tenia les típics hits, però és que el tio no ha parat de fer discos, i cada disco ha sigut millor i amb bones cançons, vull dir que, hòstia, tenim repertori per donar i per vendre, com aquí que dius, saps?
0: Saps si el Fito t'ha escoltat alguna vegada?
1: Sé que el Fito m'ha escoltat alguna vegada. De fet, em va escriure personalment ell, i vam estar parlant, i amb el Jordi Ramada he parlat molt, amb el Enrique Cabrales parlo moltíssim amb ell.
0: Per tant, això sí que és bona notícia, no? Suposo que per tu és un orgull, no?
1: Home, un orgull, perquè tal com està això avui en dia, fixa't que no es veu, però hi ha molts haters, per dir-ho d'una manera, que està a la moda aquesta paraula. A mi m'escriuen molta gent rabiosos perquè fem un tribut a Fito. Igual que tinc amics que s'adrien els de, bueno, un munt de Catalunya, els d'U2, tots aquests tributs, el de Coldplay, són molt amics meus, i també s'escriuen, però escolta'm una cosa, al final són com les orquestes, no? O sigui, al final que fem cançons, jo vaig fer els tributs sense... No volia guanyar-me la vida, jo amb cançons d'un altre. Jo tinc el meu disco, vaig fent cosetes, però m'encanta Fito, que us et digui. No puedo hacer otra cosa.
0: T'hem vist abans a les proves de so, t'hem escoltat, millor dit. Tens un registre de veu que, a part de Fito, podries cantar també altres coses, sobretot ben rockeres, eh?
1: Bueno, de fet, Fito m'ha ajudat molt a millorar. O sigui, a cantar, i al final, doncs, sempre, el bo de la música és que si tens constància, sempre evoluciones. I sí, tinc cançons també, vull dir, estem cantant una de Bon Jovi, que me apetece a vegades, dic, hòstia, doncs a vegades aquesta no arribava, ara arribo. Vull dir que, bueno, ja molt agraït de poder descobrir-me a mi mateix, vull dir, clar, amb la música.
0: Per acabar, un fragment?
1: De què?
0: Alguna cançó?
1: De Fito?
0: Sí.
1: Hòstia, vale. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar... ¿Quién conoce alguna esquina?
0: A ritme de roca va finalitzar la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Festa Major 2026, i a 9:15 finalitzava ja definitivament la festa amb el castell de focs artificials. A través de radiosantandreu.com podeu trobar tots els reportatges, fotografies, vídeos, entrevistes sobre el desenvolupament de la Festa Major 2026, no només a la pàgina web, sinó també a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest dimarts arrencava el nou curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. N'hem parlat amb l'arxidora d'Educació, Anna Serra. Més de 3.000 alumnes han començat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca, un inici de curs que coincideix també, a més, amb jornada de vaga del professorat per reclamar més recursos. Però volem saber com ha estat aquest inici de curs a Sant Andreu de la Barca, i per això ens acompanya la regidora d'Educació, Anna Serra, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, inici del curs 2026-2027. Quina és la primera valoració d'aquesta arrencada de curs des de la seva regidoria i des de l'Ajuntament?
2: Bé, doncs, aquí a Sant Andreu de la Barca tenim aquesta tradicional arrencada del curs amb la finalització de la Festa Major, que per tots els veïns i veïnes, doncs, és un bon tret de sortida, perquè sempre diem que acomiadem l'estiu, en certa manera, amb la nostra Festa Major, i és una manera també de començar el curs por todo lo alto, i per tant avui comencem el curs amb moltes il·lusions, amb moltes històries que s'aniran explicant al llarg del curs, i bé, sobretot això, molta il·lusió i espero que moltes ganes també per part de, tant de les famílies com dels infants i dels docents també, que comencen, com bé dius, reivindicant molts aspectes.
1: Després parlarem d'aquesta jornada de vaga que s'ha convocat a l'inici d'aquest curs, però parlem ara d'aquestes dades. Uh-huh. Parlava de més de 3.800 alumnes, concretament són 3.837 alumnes. Estem parlant d'educació infantil, primària i també l'ESO, i a més de batxillerat, que també inicien el curs al mateix temps. Des de fa una setmana a les escoles Bressol, d'aquesta xifra dels 3.837, com es divideix aquesta xifra? Quan són de primària? Quan són d'ESO?
2: Sí, les escoles d'infantil i primària, des d'I3 fins a 6è, avui reben un total de 2.024 estudiants, mentre que educació secundària, l'ESO, compta amb 1.288 alumnes. Pel que fa també als més petits i petites, aquest dimarts continuem amb l'adaptació, que ja va començar la setmana passada, aquest període de familiarització, on assisteixen 213 infants entre 0 i 3 anys. D'altra banda, també tenim els estudis postobligatoris, que també les dades ens diuen que tenim 312 estudiants de batxillerat, que també comencen les classes avui 8 de setembre, i properament també s'incorporaran els alumnes del PFI, formació professional i cicles formatius de grau mitjà i superior, que també sumaran 514 alumnes més a tots els centres educatius d'aquí de Sant Andreu de la Barca.
1: De cara a aquest nou curs, hi ha novetats en els centres educatius?
2: Bé, doncs cada escola sempre comença amb projectes diferents i sobretot, doncs, això, no? Moltes ganes de treballar, moltes ganes d'acompanyar els infants i les famílies en el seu desenvolupament, i per tant el pes i la rellevància del curs és una mica això, no? Fer tota aquesta tasca pedagògica d'acompanyament, d'aprenentatge i també de reivindicació.
1: Durant l'estiu s'han dut a terme diferents treballs de manteniment i també millora a les escoles. Quines actuacions s'han realitzat aquest estiu?
2: Aquest estiu hem començat a fer actuacions que encara seguiran duent-se a terme durant setembre, tasques que es podran fer de manera compatible amb els infants mentre estan a les aules, i també hi haurà alguna cosa que acabarem de fer al Nadal, però el cas és que l'objectiu és posar les escoles a punt, tenir totes les tasques de pintura, manteniments més essencials. Això és el nostre focus principalment.
1: vam comentar-ho el mes de juliol. Sant Andreu de la Barca doncs, invertirà més de 500.000 euros al manteniment i la millora de les escoles arran d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya. També es va parlar en el ple municipal d'aquesta inversió per manteniment.
2: Exacte. Aquesta subvenció el que pretén sobretot és millorar el confort tèrmic des d'una mirada de fer els millors tancaments i bé, som conscients que les nostres escoles necessiten un empuje de manteniment, un empuje de fer totes aquestes tasques de millora, i amb aquesta subvenció que porta la Generalitat doncs podrem fer aquesta apretada per començar a fer millores realment més significatives i que són molt necessàries perquè els infants estiguin molt més a gust i més agradablement als centres.
1: Hem començat dient d'aquest inici de curs s'inicia amb una convocatòria de vaga on els professors tenen diverses reivindicacions, reclamen més recursos, menys ràtios, més professionals per avançar cap a una educació inclusiva. Aquestes reivindicacions des de la seva regidoria com les valora?
2: Bé, és un moment molt important perquè no s'havia començat mai abans un inici de curs amb una vaga ja definida el primer dia. Penso que això diu molt i que s'hauria d'escoltar molt més els equips docents, perquè aquestes reivindicacions no només afavoreixen les condicions laborals del personal, que són molt importants, però no només és això, sinó que també es busquen a costa del sou, perquè recordem que els professionals de l'educació cada vegada que fan vaga evidentment doncs, se'ls descompta del salari una part important, i per tant estan reivindicant unes millores considerables no només pel seu interès laboral, sinó també per la millora de l'educació pública dels nostres nens i nenes. Reduir ràtios és essencial per poder-los atendre millor, tenir més personal docent també pues, per atendre tota la diversitat que hi ha avui a les aules. Reducció de la càrrega burocràtica, perquè això també fa que els docents i el personal educatiu hagi de dedicar temps a unes tasques burocràtiques que van a la contra de poder també avançar en projectes, en crear material, i per tant tot això doncs s'ha d'escoltar i hem de començar a posar fil a l'agulla de manera més aterrada.
1: De fet, en el ple municipal del mes de juny es va aprovar una moció, precisament d'alcaldia, per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. Ha estat un dels temes que durant finals del curs i aquest estiu, i suposo que ara amb aquest inici de curs, perquè encara tenim temperatures altes, segurament que serà un dels temes que se'n parlarà.
2: Sí, la nostra voluntat és començar a climatitzar molt millor les escoles. Per això també deia que és important la subvenció que rebrem de 500.000 d'euros, perquè ens permetrà doncs, fer millors tancaments, millorar cobertes, perquè al final l'aire és important, però necessitem que si el tenim no se'ns escapi. I com a ajuntament volem fer el primer pas, volem climatitzar les escoles. És una inversió molt, molt elevada i per això necessitem que la Generalitat aporti per poder-ho fer. Que al final, qui ha de fer aquestes inversions, recordem que és la Generalitat, però com a ajuntament no volem passar-nos més la pilota, volem entomar el tema i necessitem, doncs, per posar-nos de veritat a fer-ho, aquesta col·laboració amb la Generalitat i arribar a un conveni de col·laboració, un acord, perquè la conversa ja no sigui si et toca a tu o et toca a tu, sinó que col·laborem per poder-ho fer possible i que els nostres infants estiguin a gust, que estiguin ben climatitzats i segurs als nostres centres educatius.
1: Hem parlat abans d'educació infantil, primària, ESO, també batxillerat, també els alumnes que també en aquest cas comencen també formació professional. Des de fa una setmana han arrencat les escoles bressol.
2: Sí,
1: sempre comencen abans de l'inici de curs.
2: Sí, sempre comencen una miqueta abans. Ara es troben en ple procés de familiarització i bé, no, és un moment molt important tant pels infants com per les famílies, perquè aquest procés moltes vegades és... Bueno, moltes vegades no, sempre és, tant per les famílies com pels nens i nenes. perquè al final estàs deixant el teu infant, que si és un nadó no és fàcil deixar-lo amb algú que no és, no? Que no és purament de la teva, que no és de la teva família. I per tant aquí doncs es fa una feina molt important, les nostres treballadores en fer aquest acompanyament.
1: De les escoles bressol municipals estem parlant de 213 infants. Aquesta és la xifra.
2: 213 infants que van començar la setmana passada, com deien, i que ja estan fent tot aquest procés d'adaptació.
1: Pel curs vinent afegirem l'escola bressol La Quimeta. De moment estem veient l'evolució d'aquestes obres, perquè les tenim ben a tocar dels estudis de la ràdio.
2: Sí, aquest estiu ha fet una bona evolució. Hi ha molta gent que ja ens està sorpresa perquè la cosa ja agafa forma. Tenim moltes ganes de veure-ho acabat i ja estem també en ple procés de treballs per posar el mobiliari.
1: Per finalitzar, missatge que voldria transmetre com a regidor de l'educació tant als alumnes, famílies, docents i professionals que comencen aquest nou curs escolar.
2: Doncs els equips, docents i personal educatiu, tot el recolzament en aquest període de vagues que puguin venir, que esperem que siguin els menys possibles, perquè voldrà dir que hi ha hagut una bona negociació i una escolta activa, i per tant esperem que ben aviat s'hagin d'acabar aquestes vagues, que els primers interessats en que no es facin són els mateixos equips docents, perquè voldrà dir que hi ha hagut unes millores considerables. Pel que fa a les famílies i als infants, doncs molt bon inici de curs. És un període on hi ha molts infants i moltes famílies que comencen el curs amb il·lusió, amb moltes ganes, amb nous projectes, objectius, però també recordem que els inicis a vegades també són d'incertesa i d'angoixa per a aquells infants que poden estar patint algun tipus d'assetjament, de burles i de missatges no desitjats. Per tant, aquí també faig una crida a la responsabilitat a tots aquells adolescents que ja són capaços de reaccionar i de pensar les coses, com tractem els altres, una mica d'empatia, i també les famílies que cadascú des de casa també faci la feina amb els seus infants, tant per si els hi toca ser l'objecte de rialles, com també per si els nostres infants són els promotors d'aquestes burles. Per tant, aquí és una cosa molt seriosa que tothom, com a societat i com a municipi, ens hi hem de posar, no mirar cap a un altre costat i treballar cap a l'empatia, cap al respecte, i fer la vida una miqueta més fàcil també aquests primers dies que puguin tenir més de neguit.
1: Anna Serra, regidora de l'Educació, gràcies per acompanyar-nos i ens seguirem parlant sobre aquest inici de curs i l'evolució d'aquest inici de curs.
2: Moltes gràcies, Jordi, i a la ràdio per fer d'altaveu.
1: I davant de l'inici del nou curs, també aquest dimarts, ens acostàvem a diferents escoles de Sant Andreu de la Barca per copsar l'opinió de pares, mares i també d'alumnes.
3: Les portes de les escoles de Sant Andreu de la Barca han tornat a omplir-se de famílies i infants amb l'arribada del nou curs escolar. Entre les motxilles noves, retrobaments i els últims comiats abans d'entrar a classe, pares, mares i alumnes han explicat com afronten aquest inici de curs i quines són les seves expectatives per als propers mesos. Un dia de retorn que no és normal, ja que els professors han fet crida a la vaga i molts centres educatius es troben amb menys personal.
4: Bien, muy bien, la verdad que ya con ganas.
3: Tenia ganes des de casa, no?, que vuelvan.
4: ¿Quién tiene hijos sabe lo que hay, sabes? Que se aburren. Son muchos días de fiesta y ya tocaba ya.
3: Este año empieza el 8, antes de la diada. Normalmente sí. Otros años era después de la diada, antiguamente. Sí. ¿Cómo estáis viviendo esta vuelta más tempranita?
4: Bueno, la verdad que lo que te he comentado, que por mí perfecto. Se aburren, demasiada tecnología y ya tocaba ya.
3: ¿Que el niño tiene ganas de ver a los compañeros?
5: Te digo. Bueno, yo he visto ya los de fútbol. Pero quedan los de cola algunos.
3: ¿Tienes ganas de empezar?
5: Sí.
3: ¿Quién curs comenzas?
5: Es quinto.
3: ¿Sin qué? El año pasado, ¿cómo acabó el cole y cómo empiezas este año el cole?
5: Bien, ¿no? Mamá, como sí, todos los días, ¿no?
4: Aprobó todo y muy bien.
3: ¿Cómo esteu vivint la vaga de mestres? Avui està la gent tornant al cole dient, ostres, ¿hi haurà professors i no hi haurà professors?
4: Sí, en teoría ya te avisan y con tiempo y te dicen que hay mínimo de profesores y tal.
3: Aquí que us han avisat, que us han dit els professors?
4: Sí, la setmana passada, creo, nos avisaron por el TOCAP de que había mínimo, había huelga, pero que había mínimo de profesores. Y bueno.
3: Què tal? Teniu ganes de tornar al col·le?
5: Sí.
3: Sí? Sí. Que se t'ha fet llarg l'estiu o voldries més vacances?
5: Voldria més vacances.
3: Sí, no? Tens poques ganes. Quin curs comences ara?
5: Cinquè.
3: Cinquè? I què, cinquè A, cinquè B?
5: Cinquè... És que solo hi ha una classe.
3: Ah, molt bé, molt bé. Hi ha alguna assignatura que sigui la teva preferida per començar el col·le? O no hi ha cap?
5: No hi ha cap.
3: El pati, no? Ni educació física? Tampoc. Tens ganes de veure els teus companys per començar el col·le o... Els has vist fora?
5: Sí.
3: I tu, tens ganes de començar el col·le?
5: No.
3: No? Què has fet aquest estiu?
6: He anat a la platja, a Calafell i a la piscina.
3: Quin curs comences?
6: Segon d'ESO.
3: Segon d'ESO, ah, molt bé, molt bé. I què estàs estudiant a segon d'ESO? Hi ha alguna assignatura així que t'agradi més en especial que alguna altra?
6: Música i educació física.
3: Educació física, no?
6: Sí.
3: T'agrada l'esport, ja veig que vas amb la samarreta al Barça. Tenies ganes de veure els teus companys?
6: Sí.
3: Tens ganes, no? Se t'ha fet llarg l'estiu, curt?
6: Curt.
3: S'ha fet curt, no, igualment?
6: Sí.
3: Bueno, molt bé, doncs que vagi bé el primer dia d'escola.
6: Vale, gràcies.
3: Bon dia, què tal la tornada a l'escola?
7: Bé, bé.
3: Dura? Amb ganes, no?
7: Amb ganes, amb ganes.
3: Teníeu ganes, els pares teníeu ganes i la nena?
7: La nena no, i jo, bueno, estic bé amb ella, però com que ja he de treballar, em va bé deixar-la.
3: És a dir, que quan ja torna, s'acaben les vacances, ja va bé que hi hagi col·le, no?
7: Sí.
3: Com està sent la tornada a l'escola? S'està fent costa amunt, costa avall?
7: Fàcil, ella ho fa molt fàcil.
3: Teníeu ganes de... Tenies ganes de tornar a l'escola?
5: Sí.
3: Tenies ganes de veure els companys?
5: Sí.
3: Hi ha alguna cosa, que alguna assignatura així especial que t'agradi més que alguna altra? Quina?
5: Català.
3: És a dir, les llengües, no?
4: Català.
3: Molt bé, doncs com està sent la tornada amb el tema d'això de la vaga dels professors? Com està sent aquí? M'imagino que no ho ha sortit, no?
7: Sí. No és fàcil, però entenc els motius per la manca de recursos que hi ha. I s'ha de fer i s'ha de reivindicar i reclamar més recursos, perquè és impossible sostenir tant alumnat amb tan pocs recursos.
3: És a dir, que des dels pares ho enteneu, no, aquesta vaga?
7: Sí, totalment, totalment.
3: Com us han informat?
7: La comparteixo.
3: Com us han informat? Us han dit quina assistència hi hauria avui de professors? Com ha funcionat això? Fa quan? Ho sabeu, que hi avui hi ha vaga?
7: Direcció va enviar un comunicat, no sé, fa uns dies, no sé quants, però van enviar un comunicat i, bueno, suposo que per privacitat del professorat no han dit quants, però em van dir que hi hauria vaga, sí que van informar.
3: És a dir, que avui sabeu, no?, que hi ha vaga, que hi haurà menys professors.
7: Sí, sí, sí, totalment informats.
3: Què tal és la tornada al col·le? S'està fent costa amunt, costa avall?
8: Bueno, de moment no sabem, encara no hem començat.
3: Però teníeu ganes de que els nens tornessin a escola?
8: Sí.
3: Sí, no?
8: Ells també.
3: Sí, no? Tenien ganes de veure els companys?
8: Sí, sí, sí, sí.
3: Ells us ho deien, no?, que tenien ganes de tornar?
8: Sí.
3: Com us esteu muntant a casa gestionant la tornada a la feina, a la vegada que els nens? Com es gestiona això?
8: Bueno, ja estàvem treballant nosaltres. O sigui que ara, bueno, amb la reducció de jornada i de més, doncs ens combinem.
3: Quin curs fan els vostres fills?
8: Primer i segon.
3: I com està seguint aquesta etapa de primària?
8: Bueno, no sé, bastant like.
3: Molt bé. Com us han informat? Avui hi ha vaga, ho sabíeu, no? Hi ha vaga de mestres. Fa quan us han informat? Què us sembla el tema de la vaga? Fa una setmaneta, crec, que us van enviar una circular,
8: sí,
3: no?
8: Sí, sí, sí, sí.
3: Que us van dir que hi havia menys professors.
8: Sí.
3: I què tal us sembla això? Que el primer dia d'escola, el primer dia de vaga?
8: Bueno, el primer dia em sembla una miqueta justet, eh? Com per seguir-ho, la vaga. Perquè és a l'inici del curs, han de conèixer professors nous, han de conèixer una miqueta com anirà a l'escola, i si el primer dia comencem així, no sé. No perquè sigui dimarts, ho tenen que fer tots els dimarts, que ho facin a l'inici del curs, que sigui un altre dia, la vaga. Però bueno.
3: Entens els motius, però potser un altre dia hauria sigut millor, no? Més acertat.
8: Ara, a l'inici del curs, sí. Un altre dia, millor.
3: Teníeu ganes que els nens tornessin al col·le,
9: sí.
3: No?
9: Sí.
3: Tu, els pares, sí, no?
9: Sí.
3: I els crios?
5: No.
3: No, no tenia gana. S'us ha fet curt, llarg, l'estiu?
9: Bueno, llarg.
3: A tu se t'ha?
5: Molt curt.
3: Teníeu ganes de veure els companys a classe?
5: No.
3: No, no, tenies ganes de més estiu?
5: Sí.
3: Molt bé. Què tal ha sigut? Com està seguint la gestió de tornar els nens a l'escola, tornar a treballar, gestionar tot plegat?
9: Bueno, una mica complicat. Ja el primer dia ja en vaga i, bueno, problemes.
10: Jo t'anava a preguntar, avui és el primer dia i ja vaga. Com esteu, també, què penseu d'aquest tema, que hi ha més menys professors, com us han informat, què en penseu?
9: Bueno, no s'ha gestionat molt bé, perquè després això és un problema, perquè tota la gent que està treballant, després amb els nens que fem i tot això, i no tindria que ser així. Tindrien que mirar de queixar-se d'una altra manera, perquè tot això passa en els problemes pares.
10: És a dir, que prefereixes que en lloc de fer vaga que ho protegin d'alguna altra manera, o t'estàs queixant que el primer dia ja havia vaga primer dia?
9: El primer dia. Ja venen de les vacances i ja no pot ser, ja que comencem així.
10: Com està sent la tornada a l'escola?
11: Bueno, normal no. Normal no. Sembla que no hi ha tanta gent que farà vaga, però bueno, en principi uns quants sí que anirem, i es tracta precisament de no començar amb una normalitat com es començava abans.
10: Et veig que vas amb nens, però tens una samarreta de protesta de professors. Correcte. Ets mare i professora, m'imagino, no?
11: A la vegada, correcte. Llavors, clar, els nens a la mà ni no me'ls puc emportar, perquè al final es cansen, tenen calor, s'avorreixen. Ells vindran al col·le i jo aniré a la mani.
10: Com està? En quin moment es troba el sistema educatiu? Tu, com a professora, com trobes que està tot plegat, que haguem d'anar el primer dia d'escola vaga?
11: Bueno, a veure, per una banda, jo vaig tenir també la meva crisi existencial, no?, de dir, ostres, com a mestra i com jo valoro l'educació, penso que fer vaga el primer dia és, fa mal. Fa mal a les famílies, fa mal als alumnes i ens fa mal a nosaltres també, però és una manera de dir o ara o mai. Vull dir, vam acabar el curs amb reivindicacions i molt fort, i penso que hem de començar igual per poder fer força i que realment se'ns escolti.
10: Tu, que ets mare professora, per què és important, ara, per la gent que ens estigui sentint, el fet de tenir una educació forta, una educació amb menys ràtios, amb més professors a les escoles i més recursos?
11: Bueno, al final l'educació és la base de la societat. Vull dir, estem educant a infants, són els futurs adults ciutadans, i igual que la sanitat, és la base de la societat. Vull dir, si no lluitem per això, per què lluitarem?
10: Com està sent la tornada al col·le? Teníeu ganes de que el...
12: Jo escriu...
10: sí. Tu sí,
12: jo
10: no?
12: Sí.
10: Com a mare, sí.
12: Sí.
10: I tu, com a nen, vols tornar al col·le o no? També?
12: Bueno.
10: Tenies ganes de veure els companys, de tornar a l'escola, per què vols tornar al col·le?
5: Perquè vull fer educació física.
10: Ah, t'agrada educació física, eh? Sí. Com està sent la gestió aquesta de que els nens tornen al col·le, la feina, un altre cop, la rutina?
12: Bueno, jo a la rutina ja porto un mes, quasi, però bueno, per a ells és millor. Són molts dies de vacances i tornar a la rutina ja va bé.
10: Com està sent també l'entrada al col·le, amb tot el tema de la compra de llibres?
12: No, bueno, això ja l'he fet abans de que comença l'estiu, o sigui, això... La veritat és que ell no porta llibres, és tot digital o se lo fa mal col·le, però bueno, bé.
10: També preguntar-vos, per acabar, el tema de que primer dia de col·le, primer dia de vaga. Què en penses de tot plegat?
12: A veure, jo veig bé que, bueno, que ellos pidan lo que necesitan, pero ser el primer día de cole con huelga, luego dos días de cole, fiesta otra vez, no lo veo lógico, la verdad.
10: És a dir, que entens els motius, però millor hagués sigut un altre dia, no?
12: Sí, sí. Y más cuando, en su caso, es el último año de cole, luego hay niños pequeños, yo lo hubiera puesto otro día.
3: Per alguns infants, la tornada suposa recuperar la rutina després de les vacances, mentre que per als que comencen una nova etapa, els nervis han estat més presents. Les famílies, per la seva banda, encara en aquestes primeres setmanes, amb l'objectiu de recuperar els horaris habituals i adaptar-se de nou al ritme escolar. Les veus recollides a les portes del centre mostren així les diferents maneres de viure un inici de curs que un any més dona el tret de sortida a un nou any educatiu a la ciutat.
1: Les classes començaven aquest dimarts. Dimecres, classes interrompudes per la previsió de pluges torrencials. L'alerta que ja va anunciar dimarts la Generalitat de Catalunya des de Protecció Civil. Avui, dijous, doncs, s'han tornat a reprendre aquestes classes amb normalitat.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el dia 3 d'octubre, Sant Andreu de la Barca viurà una nova edició de la cursa de la tardor. En aquesta ocasió serà nocturna. El mes de juliol la vam parlar amb Sergio Vallé, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca celebra el seu 15è aniversari i ho farà amb una novetat important, ja que serà una cursa nocturna. Serà el dia 3 d'octubre. Ens acompanya avui Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
13: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, 15a edició de la cursa de tardor. Grans novetats. I una de les grans novetats és el fet de que sigui una cursa nocturna i no diurna, com han estat en les 14 edicions.
13: Així mateix, ja des que vam acabar l'anterior edició, parlant amb el Laura, el president, ja vam dir que havíem de fer alguna cosa diferent. Sí que és veritat que el circuit el van canviar justament fa un any, que només ha pogut fer una vegada, però buscàvem sorprendre, buscàvem una cosa diferent per poder celebrar molt bé aquests 15 anys de la cursa. I ràpidament ens va venir la idea de les curses nocturnes. És una cosa que està funcionant, que ha començat a no fa molt, i aquí a la comarca hi ha dos, a Cornellà i Hospitalet, si no recordo malament, però tampoc hi ha masses. I vam dir, vinga, ho tirem endavant i tirem per aquí, que segur que funcionarà i jo crec que serà un èxit.
1: El repte és gran, no?
13: Molt gran, perquè tot i tenir molta experiència organitzant aquí les curses del poble, la primavera, la sísmica i la tardor, 15 anys, com hem dit al principi, el fet de passar-la en un altre horari, un circuit nou, i no només la cursa, sinó que volem que sigui una festa, que no només sigui a córrer els 10 quilòmetres o els 5 quilòmetres i que s'acabi, no? Volem que sigui molt més gran. Hem fet una festa posterior a la cursa i llavors, bueno, tenim aquest neguit de veure com sortirà tot i amb aquestes experiències que encara no tenim.
1: Arribeu això als 15 anys de la cursa, una cursa que ha evolucionat molt i molt bé en quant a participació, en quant a organització també.
13: Sí, bueno, a nivell de participants, els darrers anys, sí que amb el Covid vam tenir aquella petita davallada, però bueno, com va passar amb tot el que era l'esport, però a partir d'aquí, cada any més participants, i en part perquè la gent acaba molt contenta, és a dir, tothom ens ho diu, que és superguai, molt ben organitzada, molt bon recorregut, tot i que tenia pujades i baixades, és a dir, no és un recorregut que els atletes vinguin per fer marca, però venen per tot el context, com està muntada, i supercontents, i el boca a boca doncs fa que tot vagi a millor.
1: El fet que sigui nocturna, també canvieu el recorregut. Per tant, aquí tenim un nou recorregut, amb inici i final, davant de l'Ajuntament.
13: Sí, el fet de ser nocturna, clar, un dels canvis que havíem de fer era el recorregut, que és el que em preguntes, perquè, clar, no podíem bloquejar els carrers del poble en aquest horari. Normalment la cursa es feia a les 9 del matí un diumenge, que afectava en petita quantitat, sempre hi havia algun problema amb algun veí, però bueno, intentàvem que fos el menor possible, però clar, sent a les 19:45 de la tarda hi ha molt de moviment un dissabte, i llavors vam parlar amb la policia i vam mirar com poder-ho fer-ho, i llavors ho portem a l'Ajuntament, correrem per la Nacional, baixarem al polígon, i sí que hi haurà una part per dintre del poble que serà pel casc antic, però que ja hem revisat i no afecta gairebé cap pàrquing, i creiem que amb el veïnat doncs funcionarà molt bé.
1: Un circuit o un recorregut que serà més ràpid? O...
13: creiem que sí. Hi ha un gir més de 180 comparat amb el que hi havia abans, que això pels corredors doncs, fa que s'aminori el ritme, però a nivell de pujades i baixades, per tant, el desnivell serà menor i hauria de ser més ràpid. Això ho veurem el 3 d'octubre.
1: Això mateix, el 3 d'octubre, que per cert és un dissabte, com hem comentat, i a més que el públic podrà seguir també aquesta cursa. El fet que sigui nocturna, penseu que pugui crear encara més interès?
13: Doncs mira, no només ho pensàvem, sinó que ho estem veient a nivell d'inscripcions, que el ritme portem 3 dies, ho vam anunciar el dia 1, que era quan s'obrien les inscripcions, i de moment anem de rècord comparant el ritme actual amb el de l'any passat. Faig 5 cèntims, potser. Ara portàvem ja 60 inscripcions, cosa que en les darreres edicions la gent s'apuntava a l'últim mes. Comparat al dia d'avui, de fa un any, portàvem 3, i ara ja portem 60, així que això vol dir que la cosa pinta molt bé.
1: Quants corredors, al màxim, 700?
13: Doncs de moment hem limitat a 700, però el que passa que ja saps que ens agrada que la gent pugui fer esport, i limitar no va amb nosaltres, tot i que hem de ser conscients de que el nou recorregut no el coneixem, no sabem si hi haurà algun espai on es pugui fer algun embut, creiem que no, però sí que és veritat que amb el casc antic hi ha un carrer que, bueno, podem fer alguna solució perquè si s'hagués de pujar no pujaríem a 2.000, això és impossible, però bueno, si fes falta haver arribat a 800 perquè tothom tingués cabuda, crec que ho podríem solventar.
1: Una cursa pensada per tothom, no? Els que sí. Ja són habituals...
13: Sí, sí, sí, clar, clar, tothom pot venir a córrer. Sí que és veritat que demanem que es vingui a córrer, que no es vingui a passejar perquè tenia el poble bloquejat perquè puguis caminar, doncs genera unes dificultats que no tothom està d'acord. Si fos per nosaltres ho podria fer sense problema, però i s'afecta en altres persones que no, que s'ha d'evitar, però que el ritme no importa, és a dir, mentre vinguis a córrer pots fer-la a 5 quilòmetres si estàs començant, que és més fàcil, i a partir d'aquí, doncs l'any següent, si t'has sortit bé, fer-la de 10.
1: 10 quilòmetres o 5 quilòmetres, les dues opcions d'aquesta cursa de la tardor, com dèiem, 3 d'octubre, la gran novetat, edició nocturna. Com és habitual, té la seva vessant solidària, el dorsal 0, una recaptació amb una associació de Sant Andreu de la Barca, com és Coco, Esperança i Vida, en qui ja heu treballat, heu col·laborat en més d'una ocasió.
13: Sí, ja sabeu que a nosaltres les curses ens agrada que siguin col·laboratives, que ajudem entitats que treballen pel benestar de la població, i en aquest cas, doncs, amb el Coco Esperança i Vida hem fet el dorsal 0 aquest any, perquè tothom que vulgui fer un donatiu pugui entrar, és a dir, ha d'entrar Championship, i hi ha un dorsal que és això, el dorsal 0, li cliques i tens donació a partir d'un euro fins a 50. Demanem això, que la gent s'animi també, i que si no poden venir a córrer, doncs que puguin fer la seva donació. I després, com cada any, tenim els Fan Runner, que tenen el Demos un Paso Adelante, que també és contra el càncer, que ells venen a fer les llebres de la cursa, ja fa molts anys que la fan, i tenim una donació fixa amb ells que entorn, depèn de les inscripcions que tinguem, doncs són 150-200 euros que també donem a aquesta entitat.
1: On podem fer les inscripcions de la cursa? Tenim la pàgina web, no?
13: Sí,
1: cursa de la tardor.
13: Recomanem que visitin la pàgina web de la cursa de la tardor perquè ja tenen tota la informació i ho tenen molt fàcil. Hi ha un enllaç que fica inscripcions, o la de 5, la 10 o el dorsal 0 que estàvem parlant, i entres i en 2 minuts la tens feta.
1: Organitzar una cursa com aquesta no és fàcil, necessita molt de suport, molts col·laboradors. Quin és el suport que teniu des del club? Evidentment, des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Quin més suport teniu?
13: Sí, bueno, muntar un esdeveniment d'això, que estem parlant d'un volum de 700-800 corredors, a un o dos familiars que hi hagin, estem parlant també d'un públic de 2.000 persones al voltant, és a dir, que és un esdeveniment molt gran, si no el més gran esportiu a nivell del poble juntament amb la primavera, així, així. I clar, voluntaris, moltíssim. Per sort tenim una entitat molt gran, que ha anat creixent a poc a poc i que es trobarà en un moment àlgid i que sempre estan a peu per poder ajudar i, clar, fan falta aproximadament uns 110-120 voluntaris. I com és una novetat, també anem una miqueta així, així, perquè amb el tema de la festa que volem fer després, bueno, hi ha coses que no tenim controlades, però que també sortir de la zona aquesta de confort va bé, i veurem a veure quants hem de demanar, i després doncs, també, lògicament, el suport de l'Ajuntament en quant a infraestructura, deixar-nos material per poder tirar endavant, i sense dubte el patrocinador. El patrocinador és el més important, Polcon, que sense ells ja portem moltes edicions i totalment agraïts, no només és el patrocinador del club, sinó que també de la cursa, i permet que podem fer aquestes coses, que ens podem llançar i provar i innovar. És a dir, tenim diverses sorpreses preparades i és perquè tenim aquest suport econòmic, si no, no seria possible.
1: I tindreu després la Polcon Party.
13: Veus, aquesta és una de les novetats que podem fer gràcies al patrocinador. I sí, buscaven que fos una experiència diferent, que no només fos córrer, i llavors els atletes quan vagin arribant podran anar tirant cap al central, que de fet farem allà l'entrega de premis, la farem allà, i quan s'acabi l'entrega de premis doncs tindran un DJ punxant música, podran prendre una beguda, el que vulguin, fins a 1:15.
1: Des del Club d'Atletisme suposo que aquesta novetat s'ha rebut molt bé, no? Entre els membres...
13: Doncs la teníem una miqueta amagada, perquè no volíem que s'anticipés una miqueta, i llavors, bueno, vam anar apurant, al final sí que amb alguns atletes, tals, no ens podíem callar, ja portar aquesta sorpresa no la podíem amagar massa, ja ho deixàvem anar, uah, estem preparant un canvi, potser la fem nocturna, no ho asseguràvem, però ho deixàvem córrer, i sí, sí, sí, tothom supercontent, una vegada que l'han rebut ha sigut sorpresa, doncs no s'ho esperaven, però ho veuen molt favorable. I de fet, parlant una miqueta més seriosament, crec que les curses estan destinades amb el canvi climàtic a fer aquest canvi, és a dir, córrer cada vegada d'hora en aquests mesos més calorits és difícil i, sota el meu parer, crec que totes aquestes curses que fan en els mesos de calor hauran d'acabar passant-se a la tarda-nit perquè pugui ser còmode.
1: Per tant, us avanceu, eh?
13: Bueno, intentem ser una miqueta... sí, anticipar-nos al futur i també doncs, això jugarà al nostre favor, no? Que si ho fem bé, doncs, de les primeres curses que ho fan, doncs sempre estarem aquí.
1: És el 3 d'octubre, per tant, tindrem temps de continuar parlant a través de la ràdio, de l'evolució, de les novetats, a mesura que es vagi acostant la data del 3 d'octubre. Però ja sabeu, si voleu participar, les inscripcions ja estan obertes per participar a la 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca, enguany la versió nocturna, i després de la cursa, si encara us queden forces, hi ha aquest, el lliurament dels premis i després la gran festa. Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé i ens seguirem parlant.
13: Moltes gràcies, seguiu-nos a xarxes i estareu al dia de les novetats i sorpreses que anem preparant.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Nosaltres posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant aquests minuts aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.